0: León y la propia Andalucía. Y en las dos primeras plazas el experimento salió mal. En Castilla y León, en cambio, Vox pinchó en expectativas y es por eso que la ultraderecha las ha moderado de cara al domingo. Pero en definitiva, en Génova 13 están deseando que Juanma Moreno consolide una mayoría absoluta para vender la idea de que si Feijóo llega a la Moncloa será menos dependiente de la ultraderecha. Y por el lado del PSOE, todo lo contrario. La idea es mantener la impresión de que nada de lo que ocurra a los territorios tendría por qué pasarle a Pedro Sánchez. Y de ahí que se suelten marras. En Aragón se criticó que Pilar Alegría hubiese llegado tarde desembarcando la campaña. En Extremadura se dijo que el candidato nada tenía que ver con Moncloa, pese que está implicado en la trama judicializada del hermano del presidente del gobierno. En Castilla y León, curiosamente, el varón que menos tenía que ver con el gobierno fue el que sacó mejor resultado. Y María Jesús Montero se bate el cobre este domingo siendo la ministra por antonomasia de la financiación en Cataluña. De su desempeño dependerá si la consideran más cercana o una desconocida.
1: Ser Catalunya Barcelona.
2: Volem portar la Champions des d'Oslo.
3: Futbol Club Barcelona!
2: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
7: Quiero montar una pizzeria.
8: ¿Cómo que una pizzeria, por
7: pizzeria
8: favor?
7: Pizzeria temàtica de cine.
6: La gran Judit Martín és una crítica de cine cremada que somia amb obrir una pizzeria amb la seva parella, Berto Romero. S'estrena Pizza Movies, la pel·lícula de Carlo Padial. En parlarem. I també... Escenògraf, il·luminador, músic, campaner i creador teatral. Marc Salicru torna a mobilitzar centenars de persones en un espectacle que posarà de potes en l'aire a Barcelona per la nit als museus.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio, Reixac, Unzué, Barjuan, amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
3: Que t'hi jugues al migdia.
2: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'Auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
3: Que t'hi jugues.
9: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.

0: Sopa de Cabra, que comença aquest cap de setmana la gira dels seus 40 anys de carrera amb un concert que serà avui i dissabte.
1: I serà a la sala Razzmatazz, amb totes les entrades ja exhaurides, o sigui que si voleu comprar-ne, ho teniu negre.
0: Exacte, ho tenim malament per comprar entrades per aquest 40 aniversari. Saludem així a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Hola,
0: bon dia.
2: Què tal? Re, Ric, perquè fa la sensació que han fet 40 anys fa moltes vegades,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, jo crec que entre que vam explicar el documental, que vam explicar que farien una gira, ara que comença la gira, doncs sí.
2: Oh, escolta'm, felicitats,
0: clar
2: que sí.
0: Però i tant, i tant, mai és massa tard per tornar a escoltar el Sopa de Cabra.
2: Exacte. Avui el que explicarem són els detalls d'aquest acord de pressupostos que estan a punt de caramel, que estan a punt de tancar Salvador Illa i Oriol Junqueras. Explicarem la seqüència de com ha d'anar tot i conversarem també amb l'home de la Conselleria d'Educació que ha estat reunint-se amb els professors, amb els sindicats, per intentar convèncer els que baixin la revolta. De moment no se n'ha sortit gaire, però li preguntarem quin marge d'acord hi ha i com això està vinculat també d'alguna manera amb els pressupostos que en principi, insistim, a Esquerra aprovarà a Salvador Illa i això s'assignarà la setmana que ve. I tindrem més coses, la consulta amb el doctor Pedrós, avui ens preguntem si els metges catalans estan més ben formats o no que els de la resta de l'Estat, vindrà el Salvans amb les estrenes, el remake de Top Gun i la nova d'Alberto Romero i la Judit Martín. I a les 10 la Lorena Vázquez ens explica on tenim la Mèrit.
0: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé el programa. Adeu. Aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy i a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
2: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: És divendres 15 de maig i a aquesta hora us podem avançar que la setmana que ve la legislatura catalana entra en una nova fase. Dimarts, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran al Palau de la Generalitat l'acord per aprovar els esperats i rebregats pressupostos de la Generalitat. Fa 3 anys que no en tenim de nous. Durant les últimes setmanes hi ha hagut negociacions intenses a tots nivells per dibuixar el pacte i, segons ens confirmen les fonts, ja hi ha l'esbós i ara el que cal és que els màxims òrgans dels dos partits, sobretot Esquerra Republicana, i donin l'okay. I us preguntareu, a canvi de què? Què ha canviat en relació a fa 2 mesos quan Junqueras va forçar Salvador Illa a retirar els pressupostos que havia presentat? Doncs sobretot les formes, però també el fons. Esquerra ha assumit que la batalla perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF trigarà més del que voldria, perquè costa que Madrid s'ho empassi i perquè Junts no rema, diuen, tant com els convindria. Seguiran donant la batalla amb això, però ho desvinculen de la negociació de l'aprovació dels pressupostos dels socialistes. La nova condició és una altra, és el que es coneix com a tren orbital. És una nova línia ferroviària que ha de connectar les grans ciutats de l'entorn de Barcelona, Vilanova, Vilafranca, Mataró, Terrassa, Granollers, Martorell, això sense passar per la capital, sense passar per Barcelona. És un projecte que venia del tripartit, al qual ara han tret la pols, que es presentarà en un acte dilluns i que podria estar acabat el 2040, per tant, d'aquí a 15 anys. Aquesta és la gran contrapartida per Esquerra, però en els propers dies n'anirem sabent més i us les explicarem. I és fàcil aquí ensumar que hi haurà més recursos pels professors que, com sabeu, estan en peu de guerra. Ahir va haver reunió de la conselleria amb els sindicats i no va servir per desbloquejar la revolta. Els sindicats esperen que com a màxim dilluns els enviïn una nova proposta que incorpori millores salarials. Us ho dèiem des de fa dies, el marge d'acord és molt prim i la via de sortida poden ser precisament aquests pressupostos que ara us comentava. El desenllaç, a partir de dilluns, que passa una altra cosa també. Hauran passat les eleccions andaluses, aquí tot va lligat. Avui és allà l'últim dia de campanya. I si obrim el focus en plena lluita per l'hegemonia mundial, la imatge d'aquesta setmana és la de Trump i Xi Jinping, tan amics com si fossin estrets aliats en comptes de rivals històrics. A aquesta hora tots dos es tornen a reunir a la Xina. I al Bernabéu, seguim amb crispetes, hi ha hagut pancarta contra Florentino i xiulada monumental contra Mbappé. S'ha desencadenat una nova guerra ara entre aquest jugador i l'entrenador. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
2: com ha d'anar aquest divendres, com serà el cap de setmana?
5: Doncs el divendres amb abric, ens haurem d'abrigar. El cap de setmana de mica en mica aniran pujant les temperatures, sobretot perquè farà molt de sol. Avui no tant. De fet, avui en farà poc. Ja al matí els núvols són abundants ara i ho seran les pròximes hores. Fins al migdia, cel tapat a la major part de Catalunya, amb moments de pluja, sobretot a la meitat est, de moment xàfecs molt localitzats. Després, durant la tarda, s'aniran obrint clarianes, però els núvols no marxaran del tot. Farà més sol cap a les comarques de Lleida i Tarragona, però les de Girona, Barcelona i el nord de Tarragona, cap al Baix Penedès, també a l'Alt Camp, els núvols seran abundants i entre aquesta tarda i el vespre hi haurà xàfecs i alguna tempesta que podrà descarregar amb intensitat, com ha passat en diferents dies d'aquesta setmana. Tempestes que a uns llocs deixaran molta aigua, altres tan sols algunes gotes, i quan arribi la nit desapareixeran. I dèiem que avui ens haurem d'abrigar perquè les temperatures actuals són com els darrers matins, fins i tot una mica més altes, 13 graus ara a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona. El que baixaran seran les màximes, amb prou feina passarem dels 15 graus i durant poca estona, i a més en molts moments de núvols, aquestes estones que dient de pluja, i sobretot el vent, que en diferents moments del dia bufarà amb intensitat. Tot plegat farà que la sensació sigui d'ambient fresc, fins i tot una mica fred a algunes comarques. Però el cap de setmana, com dèiem, canvia la situació. Les pitjors notícies per demà al matí, aquesta matinada i demà al matí, hi haurà gelades al Pirineu, a les valls, cotes mitjanes i altes, però també fora del Pirineu, a la Catalunya central, i moltes podrien afectar també àrees agrícoles, per exemple, de les comarques del Pla de Lleida. Després, però, com el cap de setmana acabarà fent molt de sol, amb alguns xàfecs molt localitzats durant les tardes, seran les tardes quan les temperatures ja pujaran de manera apreciable.
2: Carbó, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.

0: que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana.
1: No volem renunciar a parlar de salaris.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, no assistirem a la propera mesa de negociació.
3: A cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en la urna, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
4: Lo que hay que hacer es acabar con la decadencia nacional del PSOE, que tiene como líder a Sánchez y como referente moral a Rodríguez Zapatero.
5: No miro la rueda de prensa del Liste, lo que dice.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
7: Passen 6 minuts de les 7 del matí, aquest matí que tornen a estar reunits Donald Trump i Xi Jinping. Guillem Favó, bon dia.
8: Hola, bon dia, Marina.
7: Ara us expliquem com ha d'anar l'acord de pressupostos aquí a Catalunya, però abans, com que això està passant ara mateix, és l'últim dia abans que el president dels Estats Units se'n torni a Washington.
8: Per avui ja tenen previst un te i una esmorzada de treball que ja està en marxa amb ells i els seus respectius equips. Després de la cita d'ahir, la primera...
9: But he said, I would love to be a help if I can be of any help whatsoever.
8: Trump va assegurar que el president xinès s'havia ofert ajudar-lo a desbloquejar l'estret d'Hormuz, però des de Pequín han matisat que no hi ha hagut un apropament, sinó un intercanvi de punts de vista.
7: I aquí és interessant que Donald Trump s'està mostrant més contingut del que és habitual en ell.
8: Xi Jinping l'ha seduït amb acords comercials. El moviment MAGA i la Xina són, ha dit Xi Jinping, compatibles. A la vegada, el mandatari xinès l'ha advertit que la seva relació depèn de Taiwan i saltaria pels aires si Washington dona suport a la independència de l'illa.
7: I aquest avís per navegants no passa desapercebut als Estats Units. Anem cap allà, cap a Washington, amb la nostra corresponsal, la Sara Canals. Bon dia.
10: Bon dia. Sí, aquí als Estats Units es destaca sobretot l'advertència del president Xi sobre Taiwan, un toc d'atenció que podria enterbolir aquest viatge, tot i que després de la reunió bilateral...
11: Yeah, US policy on the issue of Taiwan.
10: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, insistia en que la postura nord-americana respecte a l'illa no ha canviat.
11: They always raise it on their side. We always make clear our position and we move on to the other topics.
10: La Xina sempre treu aquest tema i els Estats Units sempre responen al mateix, explicava. Això sí, no s'ha mullat sobre els 14.000 milions de dòlars en armament que el Congrés ja ha aprovat i que esperen la llum verda del president.
7: Ara són les 7 i 8 minuts, els pressupostos de la Generalitat a punt de caramel. Segons us podem explicar aquest programa, serà dimarts quan el president Salvador Illa i Oriol Junqueras segellaran l'acord.
8: Abans, dilluns a la tarda, els republicans han convocat la reunió del Consell Nacional del Partit. Junqueras hi explicarà les negociacions a la militància, la qual haurà de donar el seu vistiplau a l'esbós, el qual ens indiquen que està avançat.
7: Ens amplia la informació, tot el que en sabem, el cap de política d'aquesta casa, el Xavier Balló.
12: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del Partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
7: Esquerra, per tant, cedit, com a mínim, ha cedit temporalment amb això de l'IRPF. Ells diuen continuarem plantant la batalla, però no ho vinculem ja a l'aprovació dels pressupostos. El trumfo, en aquest cas pels republicans, és desencallar el que es coneix com a tren orbital. Li han dit també el quart cinturó ferroviari. Vol connectar els nuclis urbans, les ciutats properes a Barcelona, sense passar per la capital. Ara bé, això no estaria enllestit fins d'aquí a 15 anys, Ferran Dalmau.
13: Amb el boom demogràfic, Esquerra considera que cal arremangar-se amb les infraestructures i centrar els esforços en els trens. La seva proposta és que sigui l'Estat qui financia els 5.200 milions d'aquesta nova línia orbital ferroviària que hauria de permetre que es puguin fer trajectes entre grans ciutats de la província sense haver de passar per Barcelona. Amb aquesta proposta s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró. D'aquesta manera es crearia una estructura similar a la del metro, una xarxa que en lloc d'arribar només als 3 milions i mig de persones de l'àrea metropolitana arribi a més de 5 milions de ciutadans. ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, prop de la meitat ja estan construïts. Són part de l'actual traçat de l'R8.
7: Des del seu viatge a Califòrnia, el president no ha volgut, això sí, posar-hi ni una sola paraula més.
0: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
7: Hi ha una altra qüestió important que permet desencallar tota aquesta negociació i és que aquest diumenge passaran ja les eleccions a Andalusia. Sabeu que la candidata dels socialistes allà és qui era la vicepresidenta i sobretot ministra d'Hisenda de qui depenia tota aquesta negociació de l'IRPF? Doncs bé, María Jesús Montero ha de passar aquest examen amb les urnes.
4: Lo que hay que hacer es acabar con la decadencia nacional del PSOE, que tiene como líder a Sánchez y como referente moral a Rodríguez Zapatero. Con eso es lo que hay que cambiar.
7: Això és el que deia Feijó demanant anar a votar per acabar amb la decadència socialista.
8: S'acaba el cicle electoral que el PP, recordem-ho, va arrencar amb Extremadura i amb el qual a Gènova s'havien proposat desgastar Sánchez.
4: Y lo dice a los andaluces diciéndoles tenéis que votarme por el sacrificio que hago viniendo aquí. Hace mucho sacrificio viniendo aquí, pero guarda el acta de diputada en el Congreso en Madrid. Yo os animo a que le deis el resultado para que pueda volver.
8: Feijó va apuntar contra Sánchez i contra María Jesús Montero, a qui Zapatero va acompanyant al meeting d'ahir.
7: Feijó vol per Espanya el model Moreno, Bonilla, però ell ha estat evitant Feijó, en realitat.
8: Avui s'ha del darrer dia de campanya i només hauran coincidit un dia en un acte i diumenge tampoc no estaran junts.
14: No l'haré jo, evidentemente. Yo soy el responsable de la campanya, soy el responsable del gobierno de Andalucía y, por tanto, me compete a mí siempre coordinado, siempre en colaboración, pero, como no puede ser de otra manera, yo soy el responsable.
8: Bonilla aspira a revalidar la majoria absoluta i anirà de pocs vots, que ho aconsegueixi o no. Si la perd i ha d'entendre's amb Vox, diu que negociarà ell i no Gènova.
7: Això és el que diu. Veurem què acaba passant. Si és el cas, si s'acaba necessitant Vox, perquè ja sabem que Abascal, amb qui vol negociar, és en Feijó directament. El declivi dels socialistes a Andalusia treu la zona a María Jesús Montero, que demana el vot a antics aliats socialistes.
3: A cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, le quiero pedir encarecidamente que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
7: I el que també lliga amb la notícia que us explicàvem relacionada amb els pressupostos és la crisi amb els professors. Una revolta que continua oberta, que avui tindrà més protestes a Lleida i als Pirineus, en aquest cas. A la reunió d'ahir no hi va haver acord entre la consellera i els sindicats, però la Generalitat veu marge per fer noves millores en les condicions laborals dels docents. Aquí la cosa és si seran suficients o no. Soledad Domínguez.
15: Diu el departament que exploraran els marges de l'acord que ja van signar amb Comissions i UGT per intentar afegir noves propostes.
16: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens.
15: Però el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no concreta si això implica noves pujades de sou o almenys accelerar els increments que ja s'han pactat. Això, precisament, que hi hagi millores salarials, és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la mesa.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la...
15: El govern haurà de fer nous moviments perquè la seva idea inicial era concentrar les noves propostes en l'àmbit de l'escola inclusiva.
7: Clar, que no és menor, Tot això coincidirà en el temps amb la seqüència dels pressupostos. Veurem com una cosa s'alimenta de l'altre. Aquest matí la cúpula d'Interior vol apagar l'incendi de la infiltració de Mossos de portes endins.
8: La infiltració en una assemblea docent. Els Mossos han convocat una reunió, millor dit Interior, ha convocat una reunió amb els sindicats de Mossos i els responsables de la comissaria d'informació per donar-los les explicacions pertinents. Els agents se senten que s'ha fet pagar a l'operativa, és a dir, a ells, una polèmica política. Això mentre el sindicat CGT ha demandat la conselleria per aquesta infiltració.
7: I més negociacions que costen. Sumar s'obre a parlar amb Junts mesures fiscals perquè els de Puigdemont puguin votar a favor de la pròrroga dels lloguers.
17: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot afrontar una pujada de 400 euros.
8: Des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que el seu partit està disposat a seure amb els postconvergents.
18: Nosaltres el que hem fet és presentar al Congrés dels Diputats, perquè nosaltres no parem de presentar propostes, quines són les nostres propostes en matèria d'habitatge. El govern les coneix. A partir d'aquí, si les accepta, doncs evidentment que si és una proposta nostra, nosaltres la votarem a favor.
8: Jordi Turull, el secretari general de Junts, assegurava que no s'han obert a negociar amb el govern espanyol i que només votaran a favor si s'accepten les seves condicions, és a dir, deduccions de l'IRPF per als propietaris i també menys impostos per comprar un primer habitatge o rehabilitacions al domicili habitual.
7: I continua bullint la batalla dialèctica entre Isabel Díaz Ayuso i la presidenta de Mèxic.
19: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
7: No existien?
8: No existien. Abans d'Hernán Cortés no existien. A l'Assemblea de Madrid, després d'haver tornat abans d'hora de Mèxic amb acusacions d'haver-hi anat de vacances pagades, Ayuso ha seguit elogiant la conquesta d'Amèrica.
20: Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí, es un país, somos un país extraordinario, que conozca.
8: I Claudia Sheinbaum, amb ironia, l'ha convidat a passar més temps de vacances al seu país.
7: Set i quart. Ha quedat vist per sentència el judici als Pujol, ara ja sí, a l'Audiència Nacional, sense que hagi quedat aclarit l'origen de la fortuna oculta a Andorra. Andrea Villòria.
21: Després de 38 sessions de judici...
22: No vull usar el torn.
23: No lo voy a usar.
24: No voy a usar mi.
21: Ahir tots els acusats renunciaven al torn d'última paraula i així el judici...
24: Visto para sentencia.
21: Ara la decisió està en mans del tribunal, que preveu tenir sentència a finals de juliol, segons fonts judicials. Sobre la taula té dues visions oposades. D'una banda, la de l'acusació...
25: Hay una ocultación estructural y prolongada.
21: Que atilla la família d'Urgenia organització criminal i nega que els 38 milions d'euros amagats a Andorra siguin una herència. Ha proposat teories alternatives que vinculen aquests fons a la corrupció, però la defensa sosté que no hi ha cap prova.
26: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación.
21: Per això demana la seva absolució.
7: I el que també ha quedat vist per sentència és un judici contra un capellà vinculat a l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu.
8: Està acusat d'abusar d'un alumne d'entre 8 i 9 anys amb autisme. L'acusat ja va ser condemnat el 2023 per tenir material pedòfil i la fiscalia li demana 6 anys de presó.
7: I parlant d'abusos, els Mossos investiguen un professor de Barcelona per haver abusat sexualment de nenes menors d'edat.
8: L'home que ha estat apartat de l'escola també els donava alcohol i drogues.
7: Avui l'organització antifeixista del Maresme es manifesta a Santa Susana, al Maresme, contra el festival neonazi
8: que es tornarà a fer d'aquí a 15 dies en aquesta població. L'esdeveniment porta 4 anys atraient a Catalunya ultres d'arreu d'Europa.
7: A la zona 0 de la pesta porcina africana ja no hi queden pràcticament senglars.
27: Tenim la zona 0 que pràcticament no queden senglars. La zona 0 que pràcticament no hi ha animals ja. Estem parlant d'un cens d'uns 20 senglars.
8: Ja se n'han exterminat prop de 27.000, segons ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
7: I si tornem a mirar una mica a l'exterior, cada dia se li belluga més la cadira a Keir Starmer, el primer ministre laborista, el britànic.
8: Ha dimitit el seu ministre de Sanitat i això eleva la pressió sobre ell, tocat després de les municipals i autonòmiques i amb els índexs de popularitat a mínims. A més, ha renunciat al seu escó un diputat i el substituirà l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, el favorit a rellevar Starmer.
7: I han trigat poc. Israel carrega contra Lamine Yamal per haver onejat una bandera palestina durant la celebració de la Lliga del Barça.
8: El ministre de Defensa de Netanyahu, Israel Katz, acusa el jugador català de fomentar l'odi i el terrorisme després que el seu gest amb la causa palestina fes la volta al món.
7: I avui és quan hem de conèixer la primera encíclica del Papa Lleó XIV. L'encíclica ve a ser el full de ruta que marca cada pontífex i estarà molt centrada en la intel·ligència artificial. Ens ho explica el nostre corresponsal a Roma, el Joan Solés. Bon dia.
28: Bon dia. Lleó XIV centra en la intel·ligència artificial, sí, però també en la pau, en la crisi del dret internacional i sobretot en el sentit de l'ésser humà en l'era digital.
29: L'intel·ligència artificial i el seu potencial immens.
28: El seu potencial immens requereix responsabilitat i seny.
29: Nunca podrà substituir un gesto de cercanía, una palabra de consuelo.
28: En aquesta encíclica, Lleó XIV té previst recordar que cap progrés tècnic no pot substituir la transcendència de l'ésser humà. L'anomena Magnificat Humanitas. Magnificat recorda el Magnificat, el cant de la grandesa divina, de Bach, per exemple. L'encíclica, que arriba 3 setmanes abans de la visita apostòlica a Madrid, a Barcelona, a Montserrat, a Gran Canàries i a Tenerife, del 6 al 12 de juny, evita polèmiques internes de l'Església i vol ser el full de ruta intel·lectual i moral d'aquest pontificat de Lleó XIV.
7: Temps pels esports. Arnau Montserrat. Serrat, bon dia.
1: Bon dia, Marina.
7: Així sonava el Bernabéu amb l'entrada al camp d'Mbappé, que va obrir després una guerra. I quina guerra! Tornen les crispetes a Marbeló amb l'entrenador al Madrid. En el partit es va imposar a l'Oviedo.
1: Victòria per 2-0 contra el conjunt asturià en un partit on es va retirar pancartes contra Florentino i on el Bernabéu va xiular a Vinícius, sobretot també a Mbappé. El francès va sortir després a la roda de premsa, vaja, a la zona mixta, i va sorprendre amb les seves declaracions sobre Arbeloa.
5: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
1: Mbappé va ser suplent ahir contra l'Oviedo, s'havia perdut el clàssic de diumenge i assegurava que estava per ser titular, que tenia també el permís del club quan va marxar a Itàlia amb la seva parella, i diu que no veu les rodes de premsa d'Arbeloa.
5: No, él tiene su opinión. Yo pienso que yo he tenido la autorización del club y después yo no miro la rueda de prensa del míster de lo que dice. Yo tengo la tele francesa, no tengo la tele española en casa, o al final yo no veo lo que, no sé lo que ha dicho.
7: 12 segons que ho tenen tot, eh?
1: Sí, però a més feia referència a la captura, al post d'Instagram que va fer ell veient el clàssic, on es veia Bein Sports, que aquí no es veu aquí a Espanya i que la gent
7: és pirata, que si no... Diu, ell tiene su opinión, no, ell mana, l'entrenador mana.
1: Correcte,
7: principi.
1: Correcte. Escolta, que per rematar-ho, Mbappé va dir que el que més mal li ha fet és que la gent pensi que no vol jugar. Va recordar que van eliminar el Madrid a la Copa del Rei sense ell al camp i que la primera part de la temporada hi havia Xavi Alonso a la banqueta. No va nomenar Xavi Alonso, però que ho tenien tot.
5: Hemos empezado bien la temporada, hemos tenido todo y después hemos perdido todo en la segunda parte de temporada. Duele mucho para nosotros porque hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido. Y ahora
7: evidentment, Arbeloa, l'entrenador, va contestar en roda de premsa.
1: ¿Es Mbappé el quart davanter de la plantilla?
6: No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero.
1: Que el quart davanter es Nontesho, ho va deixar clar Arbeloa, però li envia un missatge claríssim al francès.
6: Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
1: Esperen al siguiente. Ho remata Arbeloa. Mbappé diu que hi havia estructura la primera part de la temporada, doncs ell tira de números.
6: Y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
7: Clar, no surt tan dura per entrar en una altra, eh? No guanyen títols, però guanyen batalles internes. A tot això, punt insuficient pel Girona en la lluita per la permanència. Àlex Luna.
9: Ni amb ànima ni amb 26 xuts va tenir prou el Girona ahir per guanyar la Reial Societat. Montilivi va preparar una autèntica final per apropar-se a la permanència, però els 3 punts no van arribar de cap manera i no va ser per falta d'insistència. John Martín va obrir el marcador a la primera part congelant els 2.500 presents a l'estadi, però Stuani, de nou des de la banqueta i havent-se d'infiltrar per poder jugar, va tornar a signar el gol que, per segona jornada consecutiva, dona esperances a l'equip d'aconseguir l'objectiu. Al final, 1-1, la nota positiva, que el punt permet sortir del descens al Girona, la negativa és que es patirà fins a l'últim segon de les dues finals restants, la visita a l'Atlètic de Madrid i el xoc definitiu a casa contra un Elx que molt probablement també s'ho jugui tot.
7: La lluita per no baixar, que és impressionant, eh?
1: Sí, amb 6 punts encara en joc, el Rayo, que és desè, no té assegurada la permanència matemàtica. En té 44 de punts, València i Sevilla en tenen 43, Osasuna i Espanyol 42, Girona i Alavés 40 i Elx, Mallorca i Llevant 39.
7: I en tenim una de muntada aquí al costat, a Plaça Catalunya,
1: sí.
7: La fanzone de Montmeló, perquè arrenca el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya del motociclisme.
1: A partir de les 9 comença l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló amb els primers entrenaments. La gran absència és la de Marc Márquez.
7: I en tenis, victòria històrica de Sinner.
1: Es classifica per les semifinals a Roma, derrotant a Rublev 6-2 i 6-4 i encadena la 32a victòria seguida en un Masters 1000. És el rècord absolut.
7: I avui la firma l'actualitat ens la posa la directora adjunta del diari Oponés, la Neus Tomàs. Bon dia.
10: Bon dia, Marina. El govern de Salvador Illa va arribar amb la promesa de rebaixar la tensió amb els mestres, però un any i mig després el conflicte s'ha agreujat. Ara, el govern i els sindicats convocants de les protestes han tornat a seure per negociar una sortida, però de moment la convocatòria de noves aturades es manté. La meva opinió és que en aquest conflicte passa com en altres que li han esclatat al govern. Hi ha una part de problema heretat, però també s'han comès errors propis. Per exemple, proclamar que s'ha signat un acord de país amb els sindicats sense tenir el suport d'alguns dels més importants i combatius. Del 2020 al 2023, segons les darreres dades disponibles del Departament d'Educació, va créixer un 23% el pressupost per alumne. I per tant, Alacant es va passar de 6.440 euros per alumne del sistema escolar públic a 7.961. En els darrers exercicis segueix a l'alça, per tant s'ha avançat, però encara no és suficient. Si com tot apunta hi ha nous pressupostos, potser es podrà arribar a un acord per posar fi a unes protestes que a qui més perjudiquen, i això és important subratllar-ho, és precisament els alumnes més vulnerables.
7: 7:25. Rafa Vilasan Juan, expert en geopolítica, membre de l'IES Global. Què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Marina. Què tal?
7: Clar, tenim a Trump de visita a la Xina i ara sembla que siguin tan amics ell i Xi Jinping i nosaltres estaríem entès que eren rivals històrics. No era la rivalitat amb la Xina un dels arguments per portar Trump novament a la Casa Blanca? Avui volem entendre com funciona tot això.
0: Sí, recordaràs, Marina, precisament que una de les seves frases més famoses durant la campanya, especialment aquesta segona vegada que ha tornat a la Casa Blanca, era una frase que deia: no podem permetre que la Xina segueixi violant el nostre país com ho estan fent fins ara, no? I aquesta frase, que bàsicament estava dirigida a tot el cinturó desindustrialitzat dels Estats Units per la seva massa de votants maga, doncs ara veiem que tira enrere, no? I que Trump ha tornat enrere precisament per ficat amb aquest cul de sac de la guerra al Golf, perquè necessita el recolzament de la Xina. I el necessita precisament per desbloquejar tot el que significa el comerç i el petroli que passa per l'estret d'Hormuz, no? En fi, tot i que s'ha portat els seus amics multimilionaris de les tecnològiques, que tenen molt a guanyar també amb aquesta visita a la Xina, recordem per exemple tot el que significa Tesla i el que significa Microsoft a la Xina, que són dues companyies massivament presents allà, entre altres coses perquè produeixen però també perquè venen, i per tant semblava doncs que això podria anar de tecnologia, però bàsicament de el que va és de desbloquejar l'estret d'Hormuz. Però clar, aquí hi ha una contrapartida, i aquesta contrapartida és un dels històrics confrontaments que han tingut els Estats Units amb la Xina, i especialment des dels anys 50, que és la represa, diguem-ho així, perquè Xi Jinping ja ha promès dins de la seva forma de governar la Xina que volia reprendre, i que seria el seu gran llegat al reprendre de nou la illa de Taiwan, no? Per tant, hem vist que ni tan sols s'ha mencionat amb els discursos de Trump durant aquests dies. Ja veurem després el que passa.
7: Clar, perquè Taiwan és el gran front que ha fet que aquesta relació d'aquestes dues grans potències hagi estat sempre penjant d'un fil, o un dels grans temes, el de Taiwan, el d'aquesta illa.
0: Sí, doncs fixa't una cosa, no? Que els 50 no va ser, diguem-ne, com l'amenaça nuclear que van tenir amb la Rússia, però pràcticament va arribar el mateix amb la Xina, als anys 50, els Estats Units amenaçant amb un atac nuclear si ocupaven l'estret, diguem-ne, de Taiwan i ocupaven la illa, no? Per tant, sí que és històricament una de les grans fils de confrontació que amenaça la relació entre els dos països. Però hi ha hagut d'altres, eh? Recordem que precisament als 50, la guerra de Corea, quan Corea del Nord va intentar invadir Corea del Sud, i que per tant els Estats Units van recolzar a Corea del Sud i la Xina va recolzar a Corea del Nord, i va ser per tant com una d'aquelles batalles de la Guerra Freda entre Rússia i Estats Units fetes a tercers països. També va passar al Vietnam, on els xinesos van recolzar Vietnam del Nord, i va ser el gran fracàs dels Estats Units precisament perquè van poder mantenir la seva, en fi, tot el seu material militar i en fi, l'entrenament de defensa que feia la Xina, no? I fins i tot podríem dir que en certa mesura, però és veritat que ja els Estats Units van jugar una altra estratègia a Camboya als anys 80, quan la Xina va recolzar els Khmers vermells, i per tant també amb una confrontació, diguem-ne, de tropes del comunisme. El que passa és que ja van deixar que fos la Rússia qui s'enfrontés a Xina. En fi, que hi ha hagut moltíssims conflictes, i els que ara estan presents no són tan, diguem-ne, militars com si serien el comerç, la navegació marítima, recordem tot el que hem parlat moltes vegades de l'Àrtic, i el que són també, el desenvolupament tecnològic i les batalles de l'espionatge industrial.
7: Clar. I què podem esperar llavors d'aquesta visita? Molt de soroll per no res, o hi ha avenços realment que es puguin comptabilitzar?
0: Mira, jo, llegint ja aquest matí una miqueta el que podria ser com a conclusió, et diria que hem d'esperar una miqueta, però la visió que em queda seria una mica, si fos Francis Ford Coppola, diria que és com el Trump ha anat a visitar el padrí, és a dir, ha anat a veure com podia aconseguir el favor de qui s'ha posat ja pràcticament al mateix nivell que la seva pròpia figura, no? Jo crec que sí que s'ha parlat, i ja veurem a veure com es tradueix això en acords, amb tot el que signifiquen els arancels i el comerç, i que hi haurà d'alguna manera alguns anuncis amb el sentit d'alliberar una miqueta aquesta tensió que va arribar, recordem, arancels del 100% entre Estats Units i Xina, però també de retorn de Xina cap als Estats Units, no? Però el que cal veure aquí és si efectivament hi ha alguna mediació per intentar alleujar una miqueta aquesta idea de l'estret d'Ormuz, no? Ja ho veurem, si això es tradueix en un cert equilibri global, ho veurem amb els detalls els propers dies, no? Benvinguda serà la visita, però encara es dona per entrar en detall, i ja sabem moltes vegades aquests canvis de guió que el Trump ens fa.
7: Gràcies, Rafa.
0: Bon dia.
7: I ens queda la reina del mando, que avui ens explica què farà Televisió Espanyola aquest dissabte a la nit en comptes de la retransmissió d'Eurovisió, que, com sabeu, és aquest cap de setmana. Cristina García, bon dia.
3: Bon dia, nois. Efectivament, com sabeu, Televisió Espanyola no emetrà el certamen com a protesta per la participació d'Israel. Això no havia passat mai abans. Espanya va participar a Eurovisió durant 65 anys consecutius. I què farà a canvi? Doncs retransmetrà un ambiciós especial anomenat La Casa de la Música, presentat per Jesús Vázquez, amb les actuacions en viu de Chanel, de Guitarrica de la Fuente, de Rafael, a més de 23 artistes més. Serà a les 10 de la nit aquest dissabte a la 1.
4: Estás invitado al gran evento musical del año. La Casa de la Música abre de nuevo sus puertas. Los artistas que quieres, la música que tú quieres, va a sonar más fuerte que nunca. A los mandos, Jesús Vázquez. Con él, nuestras estrellas compartirán en exclusiva sus momentos más inconfesables. La experiencia que te hizo vibrar comienza de nuevo. Bienvenido a la Casa de la Música. El sábado 16 de mayo, gran evento en la 1 y RTVE Play.
3: I no estem només nosaltres en aquesta protesta. Països Baixos, Irlanda, Eslovènia i Islàndia s'han sumat a Espanya com a països que han preferit no participar en Eurovisió 2026. Per tant, només 35 països protagonitzaran el festival d'aquest dissabte a Viena. És la xifra més baixa des de l'any 2004.
11: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
7: Passa un minutet de 8:15 del matí. És moment d'actualitzar la informació de servei. Ja que ve el cap de setmana, que som a divendres, avui agafeu rebaqueta per sortir de casa, que farà una mica més de fred. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
12: Bon dia. Durant tota la jornada hi haurà molts núvols, també estones breus de sol i moments de xàfecs. Al matí, a les comarques de Girona, com ha passat durant la nit. Després, entre aquesta tarda i la pròxima nit, s'extendran en forma de tempesta fins i tot a les comarques de Barcelona i nord de Tarragona, localment amb forta intensitat i en calamar-se. Les temperatures, ara com els darrers matins, baixaran les màximes, sensació d'ambient fresc tot el dia, sobretot perquè estones el vent bufarà fort. I al Pirineu plourà estones amb una cota de neu per sota dels 1.500 metres. Cap de setmana més sol, temperatures més altes, però compte perquè demà al matí hi haurà gelades a moltes àrees de l'interior.
7: I avui també pendents de si hi haurà o no talls de trànsit a primera hora del matí per aquesta vaga de professors. Avui toca a Lleida, al Pirineu i l'Aran. A 12:15 hi ha convocada una manifestació unitària a Lleida per reivindicar millores laborals. I atenció, perquè això pot portar, ho sabem, complicacions a les carreteres al llarg del matí. Ara mateix, com tenim el trànsit? Ferran Aràndiga, bon dia.
13: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Estem pendents un dia més d'aquestes mobilitzacions d'educació. Hem de destacar que a hores d'ara tenim només una avaria, la A2, de fa una estona a l'altura de Castellbisbal, que en direcció Lleida obliga a tallar un carril de circulació. Per altra banda, parlem també de moltes retencions ja habituals, però als voltants de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat amb cua, sobretot per la C5 58 des de Sant Quirze. La C-17 també pateix retencions de 2 quilòmetres a Parets del Vallès en sentit sud, i la A-7 també en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, retencions habituals des de Pallejà i Molins per la A-2 i B-23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: I a Rodalies, de moment, no consten incidències.
11: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
14: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
16: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
2: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
15: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
17: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
15: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de 100 Catalunya.
18: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 5 minuts llargs de 7:45 del matí. Ara actualitzem l'agenda informativa del dia, com sempre, amb la Laura Estrada i el Miquel Giol. Bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia.
3: Donald Trump i Xi Jinping estan reunits ara mateix a la Xina. És la segona trobada en dos dies entre els mandataris quan feia gairebé una dècada que un president dels Estats Units no visitava el gegant asiàtic. En les últimes hores, Xi Jinping ha posat una línia vermella en la gestió de l'Índia.

0: de l'illa de Taiwan, que la Xina s'atribueix i amenaça que, si no es fa correctament, podria derivar un conflicte.
1: Els presidents també han acostat posicions pel que fa a l'estret d'Hormuz, però sense concretar cap on avançarà la situació. En les últimes hores, l'Iran ha obert aquest pas per petrolers que van als mercats asiàtics.
0: Cuba s'ha quedat sense reserves de combustible i la xarxa elèctrica del país està molt debilitada. La població cada dia viu més al límit, mentre les protestes per les apagades a l'Havana s'estan intensificant.
1: La cúpula d'Interior es reuneix aquest matí amb els sindicats de Mossos per parlar de la polèmica infiltració a l'Assemblea de Docents i de les explicacions que va donar la consellera al Parlament. Interior vol rebaixar així l'incendi que van produir les seves paraules, mentre entre els agents que senten que s'ha fet pagar a l'operativa una polèmica política.
0: L'organització antifeixista del Maresme es manifesta aquesta tarda a Santa Susana contra el festival neonazi Caos Indecent, que tornarà d'aquí 15 dies en aquesta població. Fa 4 anys que aquest esdeveniment atrau ultres d'arreu d'Europa a Catalunya.
1: Acaba la campanya electoral d'Andalusia i aquesta mitjanit comença la jornada de reflexió, tot plegat per tancar un cicle electoral que apunta a una victòria àmplia del PP, que hi ha possibilitats que governi amb majoria absoluta i amb la incògnita de què farà el PSOE. Va renovar el lideratge a Maria Jesús Montero per millorar el seu pitjor resultat i encara pot anar menys.
0: L'home infectat d'antivirus continua estable a Madrid i milloren els seus símptomes. Els metges són optimistes. Mentrestant, la resta de passatgers continuen donant negatiu a les proves. Hi ha possibilitats que, a partir de dilluns, puguin començar a sortir de les habitacions amb mesures de protecció.
1: Arrenca el Saló del Còmic de Barcelona, que arriba a la seva 44a edició. Comptarà amb grans figures internacionals d'aquest àmbit i reconeixerà per primera vegada una dona amb la millor obra d'autoria espanyola.
0: Als cinemes...
2: Crítica de cine, se acabó.
3: Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
4: favor?
2: Pizzería temática de cine.
0: Avui estrena Pizza Movies, una comèdia on una periodista cultural decideix deixar el poc que té per muntar una pizzeria dedicada al cinema amb el seu marit. Un negoci on, per exemple, els repartidors són crítics de cinema. Tot plegat per parlar en bona part de la precarietat del sector cultural. Està protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín.
5: Molt de divendres, pizza i peli, no?
1: És perfecte, sí. És veritat, bona combinació. Veritat. I en l'àmbit musical... I tornarem a equivocar. Obeses ha publicat un nou disc, L'Ai al cor, té 14 cançons que resumeixen l'aventura dels 16 anys de la formació liderada per Arnau Tordera. Una d'elles és aquesta que sentim, L'elogi del fracàs. El disc és una barreja de tot, té des de metal, música tradicional, passant per l'electrònica i el cabaret.
5: Un minut i obrim els diaris.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
9: l'Auditori.
8: I per anar de museu, concert i espectacle,
9: l'Auditori.
8: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Agafem els diaris. Avui no és Florentino, tampoc Pedro Sánchez, no ho són els professors. Avui Donald Trump i Xi Jinping són la fotografia a les portades. Així.
1: Al periòdico els veiem de costat saludant els mitjans. Trump i Xi exhibeixen sintonia. A l'avantguàrdia tenen de fons el temple del cel de Pequín. Xi sedueix a Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. Al País són més concrets. Xi avisa Trump que la seva relació depèn de Taiwan. I al Mundo, Xi es posa ferm i empeny Trump a no interferir a Taiwan per evitar un conflicte. En aquest diari, la foto, en aquesta fotografia, es donen la mà. I la premsa xinesa, què hi diu? Doncs avui els diaris d'allà parlen d'un nou posicionament i d'estabilitat estratègica constructiva.
5: És el que crida més l'atenció avui a les portades dels diaris, però hi ha més temes.
1: Sí, al País, Cuba es queda sense reserves de combustible i les protestes s'intensifiquen. Esquerra activa la maquinària per aprovar els pressupostos d'Illa.
5: A l'avantguàrdia, l'economia creixerà fins al 2030 amb 1 milió d'immigrants més.
1: L'autoritat fiscal augura la pujada del PIB, malgrat l'impacte de la guerra a l'Iran. També a la portada d'aquest diari es cola que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i també la victòria del Madrid entre xiulades a Mbappé i Vinícius.
5: Les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus, també d'això.
1: Al periòdico, els delinqüents ofereixen comencen a retirar runa d'obres en construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. Ah, i també hi llegim que el vot del malestar social canvia de bàndol 15 anys després del moviment del 15M.
5: I avui, on

0: S'han posat creatius, és a l'ara, eh? Si ho veieu la portada, ho sabreu, perquè és el dibuix d'un laberint amb tons groguencs. I què volen explicar amb això?
1: Mireu, es titula L'immigrant al seu laberint, al centre, i apareixen dos carnets d'identitat, i de fons, el laberint dibuixat, que els pot dur des de Costa d'Ivori i des del Perú fins a Madrid o a les Canàries, en funció del camí que triïn. Avui dediquen el diari al còmic, per això no trobareu fotografies a l'ara, sinó il·lustracions, dibuixos que van d'acord amb tot el que s'hi explica, amb totes les notícies, i en aquest diari li dediquen de fer l'editorial. El còmic és patrimoni de tots. Catalunya està aconseguint salvaguardar l'obra i la memòria dels grans dibuixants clàssics i actuals, i al darrere d'aquesta edició especial hi ha Paco Roca, que torna al diari del còmic. A tot això, aquest cap de setmana té lloc al Saló del Còmic. Vull dir que tot va lligat.
0: I ara l'opinió. Gestos i posicionaments.
1: Amb motiu del primer dia de visita oficial de Donald Trump a la Xina, una trobada que es repetirà avui, però que ahir ja va deixar alguns missatges. La cimera escenifica la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable. El líder xinès adverteix als Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra. També llegim que Xi, sense pressió, pot aprofitar la debilitat de Donald Trump per demanar-li alguna contrapartida a canvi de pressionar a l'Iran perquè reobri Hormuz. Tot això a la Vanguardia.
0: Una cimera per l'estabilitat.
1: Tot indica que la visita a la Xina acabarà amb acords positius, arrenca l'editorial del periòdico. La pedra de toc serà la posició de Trump, que Trump assumeixi sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions. Els Estats Units continuen sent la primera potència mundial.
0: Recupereu, si voleu, n'hem parlat fa un moment amb el Rafa Vilasanjuan, expert en geopolítica, de tota aquesta relació, de com hem d'interpretar aquesta visita i de què podem esperar. A l'app de la SER ho podeu recuperar, també a les nostres xarxes. Ni excepcions ni dreceres.
1: Això al país. La regulació dels agitadors ultras al Congrés exigeix la màxima prudència i un suport unànim per part dels partits. El respecte a la seu de la sobirania i als que hi treballen no hauria de ser motiu de discussió. També llegim, el que fan provocadors com Quiles o Ndongo és indigne de qualificar-se de periodisme.
0: I a l'ara també ens quedem amb l'opinió del Carles Mundó, advocat i exconseller de Justícia, sobre Florentino Pérez i els nervis a la llotja del Bernabéu.
1: És millor callar i semblar ruc que parlar i esvair tots els dubtes. És com arrenca aquest article. Durant molts anys, Florentino ha cultivat la seva figura d'home poderós administrant els seus silencis. Li ha servit per forjar una imatge, però dimarts va trencar el silenci i va exhibir arrogància, prepotència i irritació. Una exhibició de ressentiment i supèrbia impròpia d'algú de la seva experiència. I llegint també que les persones poderoses acostumen a ser desconfiades, segurament com a mecanisme de defensa per protegir-se, i alerta d'un perill que només escolten els que diuen exactament el que volen sentir.
0: Repassem uns titulars més encara de la premsa. El vot de protesta, ho dèiem ara, canvia de bàndol per el fracàs de la nova política. Aquest és el titular que han triat el periòdico per il·lustrar el seu tema del dia.
1: Tres lustres després de la ruptura del bipartidisme, el sistema es reordena i el malestar es canalitza a través de Vox. Totes les vacunes que va posar Podemos per no ser un partit clàssic ja no existeixen. Això és qui ho diu, és Juan Carlos Monedero, un dels seus cofundadors. I és que fa 15 anys del 15M. El diari tenia un dels, a més, un a un, les cares dels que encara queden a la primera línia política des de llavors, des d'Irene Montero a Gerardo Pisarello, Jessica Albiaco i Jaume Asens.
0: Sánchez, Pedro Sánchez, visitarà el Papa al Vaticà abans que ell viatgi cap a Espanya.
1: Al país, el govern s'agafa a la posició de Lleó 14 per defensar la regularització d'immigrants.
0: La meitat dels robatoris violents que es fan a l'Hospitalet són des d'un patinet.
1: Al periòdico, els Mossos alerten que els lladres estan molt organitzats, també que cada vegada són més joves i que creix el nombre de menors d'entre 11 i 13 anys, que són inimputables.
0: La cigüereta?
1: No, ciguatera.
0: Cigüereta, no sé. Cigarreta, no sabia què llegia. Cigüereta, escrita amb C. És la nova intoxicació que ha arribat a les Canàries.
1: A l'ara, una microalga. És una microalga que es veu que causa una malaltia que es pot contraure consumint alguns peixos. La crisi climàtica, el turisme i la pesca n'afavoreixen aquesta expansió. Es va detectar per primer cop el 1787 i és una mena de gastroenteritis.
0: Els universitaris parlen i culpen el professorat de la seva apatia a classe.
1: La Politècnica ha preguntat als alumnes per mirar d'entendre què els porta aquest absentisme. I s'han trobat amb això. Diuen els alumnes que si percebessin que el temps a l'aula és més aprofitable, la motivació canviaria. Això ho viuen a La Vanguardia.
0: El xoc de competències endarrereix els preparatius per l'eclipsi del segle.
1: Això al país. Només 5 comunitats han publicat la llista de les ubicacions per gestionar l'afluència de públic previst de cara al 12 d'agost, entre les quals Catalunya, que ha fet els deures. En poques hores s'hauran de gestionar milions de desplaçaments.
0: I a les pàgines culturals... El Saló del Còmic arrenca amb molta oferta però menys espai.
1: La fira que té lloc aquest cap de setmana inclou una exposició sobre Tolkien i premiarà per primer cop una dona en la categoria de millor obra d'autoria espanyola. En parlen tots els mitjans.
0: I a La Vanguardia, Sopa de Cabra i els seus 40 anys. Somriu.

0: A La Vanguardia, clar, comencen dient que fa 40 anys el rock encara era un moviment rebel, juvenil, que trencava esquemes, i fa 40 anys el Sopa de Cabra pujaven per primer cop a un escenari. Ara els fan una entrevista al diari on repassen la seva història, els seus inicis, el seu present. Són en Josep Tió i en Gerard Quintana.
1: Que tenen molta mà per ser notícia, no? Vull dir, ho comentàvem abans amb la Gisela, sí, a l'Hoy por Hoy. 40 anys, sembla que els hagin fet més d'una vegada ja,
0: sí,
1: no? Tinc la sensació que aquesta notícia ja l'hem anat donant,
0: sí, sí,
1: sovint,
0: sí.
1: Però clar, ara la notícia és que arrenquen aquesta gira.
0: Sí, sí, exacte.
1: I ara us expliquem quins són els protagonistes del dia als semàfors verds i vermells dels diaris, però abans, sapigueu, estàvem pendents de si hi havia d'haver talls o no, problemes de circulació relacionats amb la vaga de professors. Avui toca Lleida, als Pirineus. Doncs bé, sapigueu que un grup de docents han tallat l'N240 a Lleida. Això ha passat aproximadament fa un quart d'hora. Tallen l'entrada a Lleida per aquesta via a prop de l'església Montserrat. Els manifestants s'havien concentrat abans en un punt proper i des d'allà han accedit fins a aquest punt. Han agafat alguns contenidors i els han volcat, també han portat mobiliari d'escola, com taules i cadires en aquest punt de revolta. Per tant, tall ara mateix a la Nacional 240 a Lleida. Sapigueu, si us heu de moure per allà. I el que dèiem, els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells, qui són?
0: Mireu, el periòdico, semàfor vermell pel CEO de Tyrus Capital, el fons d'inversió denunciat per la Fiscalia de Barcelona, i semàfor verd per Carmen Herrero, que és matemàtica. I a La Vanguardia, semàfor vermell per l'entrenador de la Lama, acusat d'enviar missatges de caràcter sexual i insultar futbolistes, i verd pel Col·legi d'Enginyers de Camins.
1: Agafem els esportius. Que tornen a venir carregats. Ara, amb el creuament de paraules entre Mbappé i Arbeló.
2: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo.
3: La bronca final, alas. Mbappé paga la factura del fracàs amb una xiulada del Bernabéu i el triomf intrascendent contra l'Oviedo acaba amb foc creuat entre ell i Arbeló. I escriu dins Tomás Roncero: una pena que baixi la temporada, que se salvi qui pugui. El Marca, el Bernabéu no perdona i Mbappé explota contra Arbeloa. I a la contracrònica, saber ser Raúl i saber ser Cristiano Ronaldo. Mbappé ha d'aprendre la lliçó que el Madrid no val només en marcar 42 gols.
1: I des de Barcelona, des de la premsa que s'ha dit aquí, com en parla?
3: Incendi, Mbappé a l'esport, pitada atronadora, la defineixen i diuen que és un pols total del francès contra el club. A Mundo Deportivo, bronca històrica, Mbappé, i a la contracrònica, el Bernabéu parla i Florentino el silencia. L'afició va desplegar pancartes en contra seva i van ser retirades d'immediat per la seguretat de l'estadi. Mbappé trenca el sonòmetre a La Vanguardia.
1: Que el terratrèmol que ha provocat aquesta setmana Florentino amb la seva compareixença es cola fins i tot a la premsa internacional. El New York Times diuen: Florentino mai parla, i després dels seus comentaris sexistes, potser millor.
3: És una de les frases que podem trobar en el seu article dedicat al president del Real Madrid. Diuen que no s'esperaven que Florentino seguís els passos de la roda de premsa que va fer Rubiales després del bató a Jenny Hermoso.
1: Clar, i on s'estan posant les botes amb tot això és el que t'hi jugues, els companys del que t'hi jugues, sobretot al nostre Bermúdez, al nostre Florentino Pérez.
4: Estoy un poco intranquilo mientras el Real Madrid vigilo cuando veo que me critican con muy poco estilo y luego unos me dicen no lo digas y Anás me dice dilo. Pues vamos a ver, me voy a dar de baja de ABC. Lo primero, convoco elecciones, que son un palité. A ver quién se presenta, total yo las ganaré, que la millonada necesaria solo yo la tendré. Panda de pobres, que pregunte la señorita también, que vosotros sois muy feos. Venga guapa, pregúnteme usted. Los niños de África quieren ver al Real Madrid, que están mandando un bulo por ahí, que me lo ha mandado Anás. Espera que cierro el WhatsApp con la comadrona, me pone chicas calientes en tu zona. Ay, no, espera, ¿quién va diciendo que estoy cansado? ¿Ha sido el del ABC, el del relevo, o ha sido otro matado? Oye, Siri, ¿quién fue el que más me ha rajado? Que dicen que tengo cáncer, si no me ni he revisado. Y que dicen que estoy agotado, cáncer no, pero un bulto aquí para vosotros lo tengo bien colgado.

0: És que millor posar-hi un somriure, perquè clar. Vinga, va. Amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
1: Doncs avui ens quedem amb la carta de l'Enoc de Barcelona, que avui ens porta una situació i una sensació d'impotència a la que molts ens hi podríem sentir identificats. Ens explica que ell estava aparcat a Pedralbes quan un altre cotxe va xocar amb ell i es va donar la fuga. Va anar a la Guàrdia Urbana i, evidentment, què creus que va passar, Marina?
0: Ai, no sé, que era... No sé, que eren agents de paisà, no. Ara que estan tan de moda, no?
1: Lo típic i clàssic de l'administració, que li van dir que era responsabilitat, era competència dels Mossos descobrir qui era el responsable a través de les càmeres. Hi va anar i un cop més resulta que li diuen que és responsabilitat de la Guàrdia Urbana i, a més, el Departament de Sinistres de l'Asseguradora li diuen que és competència dels Mossos. Així que, en fi, ningú vol assumir la responsabilitat i acaba amb una pregunta que molts ens fem. Per què pago una assegurança?
0: Astèrix i les 12 proves. Va, la notícia per comentar l'hora del cafè.

0: La recordava una mica més rítmica.
1: És que t'he agafat, no, agafat una versió més, diguem-ne...
0: Més romàntica, no?
1: No, més d'un grup de música...
0: Que no és l'original. No és l'original,
1: diguem-ne, que
0: és
1: rítmica, la que veiem tots per la televisió. Perquè avui vinc a parlar, com cada dia, de futbol, però d'un altre estil, del futbol caminant.
0: Ah.
1: Walking football.
0: Ah, que no té a veure amb Walking Dead, eh?
1: No,
0: potser,
1: no.
0: Potser el Madrid, una... sí, o l'Espanyol.
1: Sí, és una modalitat adaptada per als majors de 50 anys que s'ha convertit en un fenomen a Portugal. Aquest esport permet continuar jugant a futbol sense córrer ni contacte físic, reduint, per tant, el risc de lesions i facilitant la participació de persones amb diferents edats,
0: doncs,
1: i condicions físiques. Actualment hi ha 3.400 persones que juguen aquesta adaptació del futbol. La Federació Portuguesa impulsa tornejos oficials i al final és un camp més petit, porteries més petites... Una pachanga de tota la vida, que li volem posar de nom a tot. Walking football, walking football. Pachanga de tota la vida.
0: També tens raó. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hola, Pep Bartomeus, què tal, com estàs?
3: Molt bé, i tu, Marina?
0: Bé, vens amb les estrenes de la setmana.
3: Correcte, és divendres i això és sinònim d'estrenes musicals.

0: Els Strokes presenten Falling Out of Love, l'avançament del seu esperat nou disc, Reality Awaits, que veurà la llum el proper 26 de juny. El llançament vindrà acompanyat d'una dilatada gira internacional que arrencarà el juny i recorrerà Amèrica del Nord, Europa, Amèrica del Sud i el Japó, amb dates destacades a recintes com ara el Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Doncs,

0: Hi ha rufes al nas.
1: No, però mira, dins de la muralla,
0: ah,
1: això
0: bé.
1: Dius encara.
0: Sí.
1: Encara, sí. Si sí, l'Arnau, sí. Mira, no fa tampoc mala cara, eh? Tu t'agrada,
0: està
1: Maluma?
0: Bé, Maluma, mira.
2: Està bé, està prou bé. És així com...
1: L'acceptes?
2: Sí, sí, sí, a mi m'agrada, sí. Maluma.
1: No, no, si no, no ho posava en dubte, tampoc, eh?
2: Loco però no li tornis a dir muralla a Maluma, d'acord? ¿Vale?
1: A la Maluma és al Maluma,
0: mira,
1: perdona.
2: El Maluma he dit, no?
1: Has dit la Maluma.
0: Cola de León, Cabeza de Ratón, no? Seria una mica això.
1: Sí, sí. Loco por Volver és el setè àlbum d'estudi de Maluma, el successor de Don Juan, de l'any 2023. S'inclouen 14 cançons amb avenços com Uno más Uno, amb Cani García, un altre mite, Palaseca, amb Ryan Castro, o aquesta joia, que es diu Los Poderes, al costat de...

0: Quin canvi.
1: Ell és Shaggy. Sí, sí,
0: ostres,
1: un canvi.
0: Ostres, Shaggy. Shaggy, sí, te n'has anat molt enrere.
1: Molt, molt, però està d'actualitat musical. L'artista conegut a nivell internacional gràcies a aquell It Was In Me o el Bombastic acaba de publicar el seu 18è àlbum d'estudi, Lottery. La icona del reggae als 90 i principis dels 2000 torna a la càrrega amb noves propostes carregades també de col·laboracions.

0: era?
1: Doncs no, no t'ho sabria dir.
0: És Malú.
1: És Malú, sí, sí, és Malú.
0: Home.
1: És Malú o La Jefa, com la coneixen els seus fans, que llança el seu nou àlbum titulat 15, marcat una nova etapa després de 2 anys de feina. Aquest treball celebra gairebé 3 dècades de carrera. A veure, que ja n'ha fet alguna d'aquestes que sí que fa al·lusions a Albert Rivera.
0: Una mica de shakirisme, ja.
1: Sí. Que dius, fa falta tant?
0: Però, escolta, clar que sí, que es desfoguin, com vulguin.
1: Em sembla
0: sí,
1: bé,
0: home, sí.
1: Em sembla bé, però tampoc fa falta que facis 10 cançons dedicades a una mateixa persona,
0: que,
1: no?
0: Que sí, home, que sí, que les dones es desfoguen així. N'hi ha homes que es desfoguen d'una altra manera molt pitjor. Clar que sí, home, que
1: no,
0: es desfoguin cantant.
1: No et portaré,
0: el que necessitin.
1: No et portaré la contrària. Vinga, més. Iceman és el nou disc d'estudi del raper canadenc Drake. Ha escollit aquesta que es diu What Did I Miss, on l'artista aborda les conseqüències de la seva disputa amb Kendrick Lamar, assenyalant els que van intentar jugar 2 bandes en lloc de recolzar-ho. La cançó inclou referències al concert Pop Out de Lamar el 2024, entre altres al·lusions al seu conflicte.

0: Després de tancar un any històric amb entrades exaurides a Espanya i Llatinoamèrica, celebrant l'aniversari del seu icònic àlbum Azul, Shawarma i els seus, els Elefantes, trenquen el silenci. La formació barcelonina torna amb Estado 03, un senzill que no només anticipa el seu nou treball discogràfic, sinó que inaugura una etapa marcada per la renovació en la seva formació i una evolució sonora cap a terrenys més contundents.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Així mateix es diu, Marina. Diumenge sense drama. Són els Catarres que proposen una mirada delicada sobre aquell instant fràgil i ple d'intensitat que procedeix d'un retrobament esperat. La cançó funciona com una fotografia emocional, la d'un matí que s'aixeca diferent i que alguna cosa important està a punt de passar.
1: Doncs, Pep Bartomeus, gràcies.
0: A tu, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: dies que vindran.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i us estem avançant des de primera hora. La setmana que ve la legislatura catalana entra en una nova fase.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Dimarts que ve, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran al Palau de la Generalitat l'acord per aprovar els esperats i rebregats pressupostos de la Generalitat. Perquè això passi, cal que la militància d'Esquerra ho avali abans. Fa 3 anys que no en tenim de nous de pressupostos. Aquest és el guió previst ara mateix. Durant les últimes setmanes hi ha hagut negociacions intenses a tots nivells per dibuixar el pacte. Ja hi ha l'esbós i ara cal això, que ho avali la gent d'Esquerra. És a dir, no hi haurà acord, no passarà aquesta signatura si no hi ha abans l'okay de tota la seva gent a Esquerra Republicana, i això és el que ha de passar dilluns, perquè dimarts pugui ser possible aquesta signatura de l'acord. Us ho preguntareu, a canvi de què? Què ha canviat en relació a fa 2 mesos, quan Junqueras va forçar Illa a retirar els pressupostos que havia presentat? Doncs, sobretot les formes, però també el fons. Esquerra ha assumit que la batalla perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF trigarà més del que voldria, perquè costa que Madrid s'ho empassi i perquè Junts no rema tant com els convindria. Seguiran donant la batalla amb això, insisteixen, però ho desvinculen de moment dels pressupostos. La nova condició és una altra, és el que es coneix com a tren orbital. És una nova línia ferroviària que ha de connectar les grans ciutats de l'entorn de Barcelona, Vilanova, Vilafranca, Mataró, Terrassa, Granollers, Martorell, sense passar per la capital. És un projecte que venia del tripartit, al qual ara han tret la pols, que es presentarà en un acte dilluns i que podria estar acabat el 2040, d'aquí a 15 anys, per tant. Aquesta és la gran contrapartida per Esquerra, però en els propers dies n'anirem sabent més i és fàcil ensumar que aquí, per exemple, i veient en el moment en què estem, hi pugui haver més recursos, per exemple, pels professors, que, com sabeu, estan en peu de guerra. Ahir va haver reunió de la conselleria amb els sindicats i no s'ha desbloquejat la revolta. Ells, els sindicats, el que esperen és que com a màxim dilluns els enviïn una nova proposta que incorpori millores salarials. Us ho dèiem des de fa dies, el marge d'acord és molt prim i la via de sortida podria acabar sent precisament aquests pressupostos. El desenllaç, a partir de dilluns, que ja haurà passat una altra cosa important, rellevant en tota aquesta seqüència, que és les eleccions andaluses. Avui, últim dia de la campanya, ara passant 2 minuts de les 8 del matí. I us ho avancem, tot això i molt més, des d'ara i fins les 11, provant Jordi Carbó. Què tal? Bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Ens deies que agafi jaqueta avui que surti de casa, perquè farà més fresca.
3: Sí, imagino que ara molta gent també, pensant en el cap de setmana, estarà veient el panorama que tenim ara mateix, ben gris, que a més recomanem abrigar-se, plourà. El cap de setmana res és semblant al que esperem avui. Bàsicament, el cap de setmana farà molt de sol, ara ho detallarem, però avui toca un dia amb temps propi del mes de març a mitjans de maig. És això que està tan boig, no?, el calendari meteorològic. Ara mateix, per exemple, la temperatura és igual o una mica més alta que ahir. Hi ha hagut núvols, això no ajuda que baixi la temperatura. Tenim 13 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona. Van caient alguns xàfecs al Pirineu, també a les comarques de Girona. Al Pirineu, al llarg del dia, aniran caient aquells xàfecs, no massa significatius. De fet, el més destacable és que la cota de neu a estones baixarà dels 1.500 metres. Els núvols seran abundants tot el matí i al migdia, amb moments de xàfecs a les comarques de Girona i també al nord de Barcelona, d'almenys xàfecs poc significatius, però durant la tarda i fins al vespre sí que els núvols creixeran amb més ganes i de nou a les comarques de Girona, però també a les de Barcelona i al nord de Tarragona hi haurà tempestes que podran descarregar amb forta intensitat i un dia més en què la mar se'l pedra. No seran generals, però hi ha un descarregui en compte perquè, bé, ja hem vist diferents exemples aquesta setmana, amb temperatures que pujaran poc, tot el dia entre els 10 i els 15 graus, però entre els núvols abundants, tot i les estones de sol, i també els moments de vent fort, la sensació serà fins i tot de fred. Però, com dèiem, el cap de setmana, molt de sol, tant dissabte com diumenge, alguns xàfecs enllaços durant les tardes, però bàsicament sol. Demà al matí amb fred, fred pràcticament d'hivern, gelarà al Pirineu i a molts punts de la Catalunya central, però a partir de demà a la tarda les temperatures començaran una lenta recuperació.
1: Carbó, gràcies, fins ara.
3: Que vagi bé.
1: Adéu. El govern i Esquerra Republicana un pas de ratificar l'acord per aprovar els pressupostos. Ara passen 5 minuts de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
1: Això sí, és important. Serà si la militància d'Esquerra ho avala abans.
0: Sí, això es firmarà dimarts vinent i és gràcies a un compromís que ha substituït a l'escull de l'IRPF, el de la línia orbital ferroviària. El projecte que connectarà els nuclis urbans propers a Barcelona sense passar per la capital és la nova clau per desbloquejar els pressupostos catalans.
1: Aquesta és la condició d'Esquerra pels pressupostos, o la principal, però n'hi haurà més, i tot això passa en paral·lel a la revolta dels professors, que tenen una condició clara, que els millorin el sou.
0: És el punt número 1 de la llista de reclamacions. El sindicat vol una proposta clara i diu que si no es comença parlant d'aquest tema s'aixecaran de la taula a la pròxima reunió prevista també justament per dimarts vinent. Professors i mestres segueixen en peu de guerra amb una sèrie de vagues que acceleren el pols a poques setmanes del final de curs.
1: Haurà passat ja dilluns, quan tot això comenci a desencallar-se, les eleccions andaluses, que arriben a la recta final avui, últim dia de campanya, amb un Partit Popular i un Partit Socialista amb ambicions molt diferents.
4: Diu clarament. Yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno.
0: La del PP obtenir la majoria absoluta sense dependre de Vox, i la del PSOE no enfonsar-se amb els pitjors resultats de la història.
1: Donald Trump passa les últimes hores a Pequín.
0: Rebut amb grans cerimònies, com a ell li agrada, Donald Trump s'ha comportat durant la visita a casa del seu màxim rival, la Xina. Xi Jinping l'ha sabut mantenir a ratlla i ha parlat d'estabilitat sense seguir-li el joc sobre l'estret d'Hormuz. Els hi convé a tots dos països estar en bona sintonia, ha dit Xi, marcant obertament Taiwan com la frontera que no s'ha de tocar.
1: Israel respon a l'onejada de bandera de Lamine Yamal, la bandera palestina que va treure durant la celebració de la Lliga del Barça, i el Real Madrid, el bon moment dels blaugrans, no acaba de caure bé, s'ha obert allà una nova guerra. Mbappé diu que no veu les rodes de premsa d'Arbeloa, i Arbeloa diu que mentre ell sigui el tècnic prendrà les decisions. Cops de puny, Florentino fora de si, i ara guerra entre l'estrella i l'entrenador. És divendres. I avui a l'Aquí Catalunya...

0: No sé vosaltres com aneu de plans, però l'emèrit no para, tu. El tenim un altre cop a Sant Xenxo, de cap de setmana, de regates amb els amics. A partir de les 10, la Lorena Vázquez ens porta tot el que sap, d'on és el Joan Carles I. Abans, d'aquí a mitja hora, conversarem amb el secretari de Millora Educativa, amb l'home que ha estat negociant amb els sindicats de profes per intentar desactivar la revolta, de moment sense èxit. Després, la consulta amb el doctor Pedrós. Avui ens preguntem si estan més o menys preparats els metges a Catalunya que la resta de l'Estat, si hi ha diferències i quines són. I ja a la part final del programa, els salvants de Fotogrames ens porta les novetats al cinema. Arriba la reestrena de Top Gun, arriba la nova pel·li també d'Alberto Romero amb la Judith Martín. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a 11, on recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara passen 8 minuts de les 8 del matí, us estem explicant en aquest programa si tot va com ha d'anar. Dimarts, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran l'acord de pressupostos.
2: El que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
3: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. Nosaltres sempre hem dit que el país és millor en pressupostos que sense.
4: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora.
0: Dilluns, Junqueras traslladarà el resultat de les negociacions al Consell Executiu i si rep l'aval del partit, sobretot si rep l'aval de la militància, dimarts s'assagellarà, Guillem.
5: Sí, podem començar a dibuixar com serà la cronologia. Dilluns a la tarda està convocat, com deies, al Consell Executiu dels Republicans. L'acord també l'ha de validar l'executiva del PSC, però la pilota està sobretot a la taulada dels Republicans. L'esbós d'aquest pacte, ens diuen des de dins d'Esquerra, està avançat.
0: I la pilota és a la taulada dels Republicans perquè en l'últim Consell Nacional van rebutjar aprovar aquests pressupostos.
5: Ho van fer davant l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Dilluns també és quan la militància coneixerà els detalls del que s'ha pactat. Durant les darreres setmanes hi ha hagut negociacions intenses i a tots els nivells, ens diuen.
0: Esquerra assumeix que la qüestió de l'IRPF no pot ser ara, que seguiran donant la batalla amb això, però que ha de quedar com a mínim per més endavant i hi ha una nova condició que emergeix en aquesta negociació.
5: A falta de l'IRPF, un dels punts que sustentarà aquest acord de pressupostos és l'anomenada línia orbital ferroviària, el projecte que pretén connectar els nuclis urbans propers a Barcelona sense passar per la capital i que dilluns quedarà segellat també pel govern.
0: El tren orbital estaria enllestit al 2040, d'aquí a 15 anys, aquests són els càlculs, i ens explica com ha de ser, en què consisteix el Ferran Dalmau.
6: Amb el boom demogràfic, Esquerra considera que cal arremangar-se amb les infraestructures i centrar els esforços en els trens. La seva proposta és que sigui l'Estat qui financia els 5.200 milions d'aquesta nova línia orbital ferroviària que hauria de permetre que es puguin fer trajectes entre grans ciutats de la província sense haver de passar per Barcelona. Amb aquesta proposta s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró. D'aquesta manera es crearia una estructura similar a la del metro, una xarxa que en lloc d'arribar només als 3 milions i mig de persones de l'àrea metropolitana, arribi a més de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, prop de la meitat ja estan construïts. Són part de l'actual traçat de l'R8.
0: Des de Califòrnia, el president de la Generalitat manté la prudència sobre aquesta recta final per no fer-ho descarrilar tot. Enviat especial a San Francisco, Xavier Balló.
7: El president vol evitar que l'acord pugui descarrilar a l'últim moment com fa uns mesos i manté l'hermetisme i la discreció sobre la negociació fins que no quedi tot segellat.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
7: El que defensa fermament el president és que el camí dels pressupostos ha de seguir i seguirà el curs previst, malgrat que continuï enquistat el conflicte educatiu.
0: La coreografia dels pressupostos coincidirà, i això no és menor, amb la seqüència de la crisi dels professors. Veurem si hi ha un pessic pels mestres en tota aquesta negociació, també, a part d'això del tren orbital, que pugui desinflamar també aquest conflicte amb el professorat amb la Conselleria d'Educació.
5: Una crisi que continua oberta i, de fet, ja s'estan fent notar a aquesta hora del matí les protestes que avui se circumscriuen a les àrees de Lleida i els Pirineus. A la reunió d'ahir entre la consellera i els sindicats no hi va haver acord, però la Generalitat veu marge per fer noves millores en les condicions laborals dels docents.
0: Ara la nova data clau és la reunió convocada pel proper dimarts, Soledad Domínguez.
8: Diu el departament que exploraran els marges de l'acord que ja van signar amb Comissions i UGT per intentar afegir noves propostes.
9: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens.
8: Però el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no concreta si això implica noves pujades de sou o almenys accelerar els increments que ja s'han pactat. Això, precisament, que hi hagi millores salarials, és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la mesa.
10: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la...
8: El govern haurà de fer nous moviments perquè la seva idea inicial era concentrar les noves propostes en l'àmbit de l'escola inclusiva.
0: Clar, en plena setmana de vagues, des de Junts diuen, home, el president ha marxat a l'estranger i l'acusen de ser reincident en això, diuen que toca el dos quan hi ha problemes. I no és casualitat, no hi haurà gestos amb els pressupostos fins que no passin les eleccions andaluses i això serà ja aquest diumenge. És diumenge quan qui va ser ministra d'Hisenda i ara és la candidata socialista, la María Jesús Montero, passarà l'examen amb les urnes.
11: Y lo dice a los andaluces diciéndoles: tenéis que votarme por el sacrificio que hago viniendo aquí. Hace mucho sacrificio viniendo aquí, pero guarda el acta de diputada en el Congreso en Madrid. Yo os animo a que le deis el resultado para que pueda volver.
5: Ahí des de Bailén, des de la província de Jaén, Feijóo va apuntar contra María Jesús Montero, aquí Zapatero va acompanyar en un míting, però també va apuntar contra Sánchez.
11: Lo que hay que hacer es acabar con la decadencia nacional del PSOE, que tiene como líder a Sánchez y como referente moral a Rodríguez Zapatero. Con eso es lo que hay que cambiar.
5: S'acaba el cicle electoral que el PP va arrencar, recordem-ho, amb Extremadura i amb el qual a Gènova s'havien proposat desgastar Sánchez.
0: Que la realitat d'aquesta campanya és que Moreno Bonilla, l'actual president andalús del Partit Popular, ha intentat evitar bastant Feijóo durant la campanya.
5: Sí, vol més Feijóo a Bonilla que Bonilla a Feijóo. Avui és el darrer dia de campanya i només hauran coincidit un dia en un acte i diumenge tampoc no estaran junts.
12: Yo, evidentemente. Soy el responsable de la campaña, soy el responsable del gobierno de Andalucía y por tanto me compete a mí, siempre coordinado, siempre en colaboración, pero como no puede ser de otra manera, yo soy el responsable.
5: Bonilla aspira a revalidar la majoria absoluta i anirà de pocs vots, que l'aconsegueixi o no. Si la perd i finalment ha d'entendre's amb Vox, diu que negociarà ell i no pas Gènova.
0: Sobre tot això, també s'hi ha colat aquí el declivi dels socialistes d'Andalusia, el que diu la María Jesús Montero, que demana el vot a antics votants del partit.
13: A cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en la urna, le quiero pedir encarecidamente que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
0: I en tota aquesta campanya s'hi han colat les morts. Els d'Adamuz, les víctimes d'Adamuz, però també els guàrdies civils que van perdre la vida a Huelva.
5: Fins aquesta setmana semblava l'accident d'Adamuz una línia vermella, però Moreno Bonilla va treure la col·lació en el debat electoral.
14: Por cierto, señora Montero, ¿no tiene usted nada que decir sobre Adamuz? Porque han pasado más de 100 días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad ni nadie ha dado ninguna información.
5: L'endemà, als micròfons de l'Hoy por Hoy, l'alcalde socialista d'Adamuz deia que Bonilla l'havia decebut.
15: Y el accidente no salía nunca a colación y agradecía ese respeto a todos los partidos. Allá es cuando veo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, saca el accidente, pues estallé porque, y no me lo esperaba de él.
5: El PP també ha aprofitat o ha volgut utilitzar per desgastar el Partit Socialista la mort de dos guàrdies civils en una persecució d'una llanxa de narcotraficants i Grandema Arlaska en aquest clima va ser xiulat i escridassat en un acte de la Benemèrita.
0: I sobre això, atenció al que expliquem avui a la SER sobre els narcos.
5: Sí, el que expliquen des del Ministeri de l'Interior, constaten l'augment, en un informe ho fan, constaten l'augment de l'agressivitat dels narcos cap a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, incloent l'ús d'armes de guerra i embestides deliberades a patrulleres de la Guàrdia Civil.
0: I com no, aquestes eleccions tenen també una clau catalana.
5: Pel nou model de finançament singular, Bonilla ha acusat Montero de premiar Catalunya en detriment de Catalunya, d'Andalusia, perdoneu.
16: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya, al señor Puigdemont, para que su jefe su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa. Y ha hipotecado a Andalucía. Y ha hecho una traición a Andalucía. Una traición.
5: De premiar a Catalunya en detriment d'Andalusia, que quedi clar, que n'he fet un embolic. Alhora, Bonilla diu que estan infrafinançats amb el model actual i amb menys diners, ha dit, estan corrent més que la resta.
0: I la nota de color de tot això.
17: És Andalucía.
0: És el president d'Andalusia. És Juanma Moreno cantant.
5: Cantant, per si la voleu recuperar, perquè segur que teniu ganes d'escoltar més. Segons d'aquesta cançó, es diu Kilòmetre Sur. Ell tenia un grup de jove i diu que la idea ha estat seva i no del seu equip de comunicació. No preveu cantar-la en directe diumenge, això ha dit, però té ganes de pujar-se en un escenari i assegura que ho farà, però d'aquí un temps.
0: 7 i 17. I més negociacions encara. Sumar sobre parlar amb Junts sobre mesures fiscals perquè els de Puigdemont puguin votar a favor de la pròrroga de lloguers.
18: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot afrontar una pujada de 400 euros.
5: Des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha assegurat que el seu partit està disposat a seure amb Junts.
19: Nosaltres el que hem fet és presentar al Congrés dels Diputats, perquè nosaltres no parem de presentar propostes. Quines són les nostres propostes en matèria d'habitatge? El govern les coneix. A partir d'aquí, si les accepta, doncs, evidentment, que si és una proposta nostra, nosaltres la votarem a favor.
5: I des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, assegura que no s'han obert a negociar amb el govern espanyol i que només hi votaran a favor si s'accepten les seves condicions, és a dir, deduccions de l'IRPF per als propietaris i també menys impostos per comprar un primer habitatge o rehabilitacions al domicili habitual.
0: I continua la batalla dialèctica entre Isabel Díaz Ayuso i la presidenta de Mèxic.
20: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más.
21: Silencio, señores.
5: A l'Assemblea de Madrid, després d'haver tornat abans d'hora de Mèxic, entre acusacions d'haver-hi anat com si fossin unes vacances apagades, Ayuso va seguir elogiant la conquesta d'Amèrica.
22: Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí, es un país, somos un país extraordinario, que conozca más de la cultura mexicana, que viva como viven los pueblos, que conozca de nuestra cultura. Que pase más tiempo de vacaciones en México.
5: La presidenta mexicana, amb ironia, l'ha convidat a passar més temps de vacances al seu país des de Califòrnia, des del seu viatge oficial, i ja ha tornat a contraposar el seu tarannà anant de viatge oficial amb el de la presidenta madrileny.
0: I avui un ull posat al Maresme. Avui allà l'organització antifeixista es manifestarà a Santa Susana contra el festival neonazi Causing the Sun, que es torna a fer d'aquí 15 dies en aquesta població.
5: Porta 4 anys atraient a Catalunya ultres d'arreu d'Europa. L'esdeveniment és privat, només s'hi pot accedir amb invitació. L'alcalde Joan Campo diu que ells no hi poden fer res.
23: L'Ajuntament no permet, no ho permet, ni facilita, ni dona cap ajuda, ni material, ni recursos, ni permet, no permet ni facilita la celebració d'aquesta activitat.
5: Van ser declaracions en aquest programa. L'exlíder de la CUP, David Fernández, li va retreure que no estava condemnant la celebració d'aquest esdeveniment. Pel festival estan anunciades bandes com la canadenca Legitim Violence, vinculada al supremacisme blanc, o l'alemanya German Skinhead, el nom de la qual, doncs, ja diu...
0: I 12 anys després que es destapés la fortuna d'Andorra, avui finalment, va quedar vist per sentència el judici a la família Pujol. Així ho dictaminava el jutge que porta el cas des de l'Audiència Nacional sobre la taula penes contra els 7 fills de l'expresident que van dels 8 als 29 anys de presó i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Andrea Villoria, bon dia.
24: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
0: El judici ha durat mig any, 38 sessions que has seguit tu cada dia.
24: Sí, un judici que va acabar ahir després que la vintena de defenses intentessin convèncer el tribunal de la seva innocència i que els acusats...
25: No voy a usar el turno.
26: No lo voy a usar.
27: No voy a usar mi derecho de última palabra.
28: No voy a usar el... Tampoc.
24: Com sentiu, renunciessin al seu torn d'última paraula, tancant un judici d'un cas que va començar fa més d'una dècada, el 2012, primer amb la denúncia de Vicky Álvarez i 18 mesos després, l'estiu del 14, amb la confessió de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Ara aquest cas està ja en mans del tribunal, que espera tenir la sentència llesta d'aquí una mica més de 2 mesos, a finals de juliol.
0: D'això dependrà la imatge i la reputació de Jordi Pujol, l'expresident més longeu de la Generalitat, que ha quedat fora del judici.
24: Tot i que la sentència no podrà valorar el seu paper.
29: La conclusió que saca o ha obtenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento.
24: Perquè d'ell s'ha arxivat la causa, com recordareu aquest moment, el del jutge, que deia que no se l'absoldria ni condemnaria, senzillament no se'l podia jutjar per la demència sobrevinguda que pateix.
0: I ara els jutges hauran de decidir entre dues tesis, la de la Fiscalia, que manté que la fortuna d'Andorra era de comissions il·legals, i la que defensa, la defensa, que diu que no hi ha proves i que els diners són una herència.
24: Sí, tot i que és cert que, malgrat els esforços que deia haver posat el policia de la UDEF que instruïa aquest cas...
1: Poder vincular con la corrupció.
24: En tot el judici no s'ha aconseguit concretar la corrupció que la Fiscalia creu que hi ha darrere de la fortuna d'Andorra.
0: L'autèntic protagonista de tot aquest cas és Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran, el primogènit, que diu que tots els seus negocis van ser legals.
24: Exacte, ell deia que li pagaven aquestes comissions per fer d'intermediari.
29: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada.
24: I els empresaris imputats ho han corroborat.
1: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
29: De Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
24: Ara bé, l'acusació diu que d'aquesta versió tampoc hi ha proves.
2: Correos que se aportaron aquí no costa ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
24: El que sí que hi ha són uns diners ocults, uns moviments bancaris a Andorra des de 1990.
0: Andrea, gràcies.
24: A vosaltres, fins ara.
0: I Donald Trump passa de les seves darreres hores a Pequín i en fa, doncs, una escena o una imatge com si fossin tan amics ell i Xi Jinping. En aquesta visita ell s'està mantenint a ratlla. La gran posada en escena o les clares advertències del president xinès han fet que Trump no s'hagi sortit del guió. Espera, que no t'escoltem, espera. A veure, ara sí.
3: No, deia que justament està pujant les escales, està marxant ara de Pequín, les grans cerimònies, sabem que li encanta anar a Donald Trump, i tot i que ell ha volgut marcar el seu to, ho ha fet molt tímidament i molt encarrilat per Xi Jinping. Trump l'ha tractat d'amic i ha dit que Xi està disposat a ajudar-los com sigui amb l'estret d'Hormuz, però Xi s'ha limitat a dir que l'entesa entre els dos gegants és bona per tothom i que no els hi convé estar en mala sintonia. Res ha dit així de l'estret d'Hormuz i ha parlat, en canvi, d'això, d'estabilitat i de Taiwan, que Taiwan no es toca i que aquesta és la raó que pot fer saltar la seva relació pels aires. Òbviament no ho ha dit així, però sí que públicament ha dit que no es fiqui en Taiwan.
0: I aquest és el missatge que ha rebut sobre la taula a la Casa Blanca. Sara Canals, Washington, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquí als Estats Units es destaca sobretot l'advertència del president Xi sobre Taiwan, un toc d'atenció que podria enterbolir aquest viatge, tot i que després de la reunió bilateral...
6: US policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had.
4: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, insistia en que la postura nord-americana respecte a l'illa no ha canviat.
6: They always raise it on their side, we always make clear our position and we move on to the other topics.
4: La Xina sempre treu aquest tema i els Estats Units sempre responen al mateix, explicava. Això sí, no s'ha mullat sobre els 14.000 milions de dòlars en armament que el Congrés ja ha aprovat i que esperen la llum verda del president.
6: And that's a decision the president gets to make as Congress appropriates and as Congress...
4: La Casa Blanca fa setmanes que ho va ajornant i això ha generat dubtes sobre la postura de Trump respecte a Taiwan. Al Capitoli creix la pressió per seguir enviant armes al territori i aquesta situació ha deixat el president en un dilema, o provocar la ira del Congrés o desencadenar-la a Pequín.
0: Gràcies, Sara. Israel, mentrestant, carrega contra Lamine Yamal per haver onejat una bandera de Palestina durant la celebració de la Lliga del Barça. El ministre de Defensa de Netanyahu l'acusa de fomentar l'odi. Oriol Solem.
7: En un missatge a les xarxes socials, Israel Katz, ministre de Defensa del País Hebreu, assegura que Lamine Yamal, agafant la bandera palestina a la rua que passava pel centre de Barcelona, va escollir fomentar l'odi contra Israel i reclama que un club gran i respectat, diu, com el Barça, es desmarqui d'aquesta acció i alhora exigeix al club català que deixi clar que no hi ha espai per la incitació ni el suport al terrorisme. La fotografia de Lamine Yamal amb la bandera palestina ha fet la volta al món, ha rebut el suport explícit del govern d'aquest país i també diversos artistes urbans han fet murals amb la cara del jugador de Rocafonda a la Franja de Gaza.
0: I avui coneixerem la primera encíclica del Papa Lleó XIV. L'encíclica ve a ser el full de ruta de cada pontífex i estarà molt centrada en la intel·ligència artificial. Joan Solés, des de Roma, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV centra en la intel·ligència artificial, sí,
8: però també en la pau, en la crisi del dret internacional i sobretot en el sentit de l'ésser humà en l'era digital. En el seu primer any de pontificat n'ha parlat diverses vegades de la intel·ligència artificial.
9: L'intel·ligència artificial i el seu potencial immens.
8: El seu potencial immens requereix responsabilitat i seny pel bé de tothom, va dir fa uns mesos, de tal manera que produeixi beneficis per la humanitat.
9: Que possa produrre benefici per l'humanitat.
8: O en altres ocasions.
9: L'algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía, una palabra de consuelo.
8: En aquesta encíclica, Lleó XIV té previst recordar que cap progrés tècnic no pot substituir la transcendència de l'ésser humà. L'anomena Magnifica Humanitas. Magnifica recorda el Magnificat, el cant de la grandesa divina, de Bach, per exemple. L'encíclica, que arriba 3 setmanes abans de la visita apostòlica a Madrid, a Barcelona, a Montserrat, a Gran Canàries i a Tenerife, del 6 al 12 de juny, evita polèmiques internes de l'Església i vol ser el full de ruta intel·lectual i moral d'aquest pontificat de Lleó XIV.
0: I a Rússia, Putin creu que el final de la guerra d'Ucraïna s'acosta, però no perquè estigui disposat a cedir en el procés de negociació, sinó perquè està convençut que la derrota de Kiev és qüestió de mesos, això després d'una treva de 3 dies que va expirar dilluns i que el Kremlin ha fet reprendre els atacs després d'això amb una contundència que feia temps que no es veia. Des de Moscou, Albert Sort, bon dia.
10: Bon dia, sí. Fa uns dies Putin va assegurar que la guerra està arribant a la seva fi i tothom va córrer a celebrar que es reprendrien les converses de pau. Però res més lluny de la realitat. Segons el Financial Times, els generals russos li han promès que conqueriran els últims bastions del Donbass a la tardor i des del Kremlin ja han avisat que només hi ha una condició per a un alt el foc. El president Zelensky ha d'ordenar a l'exèrcit ucraïnès que aturi els atacs i es retiri del Donbass i de les altres regions russes, diu el portaveu Dmitri Peskov. Els atacs massius de les últimes 48 hores contra ciutats ucraïneses demostren que l'exèrcit rus havia estat emmagatzemant drons i míssils durant la treva per la desfilada militar de la plaça Roja i que ara els ha llançat de cop. Això, després d'haver amenaçat que si Zelensky violava l'alto el foc, Moscou hi respondria amb un bombardeig inaudit contra Kiev. Rússia tampoc ha complert l'altra condició de la treva, l'única, un intercanvi de 1.000 presoners per bàndol. Les autoritats ucraïneses denuncien que l'estan endarrerint deliberadament.
0: Gràcies, Albert. I sobre la crisi de l'antivirus, la situació es tranquil·litza a Espanya.
11: L'espanyol positiu millora, té encara símptomes, però són lleus, mentre cap als altres 13 la situació pot millorar molt aviat, ja que si dilluns vinent donen negatiu al PCR, ja podran començar a rebre visites.
0: Són gairebé 8:15. Aquest cap de setmana és Eurovisió, el festival on Espanya no hi serà i tampoc es veurà aquí. Un any més ve envoltat de polèmica relacionada amb Israel. Eurovisió es fa a Viena aquest any. La primera semifinal és dimarts i ja va estar marcada per la classificació d'Israel.
12: I la censura de l'organització a les protestes del públic contra el genocidi a Gaza. Es van acabar expulsant 4 persones del recinte i l'organitzadora va justificar-ho en roda de premsa hores abans de la primera semifinal. Li van preguntar al director d'Eurovisió, Martin Green, com veia que hi hagués protestes convocades i reivindicacions. I deia això, que Àustria és un país lliure i democràtic, que tothom pot expressar-se, que és una senyal de bona salut.
0: La final no es veurà des de la U, com era habitual, perquè al desembre la tele pública ja es va retirar d'aquest certamen com a senyal de protesta per la decisió de l'organització de mantenir-hi Israel entre els participants. Però Espanya no és l'únic país, eh?
12: Exacte, també fan boicot Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia. Catalunya, de fet, Eurovisió és un dels esdeveniments més seguits. L'any passat el van seguir 966.000 espectadors, un 49,8% de quota de pantalla. Però Espanya, com deies, aquest any no farà Eurovisió per la U, sinó que i retransmetran la Casa de la Música amb actuacions de Rafael, Ana Belén o Mònica Naranjo.
0: I com dèiem, tot això, la presència d'Israel ha motivat protestes dins i fora del certamen i n'hi ha de previstes aquí també, eh?
12: Doncs sí, per exemple, demà a la tarda a les 6 al Plaça Catalunya, una mobilització convocada per diverses entitats en suport a Palestina. Tot això, a més, recordem-ho, eh? Hi ha 1 miler d'artistes internacionals que han fet una crida a fer boicot al Festival d'Eurovisió. Són els No Music for Genocide.
0: I uns apunts més que ens apropen a casa. Mobilització veïnal. La mobilització veïnal ha aconseguit aturar el desnonament de la Marga, una veïna del bloc Papallona. Això és a l'Eixample de Barcelona, que un fons d'inversió vol expulsar per llogar el seu pis com a lloguer d'habitacions.
13: El jutge ha decidit paralitzar el llançament previst per d'aquí a 15 dies fins que resolgui definitivament el recurs que els sindicats d'habitatge han posat sobre aquest cas. Ha guanyat al voltant d'un any de marge.
0: Menys sort i menys justícia ha tingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que ha estat desnonada d'un pis de titularitat municipal. L'Ajuntament diu que se li havien ofert alternatives residencials. Eva Hidalgo.
14: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. Els Mossos han detingut a la dona per obstrucció a la justícia i resistència conjuntament amb un membre del sindicat d'habitatge. Laura Creus n'és portaveu.
15: Realment molt fort i lamentable. Rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
14: Els serveis socials l'atenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament, que diu que se li han posat damunt la taula solucions temporals. Segons el sindicat, l'única opció han estat dues nits d'hotel.
0: I a la zona zero de la pesta porcina africana ja no hi queden pràcticament senglars.
13: Ja se n'han exterminat prop de 27.000. El govern ha elevat el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana. Ara s'han confirmat 14 nous positius dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. El govern ja ha posat 22 multes per incomplir les restriccions.
0: I a les portes de la selectivitat es revifa la polèmica sobre el districte únic. És el sistema que permet a tots els estudiants entrar a qualsevol universitat pública de l'Estat, independentment de la comunitat autònoma on hagin superat les proves d'accés. Els col·legis de metges de Catalunya i els degans de medicina de les universitats catalanes proposen canvis en el sistema per poder garantir l'accés just i equitatiu dels estudiants catalans a les places que s'oferten a cada comunitat. Susana Ruiz.
16: L'assignació de places es fa per nota d'accés, però aquesta qualificació s'estableix amb criteris diferents segons cada comunitat i el grau d'exigència no és el mateix en tots als territoris. Extremadura registra un 13% d'excel·lents, mentre que Catalunya només un 3,6%. Col·legis de metges i degans de medicina demanen canvis.
17: Que es prioritzin un percentatge concret dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
16: Roberto Elosua és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
0: Tot aquest debat ha arribat al Congrés. Allà Junts ha presentat una proposició de llei per acabar amb aquest districte únic. Nosaltres en parlarem d'aquí una estona a la consulta amb el doctor Padrós. I una notícia més encara abans dels esports, i és que el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que retiri la multa de gairebé 400 euros que li va posar a un home que tenia discapacitat.
13: Sí, va aparcar el seu cotxe en una plaça reservada, però li va caure la targeta que ho acredita dit al terra. Considera que, tot i que la multa és legal, en el fons és injusta.
0: Vinga, un minut i ens n'anem cap al Bernabéu.
18: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
19: Que t'hi jugues al migdia.
18: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
19: Que t'hi jugues.
20: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com.
21: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
26: Volem portar la Champions des d'Oslo.
30: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Que t'hi jugues Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
26: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
30: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
31: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
32: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Així sonava el Bernabéu ahir amb l'entrada al camp d'Mbappé, que va obrir després una guerra, i quina guerra amb Arbeloa. El Madrid en el partit es va imposar l'Oviedo, però vaja, això no val per res, Arnau.
1: Sí, és una victòria intranscendent per 2-0 contra el conjunt asturià, un partit on es va retirar pancartes contra Florentino i on el Bernabéu va xiular a Vinícius i sobretot a Mbappé. El francès va sortir després a la zona mixta i va sortir

0: la zona mixta y va a sorprender con sus declaraciones sobre Arbeloa.
1: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
0: Mbappé, que es va perdre el clàssic de diumenge, assegurava que estava per ser titular, que tenia també el permís del club quan va marxar a Itàlia amb la seva parella, i diu que no veu les rodes de premsa d'Arbeloa.
2: No, él tiene su opinión. Yo pienso que yo he tenido la autorización del club y después yo no miro la rueda de prensa del míster, de lo que dice. Yo tengo la tele francesa, no tengo la tele española en casa, o al final yo no veo lo que, no sé lo que ha dicho.
0: Per rematar-ho, Mbappé va dir que el que més mal li ha fet és que la gent pensi que no vol jugar. Va recordar que van eliminar el Real Madrid a la Copa del Rei al camp de l'Albacete sense ell al camp, i que la primera part de la temporada, on aquesta primera part hi havia Xavi Alonso, no l'anomena, però l'anomena aquesta part de la temporada, ho tenien tot.
1: Hemos empezado bien la temporada, hemos tenido todo y después hemos perdido todo en la segunda parte de temporada. Duele mucho para nosotros porque hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido y ahora terminamos sin nada.
3: I evidentment Arbeloa va contestar en roda de premsa.
0: ¿Es Mbappé el quart davanter de la plantilla?
4: No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero.
0: Diu Arbeloa que això no li va dir a Mbappé, però sí que li envia un missatge més clar al francès.
4: Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
0: I ho remata Arbeloa. Mbappé diu que hi havia estructura a la primera part de la temporada. Doncs ell tira de números.
4: Y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
3: I a tot això, Estuani rescata un punt pel Girona.
0: 1-1 contra la Real Societat, amb gol del de sempre d'Estuani, un punt que de moment serveix per sortir de la zona de descens, però que no allunya els de Mitchell de la lluita per la permanència.
5: La realitat és que avui hem merescut més, però la pilota no volia entrar i...
0: Ara mateix un punt per sobre del descens està el Girona i li queda visitar l'Atlètic de Madrid i rebre l'Elx.
3: Arrenca el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: A partir de les 9 comença l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya amb Montmeló. La gran absència és la de Marc Márquez.
3: I en tenis, victòria històrica de Sinner.
0: Es classifica per les semifinals a Roma, derrotant a Rublev 6-2 i 6-4, i encadena la 32a victòria consecutiva en un Masters 1000. Això és el rècord absolut.
3: I de la cultura... Torna al Saló del Còmic a Barcelona. Aquest cap de setmana es reforça l'aposta asiàtica amb l'skate-pop i més de 100 autors convidats.
6: Serà la Fira de Montjuïc i es tracta d'una de les edicions més internacionals i amb més presència de cultura pop asiàtica dels últims anys. Un saló que reunirà més d'un centenar d'autors, 200 expositors i desenes d'activitats amb novetats, com per exemple, ara ho deies, la incorporació de Hong Kong Babylon, però concursos de K-pop i altres activitats i ponències.
3: Escolta'm, tenim Isabel Díaz Ayuso parlant del Bernabéu i els concerts allà.
7: El mejor recinto ahora mismo del mundo para organizar... eventos de esas.
6: La presidenta de la Comunitat de Madrid ha defensat trobar un equilibri entre els concerts del Santiago Bernabéu i el descans veïnal després de la resolució judicial que eximeix el Real Madrid de responsabilitat pel soroll pels grans esdeveniments. Ayuso ha assegurat que el govern madrileny donarà seguretat jurídica als promotors.
3: I avui és dia d'estrenes als cinemes.
8: Quiero montar una pizzería.
9: ¿Cómo que una pizzería, por
8: pizzería
9: favor?
8: Pizzería temática de cine.
9: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
8: Ah, ¿te parece mal la idea?
6: I apareix Pizza Movies entre les estrenes, per exemple, de Carlo Pardial, Humberto Romero i Josep Martín, que fent de matrimoni, que decideixen això, obrir una pizzeria on les pizzas estan inspirades en pel·lícules. També s'estrena la comèdia fantàstica Movida Celestial, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, una cinta de terror irlandesa, Hocum, i el drama espanyol Un hijo, amb Macarena García i Hugo Silva. Però els més nostàlgics i fans de Tom Cruise avui teniu una altra cita. Perquè reestrena als cinemes Top Gun i Top Gun Maverick pel 40è aniversari de la saga.
3: 20 minuts i seran les 9 del matí. Ens aturem uns segons i a la tornada l'home que ha estat intentant convèncer els professors perquè aturin la revolta.
10: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
13: L'Auditori.
12: I per anar de museu, concert i espectacle.
13: L'Auditori.
12: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
3: 8:41 minuts, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.

0: De la Generalitat. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vostè és l'home, és la persona que més s'ha suat les converses amb els sindicats de professors per intentar desactivar la revolta, desactivar les protestes, aquesta vaga que hi ha. Ahir van tenir reunió, no va acabar de desbloquejar la situació. S'han emplaçat a la setmana que ve per veure's amb els sindicats i ells diuen o dilluns tenim una nova proposta que incorpori millores salarials o nosaltres no hi anirem a aquesta reunió. Hi haurà una proposta pels sindicats abans de dilluns, com a molt?
1: Bueno, diguem-ne, el que vàrem fer ahir va ser posar les bases per poder continuar treballant, explorant vies de solució en aquesta situació de tensió que està vivint el sistema educatiu. Val a dir, perquè jo també sóc professor. Aquesta és una situació de tensió que es ve acumulant i es ve arrossegant des de fa molt de temps. És un malestar difús, és una situació en aquest sentit doncs, que durant els darrers temps doncs, sí que s'ha canalitzat a través de diferents cicles de mobilitzacions que des del govern hem intentat atendre i consensuar un marc de relacions a través d'aquest acord de país, en els quals hi ha tota una sèrie de mesures que de manera majoritària s'han consensuat en bona part, diria, la pràctica totalitat de sindicats representats en aquesta mesa sectorial, que resultes d'això, sense anar més lluny, a la nòmina del mes d'aquest mes de maig, doncs es farà el pagament d'una part d'aquest 30% d'increment retributiu que es va pactar i que, per tant, aquestes millores de caràcter retributiu ja es posen en marxa, diguem-ne, amb molta immediatesa i que és veritat en aquest sentit, per tal de poder generar un espai de trobada amb els sindicats que no van signar aquest acord de país, doncs estem treballant per tal de poder fer una proposta que tingui a veure amb aquestes millores de les condicions laborals dels treballadors. Nosaltres estem explorant dins del propi acord, en els marges que permet un acord de més de 24 pàgines que recull no només qüestions que tenen a veure amb el professorat, sinó pròpiament amb polítiques educatives, amb la baixada de ràtios, amb la desburocratització i després també que té a veure amb l'escola inclusiva, que aquest és un dels espais centrals de la reivindicació en el qual segurament d'una manera molt clara ens podem posar d'acord d'una manera bastant majoritària amb els sindicats representats en la mesa sectorial. Els professors no estan única i exclusivament reclamant en aquest sentit millores salarials, sinó millores en el conjunt del sistema. I nosaltres, en aquest cas, com a part pública, com a administració, com a Departament d'Educació i Formació Professional, hem de fer propostes que vagin en aquest sentit.
0: Vol dir, per tant, que l'acord amb el qual van arribar amb Comissions Obreres i la UGT tenia marge de millora?
1: No estic dient que tingui marge de millora, que segurament que en qualsevol acord té marge de millora. Si algú es pensava que amb un acord es podien resoldre, doncs això, no? Que durant els últims 25 anys no hi hagi hagut cap increment retributiu per part de la Generalitat de Catalunya en el col·lectiu docent, doncs ho sento, però no estava ben apamat a quina era la situació. Diguem-ne, els dèficits que arrossega el sistema educatiu són molt i són profuns i són estructurals. I amb aquest acord, que no és res més que un punt de partida per començar a albirar solucions en aquest horitzó de millora, doncs jo crec que es fan passes importants, es fan passes jo crec que molt importants i que per tant doncs jo crec que un acord de 2.000 milions d'euros, que això significa una inversió pràcticament del 20%, del 20% aproximadament del conjunt del pressupost, en aquest cas del propi departament, que té una vigència en aquest cas de 4 anys, jo crec que hem de trobar i hem d'explorar que hi ha marge de possibilitat de poder fer propostes que vagin en el sentit que ens estan demanant, en aquest cas, la mesa sectorial, els sindicats que ja hi són representats. I en això estem treballant i treballarem de manera intensa també durant els propers dies i, evidentment, a la propera reunió que es convoqui. I aquesta és la idea, tenint en compte doncs, que hem de ser capaços de poder crear aquest espai també de confiança i de treball mutu i aquesta bona sintonia amb els sindicats, malgrat que hi hagi un cicle de mobilitzacions que vagi per endavant, hem de ser capaços de poder trobar una solució. Jo crec que és el que ens està demanant la societat en el seu conjunt. Nosaltres hi serem, treballarem incansablement, seurem, diguem-ne, ens venen dies de molta feina, diguem-ne que no són diferents als, diguem-ne, el que està vivint el món de l'educació durant els últims mesos, però jo crec que amb aquesta bona actitud, amb aquesta bona predisposició, jo crec que serem capaços de poder trobar aquest desllorigador i poder resoldre aquesta situació, perquè és veritat doncs, que aquesta situació de tensió hem de desescalar, l'hem de desescalar com sigui.
0: Per tant, per ser concisos, aquest document arribarà dilluns amb aquestes propostes que vostès estan estudiant, que deuen estar preparant ara mateix. Això s'enviarà als sindicats perquè ho puguin estudiar abans de tenir la reunió, la nova reunió oficial amb vostès.
1: Diguem-ne, el que varen quedar en aquesta mesa sectorial és de poder tenir un marc. I aquest marc doncs, l'estem construint en relació a tota una sèrie de propostes que, evidentment, després s'haurien de treballar i serien línies, en aquest cas, de treball que hauríem de fer amb els sindicats que poguessin, en aquest cas, generar el consens necessari per desescalar aquesta situació i poder destensionar en aquest moment el sistema educatiu.
0: Sí. Però tinc la sensació que no m'acaba de contestar. Per tant, sí, hi haurà un document previ,
1: Sí, clar.
0: Val.
1: Sí, això ens hem compromès.
0: I aquest marge de millora, vostè em diu, òbviament, una part important d'aquesta negociació té a veure amb l'escola inclusiva i en això sí que hi ha hagut novetats en relació a l'últim que vostès van explicar amb Comissions Obreres i la UGT. S'han incorporat, doncs, 500 i 500 nous efectius, nous professors, noves mans per poder ajudar en aquesta escola inclusiva. En la part laboral, en la part del salari, quin és el marge de millora que vostès tenen? Perquè nosaltres conversàvem fa uns dies, ara ja no recordo ni quan va ser, però vaja, fa pocs dies, conversàvem amb la Iolanda Segura, amb la portaveu d'USTEC, i ella ens ho xifrava en aproximadament com a mínim 300 euros al mes de millora més. Ells ho equiparen a la millora salarial que han tingut els Mossos d'Esquadra. Hi ha marge per poder arribar aquí, en aquests com a mínim 300 euros de més, que és el que tenen els Mossos d'Esquadra i és el que demana el professorat per desactivar la protesta?
1: Com pot entendre, estem treballant en diferents propostes i mesures i tampoc no diguem-ne, ni que sigui per respecte també, en aquest cas, als sindicats de la mesa sectorial, el que no faré serà anunciar cap tipus de proposta en relació diguem-ne, al que pugui incorporar aquest document i que siguin línies de treball que nosaltres considerem que puguin ser òptimes per tal de poder generar aquest consens.
0: Però no els hi sembla descabellat, això?
1: No. Nosaltres no estem... O sigui, nosaltres estem amb una mirada molt més àmplia, és a dir, nosaltres no focalitzem en aquest cas amb les retribucions. Jo crec que amb una lectura atenta del que està passant al carrer, amb les reivindicacions, això tampoc no és el que ens estan demanant d'una manera... Després poden dir el que vulguin els sindicats, evidentment, nosaltres serem a la taula, ahir els vam escoltar, els vam atendre i, evidentment, intentarem posar aquestes línies de consens. Però a mi, jo prefereixo una mirada molt més àmplia i parlar de millores en les condicions laborals dels treballadors del col·lectiu de docents. A mi centrar-ho en retribucions, no sé, nosaltres no ho farem. Menys en aquesta entrevista, haurem de veure, i estem estudiant en aquest cas diferents possibilitats, perquè en el fons són millores de les condicions laborals. I jo crec que aquest terme segurament serà molt més apropiat per tal de poder treballar en aquesta mesa sectorial que es reunirà la setmana vinent.
0: Vol dir que no tot és el sou, que el fet que hi hagi més mans, més professors, també millora la situació laboral dels professors.
1: Jo crec que el que s'estan plantejant en aquestes mobilitzacions, i a mi em sembla que això és important, i és que el sistema educatiu necessita reformes estructurals. Jo crec que l'acord ens permet assentar aquestes bases en relació a quines són les línies de treball per a aquestes reformes estructurals. Escola inclusiva d'una manera molt clara, ho acabes de dir, Marina, no? És a dir, aquí hi ha una qüestió que és fonamental, cada vegada tenim centres més complexes, tenim més diversitat i, per tant, necessitem, en aquest cas, de noves figures d'atenció educativa que ens permetin, en aquest cas, als docents de poder facilitar la seva tasca. Aquest és un element central en el sistema i que, per tant, hem de proveir de totes aquestes eines, recursos, instruments, tot aquest personal que ens permetin, en aquest cas, poder abordar aquesta situació que jo crec que està tensionant també el conjunt del sistema, no? Però també hi ha d'altres elements, evidentment, i nosaltres no ens tanquem a res, és a dir, hem de fer una mirada conjunta i global en relació a totes aquestes millores i, per tant, presentarem en aquest cas a la mesa sectorial doncs, un document que avanci precisament en aquest sentit.
0: Avui estem explicant que la setmana que ve és quan, en principi, s'ha de desencallar tot el que té a veure amb els pressupostos, òbviament, abans ha de passar per l'aval de la militància d'Esquerra Republicana el dilluns, però si s'obté aquest ok, dimarts és quan es podria signar l'acord de pressupostos entre el president de la Generalitat i Oriol Junqueras. Aquest acord de pressupostos pot ser una clau també per desencallar aquesta negociació amb el professorat? Allà, si poden aconseguir més recursos per intentar calmar els ànims?
1: Nosaltres, ja et dic, eh? Nosaltres el que tenim certesa és en relació en aquest acord de país, amb aquests 2.000 milions d'euros. Jo crec que un acord d'aquesta magnitud, i no és per res, però igual estaria bé també recordar quins són els últims acords que s'han signat en matèria educativa, el de l'any 2024, que eren al voltant d'uns 67 milions d'euros, el de l'any 22 estem parlant de 176, estem parlant, fixa't, d'uns acords que des d'un punt de vista d'impacte pressupostari eren molt menors en relació al que s'ha signat aquest any 2026. Per tant, la nostra obligació és exprimar al màxim aquest acord, poder veure quines són les mesures que poden donar resposta i satisfacció en aquest cas a les demandes que ens fa el col·lectiu docent, però que també ens fa el sistema. Jo crec que això és un tema per nosaltres també rellevant. És a dir, tot això ho estem fent, evidentment, per tal de poder atendre els professionals, perquè una bona escola és la que està feta d'uns bons professors i nosaltres volem que els professors se sentin còmodes, satisfets, esperonats, avalats i reconeguts, en aquest cas, en la seva feina cada dia, i nosaltres hem de buscar la fórmula que això sigui possible a través de tota una sèrie d'elements que es contemplen en el propi acord i que, a més, al darrere hi ha una consignació pressupostària important, inaudita, que no s'havia produït mai a la història i que jo crec que ens ha de permetre per poder avançar en aquest sentit.
0: Però tenir pressupostos, evidentment, pot ajudar a tenir una mica més de recursos.
1: Tenir pressupostos en general a la vida sempre segur que facilita, en aquest cas, des d'un punt de vista administratiu, qualsevol cosa. Segurament bona part dels problemes que hi ha hagut en el sector educatiu, especialment a l'any 25, va ser perquè anant a suplements de crèdit, diguem-ne, això va dificultar i va endarrerir segurament l'aterratge de bona part de les mesures en el seu dia. Però jo em centraria també en aquest cas que nosaltres estem treballant sempre dins del marc de l'acord.
0: I dins
1: que hi hagi d'altres elements, no?, que hi puguin haver-hi, sí, però 2.000 milions d'euros, escolteu, 20-25%, diguem-ne, del conjunt de la inversió en matèria educativa, doncs, a banda que és un bon acord, evidentment, doncs al darrere hi ha una consignació, no? Hi ha una inversió pressupostària, hi ha un compromís del govern. Vull dir, això també és bastant inaudit, aquesta aposta que fa el govern en matèria d'educació pública del país, evidentment, del sistema d'educació de Catalunya, que em sembla que és important i rellevant i que a nosaltres ens agradaria també posar en valor.
0: Ja acabo, perquè ja estic veient que vostè, vaja, que vol ser prudent perquè ningú se n'enteri abans, sí, pels mitjans de comunicació, sí. I no
1: ens centra més els ànims. La prudència és una virtut que estigui de moda, però jo crec que el moment ens porta precisament això, la prudència, la humilitat.
0: Però permeti'm una pregunta més, vostè diu, estem més en desplegar l'acord que ja vam arribar amb Comissions i UGT, que no, és el que no satisfà o no convenç als sindicats majoritaris. Ells troben insuficient a nivell econòmic les condicions salarials, que es milloren, i en aquest acord la projecció que fan és d'aquí a 2029 pujar-los aproximadament uns 60 euros mensuals primer, i això acabarà sent d'uns 150-200 euros d'aquí al 2029. Una opció, ja que ens movem en el marc d'aquest acord, seria accelerar aquesta pujada salarial, que el total de la millora salarial que tindran pugui arribar abans del previst, abans de 2029?
1: Bueno, són 200 euros al final del període de vigència de l'acord, i sobretot a mi m'agradaria recalcar, és a dir, estem tots ara en aquesta línia, però qui ha obert la possibilitat, en aquest cas, de dur a terme aquest increment en el tram autonòmic, amb això que s'anomena el complement específic, ha estat un govern que després de 25 anys, que no hi hagués hagut, en aquest cas, aquesta via sobre la taula, l'ha acabat posant, i en aquest cas, doncs això significa, fixi's, dels 2.000 milions d'euros, 1.000 milions només van a retribucions. És a dir, estem parlant que més de la meitat pràcticament dels recursos que s'aboquen en aquest acord de país i, per tant, en la millora del sistema educatiu van precisament a poder donar resposta no només, en aquest cas, en els professors docents de l'escola pública, sinó que, per analogia, també s'aplica, en aquest cas, en els docents de la concertada. Mm. Estem parlant que aquesta millora retributiva que ja està plantejada en l'acord d'aquest increment del 30% del complement específic, això té una afectació que començaran a notar les seves butxaques els docents de partir d'aquest mes de maig, en 129.000 docents. Només pel que fa referència als docents de la pública, estem parlant del 54% del conjunt de treballadors de la Generalitat de Catalunya. Com pot veure, la prudència és necessària, perquè estem parlant d'uns volums, d'unes quantitats, diguem-ne, d'una quantitat també, en aquest cas, de professionals del sector de l'educació, que és molt important, i per tant nosaltres necessitem fer aquest treball, aquest estudi, aquest anàlisi, no només nosaltres, sinó també amb d'altres departaments, per tal de poder observar quines mesures contemplades dins l'acord poden facilitar, en aquest cas, avançar en una solució i amb aquesta desescalada necessària als problemes que en aquests moments ens estan demanant el col·lectiu de docents o una part del col·lectiu de docents.
0: Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa, sort.
1: Gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu. Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, Marina.
0: No me n'he sortit gaire, eh? No ha respost gaire cosa. Sí que ha confirmat que, com a mínim dilluns, els sindicats tindran un document, que és el que demanen els sindicats per anar a seure's a negociar.
2: Jo crec que ho has intentat, però és veritat que ahir el govern va encetar un recorregut, però només el va encetar. Ningú esperava un acord ahir, esperava un inici de recorregut i serà un trànsit llarg aquest.
0: Ens acompanya a l'estudi, a més del Joan Serra, el Joan Ballana, és l'alcaldable d'Esquerra per Vic. Acabat d'ungir, senyor Ballana, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Un retorn a la política local després d'uns anys d'inactivitat. Vostè és el responsable de formar alcaldes i caps de llista del partit en matèria de seguretat. Aquesta és una notícia que explicàvem aquesta setmana, de fet ahir mateix a Ser Catalunya, i l'hem convidat per parlar d'això. Si li sembla, respirem dos minuts i a la tornada en parlem. Gràcies.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
5: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
6: Quiero montar una pizzería.
7: ¿Cómo que una pizzería, por
6: pizzería
7: favor?
6: Pizzería temática de cine.
5: Pizza. La gran Judit Martín és una crítica de cine cremada que somia amb obrir una pizzeria amb la seva parella, Berto Romero. S'estrena Pizza Movies, la pel·lícula de Carlo Padial. En parlarem. I també... escenògraf, il·luminador, músic, campaner i creador teatral. Marc Salicru torna a mobilitzar centenars de persones en un espectacle que posarà de potes en l'aire a Barcelona per la nit als museus.
4: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
8: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
4: Tots els nostres continguts.
8: Som a tot arreu. Som al teu costat.
4: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
8: Tot això passa aquí.
9: Sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
10: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
9: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Són les 9, us deia, m'acompanya, ens acompanya aquí a l'estudi el Joan Ballana, escollit alcaldable d'Esquerra a Vic, just fa un parell de dies. I ell és el responsable de la formació d'alcaldes, de caps de llista, de quadres locals del partit d'Esquerra Republicana en matèria de seguretat. Vostès han preparat aquest full de ruta, aquest document, perquè hi hagi discurs en això. No sé si amb la sensació que al final aquesta bandera se l'està quedant només l'extrema dreta o els partits de la dreta i que això genera malestar i preocupació, no?
3: Sí, doncs, evidentment, les esquerres, i en aquest cas en particular Esquerra Republicana, no pot fer res més que entrar a fons, solucionar problemes de la gent, i la seguretat és un, n'és un dels molts que hi han, però un dels importants. Per tant, trobar-hi solucions, jo crec que és l'objectiu de qualsevol partit que vol ser útil a la societat.
2: Clar, d'aquí un any, exactament, seran les eleccions. En aquesta guia, vostès parlen de tolerància zero contra l'incivisme, d'actuacions ràpides en ocupacions delinqüencials, que és la base d'això, d'aquest nou full de ruta. És circumstancial, és a dir, és ara perquè veuen que està fent massa soroll l'extrema dreta. Vull dir, que és veritat que històricament hem vist, hem comprovat com a determinada esquerra li han tremolat les cames a l'hora d'abordar de cara aquesta qüestió de la seguretat, no? És ara que han vist les orelles al llop, mai millor dit.
3: Jo crec que els alcaldes i alcaldesses, aquestes accions, en molts pobles i viles i ciutats, ja s'estan aplicant, no? El que passa que de vegades costa de dir-les. Però el que està clar és que els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer. Sustentar a dia d'avui el tema de la seguretat, i a mi m'agrada parlar de convivència i seguretat, sustentar-ho als despatxos no té cap mena de credibilitat ni d'efecte. Hem de donar resposta a les problemàtiques que hi ha a molts barris d'aquest país i donar-hi respostes ràpides i immediates, no amb objectius que segurament a llarg plaç sí que poden tenir certa eficàcia, però un alcalde i una alcaldessa doncs ha de donar resposta a un veí o veïna que té un problema a les 10 del vespre o a les 8 del matí. I és en aquest sentit que tolerància zero en l'incivisme, però també contra les persones que furten, roben, agredeixen, ocupen, no hi ha d'haver-hi la permissivitat que hi ha hagut fins ara. I en aquest sentit és que doncs per això estem actuant i estem donant aquestes eines per tal de que tothom pugui actuar.
2: El document, per exemple, defensa actuar en 48 hores davant d'ocupacions delinqüencials. És viable legalment des d'un ajuntament, això?
3: Des d'un ajuntament es poden fer moltíssimes coses, moltes més de les que a vegades s'estan fent. De vegades un alcalde o alcaldessa ha de donar resposta, com dèiem, a la demanda d'un veí. I és evident que sempre que s'estravessi la línia de la legalitat, abans de 48 hores s'ha de poder actuar. I tant que sí, de fet, s'ha actuat a molts llocs abans d'aquestes 48 hores. I de vegades hem de ser també... hi ha molta picaresca en aquest sentit, no? Per part dels maleants que intenten demostrar de qualsevol manera que allà han establert ja casa seva, no? Quan els veïns i veïnes saben perfectament que aquelles persones acabaven d'ocupar el pis. Doncs aquí hem de donar eines a la policia per tal de poder actuar. La culpa no és dels policies, com amb molts altres factors, segurament tampoc no és dels mestres ni dels sanitaris. La culpa és del sistema, que l'hem pervertit. I qui l'ha pervertit? Els polítics, tots els partits polítics, amb aquest camp i amb molts altres, però s'hi han equivocat. Per tant, si comencem a parlar clar, i no parlem clar perquè altres hi parlin, parlem clar perquè els veïns i veïnes així ho demanen i en molts casos ja s'hi està actuant. Jo vaig ser regidor de la Guàrdia Urbana Vic del 2011 al 2015, per tant, estem parlant ja de fa molts anys.
2: Amb un altre partit.
3: No, no, amb Esquerra Republicana.
2: Amb Esquerra,
3: sí,
2: ja.
3: Sí, amb Esquerra Republicana. Val, val, val. Del 2011 al 2015 vam aplicar tolerància zero a tots els maleants. I la veritat és que els veïns i veïnes van respondre, la ciutat hi va guanyar molt, i per tant tothom va viure amb més tranquil·litat. Això és el que ara, doncs, intentem explicar arreu. Els models de convivència i seguretat que s'apliquin a tots els pobles i ciutats, que tinguin en compte tres grans principis: la proximitat, la confiança i l'ordre, reeixiran amb la convivència, acceleraran convivencialment en aquests municipis.
2: Un altre dels elements que recullen és expulsar els infractors de l'espai públic. Com es garanteix que això no afecti o perjudiqui persones vulnerables, persones que potser estan dormint al carrer?
3: És que, diguem-ne, aquest sistema precisament el que fa és posar a la persona vulnerable al centre de les accions. Quan en un espai públic s'apropia per part de qualsevol persona, qualsevol comunitat, parli com parli, vingui d'on vingui, el primer que s'intenta fer, o diguem-ne aquestes pautes de conducta, és parlar amb la comunitat que estigui, doncs, ocupant l'espai, si és que és una comunitat migrant. Si és qualsevol altra persona, doncs evidentment amb el mateix col·lectiu. I s'avisa, no?, de dir, escolteu, l'espai públic és de tothom, i per tant, si una persona o una iaia ha de venir amb la seva neta en un parc a poder-se gronxar, ho ha de poder fer. I si està totalment ocupat, doncs això no es pot fer. Per tant, hem de garantir, o bé via horaris, o bé amb vigilància, que de vegades pot ser policial, si el parc, diguem-ne, o les dimensions de la concentració és important, però també pot ser, doncs, amb agents cívics o mediadors. Però sempre ha d'existir l'avís. Si amb aquest avís no n'hi ha prou, l'Ajuntament o, diguem-ne, cada un dels departaments han d'actuar, i de vegades cal actuar amb contundència i s'ha de dissipar aquesta concentració. Si hi ha una persona vulnerable, segur que no hi haurà alcalde ni alcaldessa en aquest país que no li dongui una sortida. No estem parlant de l'apropiació de l'espai públic de persones vulnerables. No estem parlant d'això. Estem parlant que en la majoria de casos estem parlant de maleants que amenacen la convivència dels veïns i veïnes. I amb això nosaltres hi hem d'actuar.
2: Però quan diu maleants, en quin perfil està pensant?
3: Doncs des de persones que puguin traficar o puguin, no?, trepitjar en aquell petit espai o en aquell parc, de persones que puguin tenir una conducta incívica, doncs, esbotzant un banc, fent, doncs, en fi, malmetent mobiliari urbà. Totes les infraccions o totes aquestes situacions s'han de poder calibrar. Com es pot calibrar? Estan a peu de carrer. I, per tant, un dels principals factors per poder corregir això és sempre estar els polítics, sempre que puguem, i segon, tots aquests mitjans a peu de carrer, i escoltar els veïns i veïnes per tal de donar les respostes. És molt més fàcil del que sembla poder solucionar molts dels problemes que tenim avui dia.
2: Jan.
4: Esquerra està articulant un cert viratge en el discurs de seguretat, i la funció que té assumida en Joan Ballana, ara ja com a alcaldable de Vic, però en aquesta tasca interna, és d'elaborar un protocol que està explicant a alcaldes i a càrrecs municipals del partit per donar unes eines que siguin d'aplicació, un model que ja s'havia aplicat a Vic en l'etapa del 2011 al 2015, i que ara el partit, jo crec que aquesta és la novetat rellevant, el partit assumeix de manera integral. Hem de recordar que en la informació que explicàvem aquest dijous, Esquerra va fer una primera sessió d'enfocament cap a les municipals en què estava centrada de manera monogràfica sobre la seguretat ja al mes de novembre. En aquesta sessió hi van participar doncs, càrrecs locals, però quadres del partit, i el treball que va sortir d'aquesta primera sessió central entrada en la seguretat, em va sortir un document, que és el document que hem explicat aquesta setmana a SER Catalunya, que és ja d'ús de bones pràctiques, d'un model d'actuació, una guia, un protocol per a tots aquells càrrecs municipals, doncs, que hauran d'atendre responsabilitats a les pròximes eleccions. I a partir d'aquí es fixa el discurs d'Esquerra, que pretén combatre l'apropiació del concepte d'ordre per part de la dreta i de l'extrema dreta. D'altres exemples, alguns que tu apuntaves, com l'actuació ràpida en ocupacions delinqüencials, també el concepte de tolerància zero davant de l'incivisme, però també d'altres accions, per exemple, utilitzar eines municipals com el pla d'usos comercials per evitar la guetització de determinats comerços en àrees concretes de zones, de zones urbanes, més patrullatge al carrer i altres mesures, doncs, que ens remeten, si vols, a discursos més conservadors, no? Sí. Però que l'actual situació fa, segons els dirigents d'Esquerra, doncs, que s'hagi de tenir un full de ruta actualitzat.
2: I això com està caient entre els càrrecs municipals? Perquè estan fent ja aquestes formacions. Hi ha algú que li grinyola d'alguna manera el fet de vegades anar-se'n, com deia ara el Joan, a un discurs una mica més conservador o tradicionalment associat a la part conservadora?
3: Jo d'entrada no he trobat cap càrrec electe que hagi posat en dubte això. Per tant, el que està clar és que aquelles persones que estan a peu de carrer solucionant problemes no poden estar en contra d'això, perquè és la realitat que viuen dia a dia.
2: També estan parlant i formant en relació al debat sobre la immigració, no?
4: Esquerra Republicana ha elaborat dos documents. El primer va ser en relació a la seguretat i el segon document preparat de cara a les municipals és un document vinculat al concepte d'immigració en què també es desenvolupen bones pràctiques. Però són dos documents separats, però sí que ha posat el focus Esquerra en aquests dos conceptes.
2: En relació a això, sap que un dels debats que s'ha mediatitzat també, perquè alguns de manera interessada ho han situat a l'agenda, però ja no només és l'extrema dreta. Fa quatre dies veiem un alcalde, quatre dies metafòrics, una mica més, però vaja, un alcalde socialista, l'alcalde de Lleida, dient hem de prohibir el burca, sortint en una compareixença pública dient nosaltres apostem per aquesta via i anem a fer una nova ordenança municipal. No és tan fàcil que això es pugui fer des d'un ajuntament, ja ho va dir el Suprem fa molts anys amb l'Àngel Ros, fa més d'una dècada.
4: El 2013 en concret, amb una sentència que apuntava que havia de ser el Congrés dels Diputats qui havia de regular aquestes qüestions.
2: Amb el burca, què ha de fer Esquerra Republicana? Què han de fer els càrrecs locals d'Esquerra Republicana o els ajuntaments on governa Esquerra Republicana? Hi ha full de ruta en això?
3: Jo ho tindria clar. El burca s'hauria de prohibir sense cap mena de biaix. Només que hi hagi un burca en aquest país, jo crec que invisibilitza la dona totalment i hauríem de ser clars i transparents. De fet, molts càrrecs electes estan en aquesta línia. Jo crec que aquests debats hem de perdre la por i les esquerres han de perdre la por. De fet, l'esquerra hauria de liderar molts d'aquests debats, perquè si no se'ls apropien altres. Jo crec que aquí no hi hauria d'haver-hi cap debat i la resposta seria clara en aquest sentit.
2: I això anirà al programa d'Esquerra Republicana a les municipals, per exemple? Que hi hauria de ser? No,
3: simplement soc un alcaldable d'una ciutat, tot i que important al país, i esperem que ho sigui molt, perquè de vegades és que tot el que es faci des de Vic també pot tenir repercussió, i aquí és allà on anirem, també amb tots aquests temes. Jo no em correspon a mi saber si anirà en el programa o no, però en qualsevol cas m'heu demanat l'opinió, jo l'he traslladada, l'ha traslladat molta altra gent, Gabriel sí, Rufián sí. També va ser clar en un acte que això s'hauria de prohibir. En fi, evidentment en un partit hi ha molts matisos, però jo crec que el sentit majoritari a Esquerra és aquest.
4: Anava a subratllar una cosa que acaba de dir en Joan Ballana, que és que Gabriel Rufián va ser molt clar quan li van preguntar, per exemple, què faria ell amb el burca. És el que acaba de respondre.
2: Joan Ballana, de debò, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-se, perquè a vegades traiem notícies, però està bé que els que les protagonitzen també tinguin el micròfon i expliquin el perquè, no?, al fons de les coses, i això és el que hem fet avui.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
2: Alcaldable de Vic per Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies, i segur que tornem a parlar, perquè d'aquí un any anem a eleccions.
3: Doncs
2: i Joan Serra, que vagi bé.
4: Un plaer.
2: Apa, ara ens n'anem a la consulta amb el doctor Pedros.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
5: La Generalitat de Catalunya dona suport al talent jove, fent costat a iniciatives com els Premis Idea Ràdio de CERC Catalunya o a través de la gestió de beques d'estudis postobligatoris.
6: Si estàs pensant a fer batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, esportius o estudis universitaris, pots demanar una beca i obtenir suport econòmic. Cal complir un seguit de requisits que tenen en compte els ingressos, el lloc on vius, les notes i els estudis que vols cursar. Encara no saps què vols fer? No passa res. Pots demanar-la igualment i modificar la sol·licitud més endavant. Recorda, si vius a Catalunya, la beca per estudis postobligatoris l'has de demanar a la Generalitat de Catalunya. Per això, al 012 i a les oficines d'atenció al ciutadà et poden guiar i resoldre tots els dubtes. Tens fins al 18 de maig per sol·licitar la beca. No ho deixis per a l'últim moment. Informa't a gent.cat/becasestudis.

0: Són les 9 i quart. Doctor Pedrós, Jaume Pedrós, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com hem pujat la guàrdia amb l'antivirus, que han arribat a confinar un vaixell amb un brot de gastroenteritis a Bordeus?
1: No estic d'acord.
0: No?
1: No, perquè...
0: No ens estem passant?
1: No, això passa cada dia. Cada dia hi ha gastroenteritis a les escoles, a molts centres. Això és una alarma mediàtica.
0: Em refereixo que s'ha d'arribar a confinar un vaixell?
1: Però han parat, i els que estaven amb un baixar han baixat i ha continuat el creuer. Episodis de gastroenteritis per un virus, com és aquest cas, es produeixen cada dia i cada dia s'actua. Jo crec que el que hem d'assenyalar de tot això és la importància de tenir bons protocols i bones eines de salut pública. O sigui, a fer entendre a la població que gràcies a això es protegeix a la població. I diu, va morir un ciutadà de 90
0: anys. Un senyor de 92 anys.
1: No sabem quin era.
0: No, i a més han dit que no era per... Vaja, s'ha confirmat que no era per aquest brot de gastroenteritis, a més a més. Vull dir que...
1: Però amb una gastroenteritis normal, hi ha gent que es mor. Uh-huh. Però es mor de deshidratació, que és la complicació més important que dona una gastroenteritis, però aquesta i constantment. Ara aquesta ha sortit perquè és un vaixell. El vaixell, què passa? La cadena d'alimentació, no sé, hi ha 2.000 persones, 3.000 persones, i clar, afecta molta més gent, i això impacta més.
0: Què t'està passant?
1: Estava trepitjant un cable i tenia una sensació de que es movia el terra.
0: T'imagines?
1: Imagina't, eh? Doncs jo crec que és això, eh? Jo crec que no ens hem... Està bé que la gent sàpiga que les coses no funcionen perquè sí, sinó perquè hi ha molts bons professionals que examinen, que actuen, que hi ha protocols, i l'important, una vegada més, ho vam dir quan vam parlar de les polítiques de Trump sobre l'eliminació del pressupost, la participació dels Estats Units a l'OMS, uh-huh, i la seva reducció pressupostària en l'àmbit de la salut pública, l'important que és tenir un sistema sanitari fort, i quan diem fort no vol dir que té les estructures per protegir a la població, a tota la població, però, si em permeteu, els més vulnerables. En aquest cas, és un vaixell, no, que aquí segur que hi ha la gent, suposo que majoritàriament no eren vulnerables,
0: sí,
1: però és
0: igual.
1: Sí, que
0: tenen quartos a la butxaca.
1: Però
0: sí,
1: al final és allò de dir, si protegim en aquests, estem protegint a tots. Mm-hmm. I això és el que ens hem de quedar.
0: Que avui a la cita prèvia, volíem parlar del meló del districte únic. Ara expliquem ben bé què és i per què és polèmic. Torna a estar qüestionat quan som a les portes de les proves d'accés a la universitat i en ple procés d'assignació, ho hem estat explicant, de les places MIR, perquè professionals sanitaris com metges, infermeres, comencin la seva formació en una especialitat.
1: Perdona, el MIR no té en principi que veure amb el districte universitari únic.
0: Però ara estem en aquest procés d'adjudicació.
1: Però que abans que podem contextualitzar-ho tot, perquè tot això ve del fet de la necessitat de metges.
0: Exacte.
1: Que tenim a Catalunya. Podem parlar específicament de Catalunya. Per això hem convidat a la presidenta del Col·legi de Metges, perquè és la que s'ha fet més portaveu de la necessitat d'introduir canvis en el procés de selecció, prèvia, perquè tenim un forat que no s'ha atès durant dècades, que és una crisi sociodemogràfica. Sabíem, inclús jo, president, ho havia dit moltes vegades, escolteu, no s'ha fet cap previsió ni a Espanya ni a Catalunya sobre la necessitat de metges que té el nostre país. Ara, amb la vinguda de tants immigrants, això encara s'ha fet més palès, perquè la població és més gran. I aquesta necessitat de professionals no ha estat analitzada, i ara ens dona la paradoxa de que, ara en parlarem, perquè això al final són dades, de que en necessitem, però la realitat és que els acabem havent d'importar de països extracomunitaris amb sistemes de formació molt diferent i sense que hi hagi un cribatge de formació com aquí s'exigeix, no?
0: Ho deies, ens acompanya la presidenta del Col·legi de Metges, la teva successora, l'Elvira Bisbe. Què tal, Elvira? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: I també la Susana Ruiz, l'especialista en salut aquí a SER Catalunya. Què tal, Susana? Bon dia.
3: Bon dia a tots.
0: Començo per tu, per explicar, perquè la gent ho entengui, què és això del districte únic.
3: Si centrem una mica, és el sistema establert a l'estat espanyol que permet que tots els estudiants puguin sol·licitar plaça en qualsevol universitat pública de l'Estat, independentment de la comunitat autònoma o fins i tot del país on hagin superat les proves d'accés. Aquesta fórmula limita l'accés d'estudiants locals a carreres amb molta demanda, com per exemple medicina, per l'alta arribada d'estudiants de fora.
0: I com funciona i quin és el problema amb tot això?
3: La mobilitat per si mateixa no és un problema o no hauria de ser-ho, però l'assignació de places es fa per nota i això afavoreix que estudiants d'altres comunitats autònomes amb qualificacions més altes puguin ocupar places a les universitats catalanes mentre estudiants catalans han de marxar fora si volen continuar els seus estudis. El problema és que la nota d'accés s'estableix amb criteris diferents i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Mira, un exemple, Extremadura té un 13% d'excel·lents, mentre Catalunya només un 3,6%. És obvi que alguna cosa grinyola, perquè no són més tontos els catalans que els extremenys. Llavors, Roberto Elosua, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha centrat una mica aquesta qüestió.
4: La mitjana de la nota d'accés dels estudiants de Catalunya és 0,4-0,5 dècimes inferior a la d'altres comunitats autònomes i és de les més baixes de tot l'Estat. Això implica que pels estudiants catalans és més difícil accedir a graus molt competitius com pot ser medicina.
3: Segons dades del govern, el curs 2024-2025, els estudiants procedents d'altres comunitats autònomes van ocupar el 46%, gairebé la meitat, de les matriculacions de primer any a les facultats de medicina catalanes. En casos com la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, aquest percentatge va pujar fins al 70%.
0: Clar, aquí la cosa és que molts d'aquests estudiants, quan acaben la formació, quan són metges titulats, acaben marxant de Catalunya per anar-se'n a treballar a altres llocs.
3: Sí, de fet, la gran majoria d'estudiants de la resta de l'Estat i també alguns estrangers formats a Catalunya amb finançament destinat a les universitats catalanes, insistim, marxen per motius doncs, com l'arrelament o l'elevat cost de la vida a Catalunya, sobretot per l'habitatge.
4: Molts, quan acaben el grau, tornen al seu lloc d'origen a fer l'especialitat mèdica i perdem aquest talent que hem format a Catalunya.
3: I abans deien, Jaume, el MIR no hi té res a veure, però això és una miqueta el pèndol de Newton, no? No té res a veure amb el districte únic, però fins i tot els que, sent de fora, opten per fer el MIR aquí, l'especialitat aquí, la seva intenció és marxar un cop acabin aquesta formació. L'enquesta MIR, feta entre els metges que estan fent l'especialitat, mostra que el 70% dels residents de fora es plantegen abandonar la sanitat pública catalana.
0: Això passa amb els maquinistes de Renfe, també.
3: Doncs és el mateix.
0: Els col·legis de metges de Catalunya, els degans de les facultats de medicina de les universitats catalanes proposen canvis per poder garantir un accés just, un accés equitatiu dels estudiants catalans a les places que s'oferten a la seva comunitat. Clar.
3: Sí, plantegen ja diverses fórmules sobre la taula. Una és que s'apliqui un model matemàtic que pugui corregir les diferències que hi ha entre comunitats en aquests sistemes d'avaluació que comentàvem per garantir l'equitat en l'accés a les universitats. Ens ho ha explicat el Roberto Elosua.
4: Utilitzar un sistema de percentils, de manera que es prioritzin un percentatge concret, o el 3%, o el 4%, o el 2%, el que correspongui, dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
3: I d'aquesta manera s'evitarien aquestes diferències d'avaluació o quedarien pal·liades, no, entre comunitats i l'accés a les places doncs, seria més just.
0: Aquest és el retrat, Elvira, aquesta és la situació, la fotografia, els estudiants empesos a marxar de Catalunya, els aspirants d'aquí a anar-se'n cap a fora.
2: De fet, no és gaire cert, eh?
0: Ah.
2: La nota de tall aquí a Catalunya és una mica més baixa que altres comunitats. Tampoc els és fàcil de marxar a fer... Senzillament, nosaltres tenim un sistema més estricte, no? I quan compares sistemes d'exàmens diferents, posar la nota absoluta és un error, perquè no és equitatiu. O sigui, per dir d'una manera, posant exemple, si l'examen és molt fàcil, no?, un 9 pot ser equivalent a un examen difícil que tingui un 7. Mm-hmm. No? I això és el que passa. Quan hi ha sistemes diversos, la manera de ponderar és fer-ho en percentils. I això es fa a tot arreu, que hi ha aquesta situació de diferències, diguem, d'exàmens i proves per analitzar. De fet, el mateix MIR ja fa servir el sistema de percentils entre anys, perquè, clar, no és igual de difícil cada any el mateix MIR. Per tant, ja tenen aquesta fórmula aplicada alguna vegada.
0: Però aquí la pregunta que es pot estar fent la gent a casa ara mateix. Els metges formats aquí estan més ben formats que els altres, que els de la resta de l'Estat, o no? O...
2: Si tinguéssim una prova d'accés única...
3: Homogènia, no?
2: No dic que de seguir desitjable, perquè hi ha, diguem, assignatures diferents i temari diferent, no? Però sí que podries dir que si han tret pitjor nota, doncs és que estan menys preparats. Però amb una població de 8 milions, i estem parlant del rang de gent que està en l'excel·lent, el percentatge de gent brillant ha de ser superior que en comunitats autònomes que tenen 200.000 habitants o 300.000, i en canvi tenen un 15 o un 20% d'excel·lents. Clar, això és obvi que no s'està fent bé, no? I el districte únic tampoc és tan o sigui, tan antic,
3: Això no 2000, té menys... Principis del 2000, no?
2: Sí,
3: uns 20 anys.
1: Jo volia ser més disruptiu, com que hi ha la doctora Bisba és la presidenta i ha de mesurar una mica més les paraules per ser... afinar més. Jo ara faré un judici de valors. És a dir, hi ha comunitats autònomes que renuncien a tenir facultat de medicina perquè hi ha un ús pervers del districte universitari únic amb la inflació de notes per tenir estudiants estudiant aquí a Catalunya i que després recuperen. El problema no el tenen ells, el tenim nosaltres, i la primera contradicció és que estem els catalans amb els seus impostos estan formant a professionals que el problema no és que vinguin de fora, el problema és que la seva intenció és marxar un cop s'hagin format. Per tant, estem deixant de formar gent que necessitem per aquí. I aquesta és la gran contradicció, per això...
0: I això com s'arregla?
1: Per això, amb la proposta que deia la doctora Bisba...
3: La que explicava el Roberto Lucía.
2: És la mateixa, que estem d'acord,
3: junts.
2: Ho hem treballat. I ara sembla que hi ha una proposta del propi... que ve, diguem, del propi ministeri, amb la que ens dona la raó de que l'equitat d'accés no és justa. És que no només ens passa a nosaltres. El que passa és que el drama que té Catalunya, que jo crec que és una mica el que no s'entén respecte a altres universitats, no només és que les famílies no puguin... els fills que volen estudiar aquí no puguin fer-ho,
0: per la nota de tall.
2: Igual que els hi passa a altres comunitats, doncs que enviar el fill a estudiar fora de la teva pròpia comunitat autònoma és una despesa molt gran. O sigui, no només es passa a nosaltres, li passa a Mallorca, li passa a València, li passa al País Basc, passa a Galícia. O sigui que la gent hauria de poder-se quedar a casa, si vol, no? A prop de casa. I que hi hagi un percentatge que vulgui optar està superbé, no? Aquells que siguin més excel·lents. Però el problema és que, fixeu-vos què ens passa a nosaltres. Nosaltres tenim, com has dit tu, 46% de formació de metges d'altres comunitats que després marxen. Això vol dir que de les 1.300 que fins ara ofertàvem de places, només 800 tenen arrelament territorial. D'acord? Per tant, quan s'oferten les places MIR, catalans que puguin optar, ja només hi ha 800. Les altres places, les altres 600 places, s'han de ocupar per gent que ve d'altres comunitats autònomes. El dèficit és ja molt majúscul. Llavors ens trobem amb que com aquests metges que hem format se'n van a casa seva i la necessitat de metges a Catalunya és molt alta i mantingudament alta des de fa una dècada, doncs ens trobem que els hem d'importar de fora. Llavors, és un contrasentit.
1: I quan els hem d'importar de fora, ho dic per també assenyalar, si em permets, Elvira, que és dels metges extraformats a països extracomunitaris, quan els hem de, perdoneu l'expressió, importar, estem fent un mal servei en aquells països, perquè els estem deixant descapitalitzats de professionals que els necessiten. Però quan venen al nostre país, que la gent sàpiga, el nostre país ara em refereixo a l'Estat espanyol, un de cada tres ve a Catalunya. un de cada tres ve a Catalunya. La comunitat autònoma de Madrid, que té 1 milió d'habitants menys, té només el 17%. És a dir, és una realitat que en el cas de Catalunya, està bé que ho expliquem pel conjunt d'Espanya, però la realitat de Madrid és diferent de la resta.
0: Aquí és més accentuat.
1: Sí. Però el cas de Catalunya és especialment accentuat. I aquí podem introduir que en l'element de l'entrada hi ha un tema que per nosaltres és molt nuclear, que és el tema del coneixement de la llengua. Per tant, veurem fins on arriba. La doctora Bisba està empenyada que aquest és un dels temes més més importants que hi ha, ja no només per la professió, és pel país, perquè si no es produirà una substitució sociològica de la professió, perquè, escolta, fer de metge és universal a tot arreu, però nosaltres necessitem un perfil de metges de primer nivell des del punt de vista de recerca i segurament de moltes especialitats, però sobretot el que necessitem és grans professionals molt ben formats per atendre les necessitats comunitàries, perquè nosaltres tenim una societat envellida, amb necessitats, amb patologies cròniques que puguin manegar, i per tant, gent molt arrelada al país.
0: Que tampoc es tracta ara de sacralitzar tota aquesta colla de metges, que en són molts i que segur que algú que ha anat al CAP últimament o a qualsevol metge, urgències on sigui, s'hi ha trobat, no? Amb metges que t'atenen, que efectivament són vinguts de l'estranger. Vull dir que sort que hi són, també, ara mateix, que si no, el sistema no s'aguantaria, no?
2: Exacte. El que passa és que sí que és veritat que estem arribant a unes tasses que ens preocupen molt. Les col·legiacions a Barcelona, nosaltres tenim 43.000 metges. Les col·legiacions...
1: A Barcelona.
2: Les noves col·legiacions, pràcticament el 60%, són de metges estrangers.
1: Mhm. Extracomunitaris.
0: Clar, aquí el que passa és que...
1: Perdó, extracomunitaris, si em permets. De formació extracomunitària. Perquè el tema de l'origen, insisteixo, no l'hem d'estigmatitzar.
0: No. Això no vol dir que estiguin menys preparats. No necessàriament no, menys preparats. No... Ho dic perquè per la gent que t'escolti ara.
2: Sí, estem d'acord, clar. S'ha de dir que si venen és perquè són necessaris i benvinguts siguin. Nosaltres sí que estem treballant i hem anat... recentment, jo no sé si veu sentir la roda de premsa que es va fer també des de l'Organització Mèdica Col·legial, perquè estem treballant perquè quan s'homologui el títol de metge es faci com en els estudiants diguem de espanyols, en la que s'avalua la competència, perquè no és equitatiu tampoc. O sigui, entren de sistemes diversos, de moments diversos, però no s'avalua mai la competència. Segur que n'hi han de molts bons i boníssims. I n'hi han d'altres que encara els falta una formació complementària, clar, perquè no tenen especialitat, que aquest és el problema. Els introduïm al sistema, però el sistema necessita especialistes. Uh-huh. I de moment hem de fer aquest pedaç de tenir metges no especialistes fins que tinguem l'especialista format perquè pugui ocupar aquella plaça.
1: I això és el que estem reclamant, perquè per això dic que a Madrid això els sorprèn moltíssim, perquè clar, aquesta realitat no la tenen. Nosaltres sí que la tenim i la patim. Per això des de Catalunya es demana que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que ja té les estructures preparades per fer el que fan els països anglosaxons, que és quan un s'incorpora, avaluen el teu nivell de competència. I nosaltres no... metges nascuts aquí o no nascuts aquí, fa molts anys que Catalunya està preparada i defensa que des dels col·legis professionals pugui avaluar la competència d'aquells que no tenen diguéssim, el títol d'especialista homologat o realitzat.
0: Una solució passaria també per, no sé si que la carrera de medicina es pugui estudiar a més universitats de Catalunya, a ampliar els llocs on es pot cursar la carrera o baixar fins i tot la nota de tall.
2: No podem baixar la nota de tall. La nota de tall no depèn de que nosaltres diguem quina és la nota de tall, sinó depèn de la... És una fórmula que depèn de la quantitat de demanda que té.
3: És oferta demanda, no?
2: No té res a veure. O sigui, nosaltres aquest punt nosaltres no el podem modificar. El que l'altre punt que has dit, que és l'aposta que fa el govern català en aquests moments, no?, que és l'augment d'oferta de places, no diem que no sigui una bona solució, però això dona resposta als metges que necessitarem d'aquí 10 anys. Això ho hem de tenir present. Segona, ha d'anar acompanyada d'un augment, equitat, diguem, equivalent de les places MIR, perquè si no estarem formant metges no especialistes i no metges que necessitem, que són els metges especialistes. Mm. Per tant, crec que benvinguts siguin que hi hagi més places.
1: I potser una tercera, no, Elvira? Sí. Una tercera, que si s'augmenten les places però no es modifica el districte universitari únic, el que fem és empitjorar el problema des del punt de vista pressupostari. És a dir, acabarem formant molta més gent pels altres. Dic, home, sí, hem d'augmentar, sí, perquè necessitem... Sí, de fet,
2: són les tres coses. És millorar l'equitat, clar, com diu el doctor Pedrós, és millorar l'equitat perquè la proporció... Millorar l'equitat perquè la proporció de metges que venen de fora doncs, sigui la que és raonable i, a més, doncs, tenir la possibilitat, no?, de formar més metges especialistes, que és la clau.
0: Em pots xifrar això del raonable? Això, com ho quantifiquem? Una proporció raonable de professionals vinguts de fora.
2: No, el vingut de fora me refereixo de fora de Catalunya.
0: Sí, sí.
2: Perquè, clar, segur... A veure, la Catalunya és un territori amb punter des del punt de vista d'investigació, docència. Sempre tindrà aquesta capacitat d'atracció que és bona que gent molt brillant d'altres indrets vingui aquí a formar-se perquè té ganes de fer aquesta projecció professional. No crec que puguem posar un número, però era el que va condicionar que tots, inclús els nostres propis catedràtics i degans, apostessin pel districte únic. Quan inclús autoritats deien no perquè... Escolta'm, si nosaltres financem hem de poder planificar les nostres necessitats. I pensaven que així es aconseguirien que vinguessin els millors. Què ha passat? A nosaltres la nota de tall ha baixat, per tant, en realitat venen gent que no és la més brillant del resta de l'Estat i després tornen i ens deixen aquella vacant.
0: I tenen xifrat quants metges calen a Catalunya? A Catalunya estem dient, hi ha mancança de metges, hi ha d'haver la jubilació de tota la generació del baby boom.
2: La jubilació del baby boom ha sobrevingut aquesta darrera dècada i enguany serà l'últim any que jubilarem pràcticament més dels que de l'oferta formativa que fem. I ha fet a partir d'ara, a partir de l'any 2028, baixa a la meitat. I aquest, les jubilacions del BIUM ja no serà el mateix. Augmentem l'oferta i és possible. M'has fet una pregunta que és difícil de respondre, perquè el problema que hem tingut és la manca de planificació.
0: Ja.
2: Clar, l'augment de la demanda, ho explicava abans el doctor Pedrós, no hem planificat l'augment de la demanda. Hem augmentat 2 milions de població. Som els 6 milions que dèiem sempre i ara som 8 milions de població. Hem augmentat l'envelliment de la població d'una manera espectacular. La complexitat de la medicina ha augmentat moltíssim i, per tant, es necessita aspectes tecnificats que

0: es necessita aspectes tecnificats que requereixen més professionals i més temps, i el model català, i això ho sento molt, però cal que ho diguem, el model català va apostar per aproximar, i jo crec que en un temps va donar una resposta bona a l'atenció sanitària el més propera, però quan ha augmentat tant la complexitat, que és el que ens hem trobat, de que Catalunya té molts més, per exemple, hospitals, té el doble d'hospitals que la comunitat que més en té, que és Andalusia. Clar, si tu tens més hospitals d'aguts, tens molta més necessitat de metges. Entereu? Clar, ara tots els països, pràcticament tothom, aposta per la concentració de la complexitat. Clar, si tu tens tot tan dispers, és caríssim, i és molt difícil de tenir tants especialistes, que sempre ens diuen, és que aquí ens falten anestesiòlegs, allà ens falten que no tenim cirurgians per operar, en aquest altre no venen gastroenteròlegs. Però clar, es va planificar per un sistema, i ara
1: Per això nosaltres sempre vam demanar que aquest era un debat que necessitava grans consensos polítics. Sí. I ho diem perquè nosaltres hem hagut de cridar l'atenció a tots els grups polítics, perquè ja sigui el Parlament o ja sigui els plens municipals, doncs l'oposició demana un CAP o demana un hospital. És a dir, jo recordo l'època del començament del desplegament del model sanitari català, tots els alcaldes volien un hospital al seu, a totes les comarques, no? Que és el que deia ara la doctora Bisba. La necessitat de metges, si nosaltres agafem la ràtio de metge per habitant que hi ha a Europa, nosaltres no estem malament, estem a la mitja alta. El problema és com els organitzes, i per això és tan important, com deia la doctora Bisba, no només el tema del model hospitaler, sinó com els temes organitzats, els sistemes d'organització, que facin que això sigui factible, perquè inclús els alemanys, quan venen aquí, es queden... recordo l'època aquella que els alemanys, diguéssim, finançaven, o no sé si encara ho fan, però moltes de les inversions que es feien, no?, en fons europeus, i deien, escolta, però si nosaltres no tenim aquest nivell de concentració. És a dir, també hem d'educar a la població... Això darrere hi ha també un discurs, perquè també es parla de la concentració del centralisme de Barcelona. I escolta, que li diguin a un ciutadà d'Estocolm, de Göteborg, el centralisme d'Estocolm, que està a no sé quants centenars de quilòmetres. Aquí a Catalunya és inevitable que hi ha una àrea metropolitana que condiciona, però excepte els Pallars, la Vall d'Aran i les Terres de l'Ebre, tot està a una hora de Barcelona. I per tant, la complexitat, que vol dir el terciarisme, no tothom ha de poder fer de tot, sinó que, però sí que vol dir que els hospitals grans han de ser més generosos treballant, ja s'està fent amb...
2: en xarxa,
1: però s'ha de fer... no, i que fixa't, ara ho veuràs, l'aspiració legítima de qualsevol especialista que toca tecnologia és poder fer la seva pràctica. És clar, si resulta que, no sé, ara per dir-ho, no sé si l'oient ho entendrà, però un cirurgià vascular que no pugui fer grans artèries i el destinen a fer només varices, doncs no voldrà anar a un hospital comarcal. Però aquest senyor, si pertany a un equip molt més gran, que és, jo què sé, doncs l'Hospital Clínic o un hospital terciari, i sap que un dia o dos dies a la setmana doncs podrà desenvolupar-se professionalment, és l'aspiració legítima, que és la manera també de fer atractiu, de retenir professionals en el territori.
2: Yeah.
1: És a dir, que es puguin, que la seva carrera professional pugui, diguéssim, desenvolupar-se en plenitud. I, per tant, escolta, nosaltres som un país que té moltes coses, però és un país petit. És petit. I jo crec que tot això, nosaltres creiem que és possible. I, de fet, per això vam donar suport a tota una sèrie de mesures que es van evidenciar durant la Covid, la necessitat d'enfortir aquests canvis, i que ara, doncs, aquest projecte de propostes que es diu Kairos, que ha impulsat el govern, en recull moltes d'aquestes. Però per fer això, que no només cal voluntat política, cal també voluntat i generositat per part de tots els actors. Tots hem de canviar, perquè la nostra societat, els coneixements, la recerca, l'atenció, tot això, i les necessitats han canviat, i per tant haurem de canviar tots.
2: Susana. Bé, el Jaume, li he fet així un gest a la Marina fa una estona, deixa'm dir una cosa, clar, el Jaume ara ja una mica ha entrat. Un pensa, qualsevol persona que ens estigui escoltant, aliena al sistema sanitari, deu pensar, coi, si et ve molta gent de fora perquè no marxin, millor.

0: Hi haurà les condicions que, precisament perquè Catalunya és una és un destí llaminer, no?, des del punt de vista de la recerca i fins i tot de la pràctica clínica, potser amb millors condicions, doncs igual acceptes anar a casa teva per Nadal, per Setmana Santa i a l'estiu i quedar-te a treballar en un lloc que, a més, sabem que en els pròxims 10 anys, amb el nou clínic, amb el pol, no?, científic que es crearà allà a la zona de la de la Diagonal, tot això serà un formiguer científic. Millorant les condicions, que són, com deia en Jaume, no, quan pensem en condicions sempre pensem en el salari, però no, també la conciliació, els horaris, l'organització...
1: El desenvolupament professional... El desenvolupament,
0: la recerca, la capacitat de poder fer recerca, docència... Millorant tot això, no podríem retenir algun d'aquest talent que ens marxa perquè diu, és que per estar, perdoneu, però putejat aquí, doncs me'n vaig a casa meva.
1: Però això que acabes de dir, perdona, no hi ha cap dada que ho sostingui. Perdona, No, no és veritat que els metges marxin.
2: Els de fora
1: que venen aquí a formar-se, majoritàriament no dic que no, eh? O sigui, a veure, que els salaris són baixos, és a dir, aquí ja obriria... Jo crec que el problema dels salaris és que aquí castigues els bons professionals. És a dir, quan aquest tema l'igualem a tots igual, ens equivoquem. Hi ha bons professionals que estan molt mal pagats i que haurien d'estar ben pagats. Això ho podíem extendre en altres àmbits. Però és que jo el que sostinc és que la majoria de la gent que ve a estudiar medicina a Catalunya hi ha un element de perversitat d'origen. És a dir, hi ha una necessitat de voler-se de les seves pròpies comunitats autònomes, perquè és que el cas de Lleida o el cas de 70%, venen a estudiar per marxar, no venen per quedar-se.
2: De totes maneres, jo sí que crec que, ja, com diem, augmentar les places, canviar el sistema, diguem, d'equitat, que són tot necessaris, donen resposta d'aquí 10 anys. L'única resposta que tenim a curt plaç per poder donar resposta a la falta de metge que hi ha ara, avui, perquè d'aquí 10 anys s'han de veure com interferirà la IA, per exemple, com...
3: Que ja s'està fent servir, clar.
2: No, perquè tot això s'ha de tenir en compte pel que passarà d'aquí 10 anys. L'única, en aquests moments, mesura que tenim local per millorar és, sí, millorar la capacitat de retenir talent. Aquesta és una de les vies dels metges que són d'altres comunitats autònomes i que venen aquí i que aconseguim doncs, agafar-li i donar-li aquest punt perquè es pugui quedar encara que siguin uns quants anys fins que tinguem els que calen. I també alliberar hores de metge. Nosaltres estem insistint moltes vegades que dediquem els nostres metges especialistes professionals molt ben preparats a fer paperassa i feina que no té res a veure amb la feina de fer de metge. Sí, aquesta feina...
3: D'anar donant baixes, d'anar... No?
2: Sí, només...
1: No donant baixes.
2: A primària, si tu fessis... traguessis molta part de la burocràcia que en aquests moments fa el metge de primària...
0: Ordinador, Estem parlant d'ordinador.
2: Un terç de la seva activitat és burocràcia pura. Si això desaparegués, aflorarien aproximadament 120 o 130 metges especialistes.
3: I en això pot ajudar la intel·ligència artificial, potser?
2: Hi ha algunes coses que...
3: Han agilitzat tot el tràmit burocràtic.
1: I dient les coses clares. A veure, el sistema sanitari, per alguns sectors polítics i productius del país, és el calaix de sastre de moltes coses. Jo posaré l'exemple. Parlàvem de les baixes. No, les baixes formen part de l'acte mèdic. Jo de les baixes no... Però la gestió de la baixa té un part burocràtica
3: això,
1: que no caldria.
3: A
1: vegades vam proposar, com fan els holandesos, que són dels models sanitaris més avançats del món, doncs tenen la figura de l'assistent clínic que ajuda a gestionar tota aquesta burocràcia, que és el principal problema de queixa que tenim a la professió, sobretot a l'atenció primària. Però jo posaré un exemple que és el més paradigmàtic, que és el justificant d'absència. És a dir, el justificant d'absència no és un acte mèdic, i són, vam calcular, milions... De...
2: La gent li diu baixa, que ho sapigueu.
3: Ja, ja, que
2: baixa curta de 3 dies...
3: Que no necessita allò... la baixa, sinó...
1: No, i que no has anat al metge.
2: No.
1: És a dir, doctor, faci-me un justificant per la feina de que ahir vaig tenir una gastroenteritis. Això com pot ser? És a dir, el metge no pot certificar que vas tenir una gastroenteritis, però en canvi li fem fer una gestió que aquest és un problema dels patronals, del sindicat i del Ministeri de Treball. Diu, això no és una feina de metge. Que facin la de... Escolta, durant la Covid va haver una cosa que era la declaració autoresponsable. Sí. Però que se situï en aquella època, en aquell àmbit, però no se situï en l'àmbit de la consulta mèdica. Per això deia calaix de sastre. Dic, això és un calaix de sastre. Ningú vol conflictes, que ho faci el metge. I llavors, quan resulta que hi ha problemes d'absentisme o hi ha problemes d'això, la culpa és del metge. Escolti, posi'ns d'acord perquè aquest tema no és un tema sanitari i en canvi està repercutint perquè no aporta valor a la feina que fa el metge i és el que el crema. Una de les coses que tenim estudiat que genera més burnout i més desgast professional és fer tantes tasques que no aporten valor pels pacients i per la pròpia assistència. Per tant, aquí més hi tenim terreny per recórrer. I aquí estalviaríem metges, perquè és com deia la doctora Bisba, són 120 metges, 120 metges de primària ara al país. Bueno,
2: només a Barcelona.
3: Canviarien el paradigma, eh?
2: Es canvi.
3: Doncs, doctora Elvira Bisba, moltíssimes gràcies, presidenta del Col·legi de Metges, la substituta, la que ha agafat el relleu del Jaume Pedrós, del doctor Pedrós, gràcies a tu també.
1: El Col·legi de Metges.
3: El Col·legi de Metges, què he dit?
0: Sí, aquí a Catalunya relleu, no encara.
1: Aquí encara no, i a casa meva tampoc,
3: no,
1: eh?
3: Però que torni quan vulgui,
1: a casa meva tampoc.
3: S'explica molt bé, eh?
1: Sí, home, i tant.
3: Doctora, escolteu, gràcies, que vagi bé, i Susana Ruiz, gràcies a
0: vosaltres.
3: També.
4: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
5: Que t'hi jugues al migdia.
4: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues.
6: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: D'aquí a 10 minuts, una mica menys, seran les 10 del matí i arribarem fent una ullada a les notícies pop i a les xarxes. Laura Estrada, Cristian Rodríguez, hola, què tal?
12: Bon dia. Hola de nou.
3: El Japó estrena el primer aeroport totalment decorat, no sé si calia, amb Pokémon. Sí. Els fans estaran contents.
12: Molt contents. No sé si éreu de Pokémon vosaltres dos, però bé, sapigueu que, si us agraden, podeu anar a l'aeroport de Noto Satoyama, situat a la prefectura japonesa d'Ishikawa, i es convertirà a partir del 7 de juliol, encara queden uns dies, en el primer aeroport del món completament tematitzat amb l'univers Pokémon. Uh-huh. Una iniciativa que està impulsada juntament amb la Fundació Pokémon del Japó, perquè hi ha una fundació de Pokémon dedicada, imagineu-vos, que busca revitalitzar el turisme a la península de Noto després del devastador terratrèmol del 2021. Que va causar 500 morts i prop de 1.200 ferits. Aquestes instal·lacions estaran decorades amb 111 espècies de Pokémon de tipus volador, clar, per fer la gràcia amb l'aeroport, incloent-hi portes d'embarcament, columnes, espais, globus gegants dels Pikachus, etc. A més, els visitants podran comprar productes com, per exemple, pancakes, begudes tematitzades, maletes...
3: Clar, i jo em pensava que els Pokémon havien passat de moda, però no, eh?
13: No han passat de moda. I ara fins i tot s'està posant molt de moda el tema aquest de comprar cartes esperant que tinguin un valor més car.
12: Per revendre-les després.
13: Exacte, sí,
12: a mi m'han dit, jo tinc la Game Boy Color, i a mi una vegada em van dir que no té res a veure, però no m'engues, perquè hi havia el Pokémon que també podia jugar. I el Pokémon amarillo i aquests amb la Game Boy Color, això està bastant cotitzat.
3: Però el que ja no es porta és això de que la gent vagi buscant Pokémons pel carrer, no?
12: No, això no va tenir tant d'èxit.
3: Afortunadament ha passat.
13: Va arribar un moment en què va morir.
3: Dani Martín demana perdó per l'última polèmica per les seves paraules durant un concert a València.
12: Us poso un context. Sí, el cantant ha demanat disculpes després de la polèmica generada durant el seu concert a València, on va carregar contra el màxim accionista del València Club de Futbol, Peter Lim, davant de 20.000 persones, perdoneu, l'exlíder del Canto del Loco va dir... A veure si se'n va el xinès aquest. Evidentment, una frase criticada per ser xenòfoba, per ser racista. Dies després, el músic ha publicat un vídeo a Instagram en què admet que va ser molt desafortunat el que va dir, en un ambient de desinhibició és el que va justificar durant aquest concert, però ha remarcat que això no té justificació i la crítica ve perquè es veu que sembla ser que el Peter Lim està, segons diuen, critiquen, deteriorant el club de València.
3: I TikTok fa pagar per... poder seguir a la xarxa sense veure anuncis, per millorar la privacitat també, tot això de pagament. Tu.
12: Exacte, i això és el més greu, aquest pagament per millorar la privacitat. De moment aquesta opció de subscripció només està disponible al Regne Unit, es diu TikTok Ad Free, i el que permet és navegar a la plataforma sense anuncis, sense que les dades personals dels usuaris s'utilitzin amb finalitats publicitàries. Tot aquest servei, per això, arriba per majors de 18 anys, costa uns 4 euros, i bé, en un moment, ja ho sabeu, de molt de debat a Europa, precisament per aquesta pressió reguladora sobre la privacitat digital al continent.
3: I ja que hem entrat a TikTok, som-hi amb les xarxes. Què hi tenim, Christian?
13: Setmana molt agitada a la capital, roda de premsa amb retrets de periodistes, entrenador i jugador discutint. Jo crec que ja sabeu per on vaig. I és que ahir va ser dijous, dia del Polònia.
3: Ai, clar.
13: I ho han tornat a fer. Per què? Paròdia de la cançó Superestrella d'Aitana per abordar la crisi madridista.

0: Pero vamos a ver, Bambolea. Las elecciones al Real Madrid son un proceso democrático. No puedes influir en el voto del socio. Además, ¿de quién es esta canción que estamos cantando?
1: De Aitana, Florentineza.
0: Ah, ¿esa no se presentó a las últimas elecciones del Real Madrid?
1: No, no.
0: No, ni ella ni nadie. Venga, ponme un resumen fidedigno del clásico para animar al personal.
2: Es que ha donat munició Florentino Pérez, efectivament, i la crisi al Real Madrid, al Club Blanc d'aquests dies.
3: També, també, en clau esportiva, un apunt més, perquè després de veure Lamine Yamal onejant la bandera de Palestina durant la rua del Barça per celebrar el títol de Lliga, tenim reacció del ministre de Defensa d'Israel, que a través d'una llarga piulada expressava que Lamine Yamal va optar per incitar contra Israel i fomentar l'odi. I clar, això, aquest tuit ja ha acumulat més de 4 milions de visualitzacions i només si fas una mica d'escroll veient els comentaris, sí, veus fotografies en suport a Lamine Yamal i molts missatges de suport al poble palestí i fins i tot Pedro Sánchez doncs, ha sortit a defensar-lo.
2: És veritat que Pedro Sánchez ha sucat pa també en aquesta polèmica. Què més?
3: També, també. I fa unes setmanes parlàvem de les frutinovel·les, que són aquests vídeos curts de fruites animades que han de resoldre conflictes entre elles, però avui el que us porto són fruites i altres aliments que ja no resolen conflictes, sinó que són els propis aliments els que ofereixen consells.
2: Ai, mare.
3: Escoltem l'exemple d'una llimona animada para entenderlo mejor.
4: Soy el limón. Todos creen que solo sirvo para cocinar, pero cuando sabes usarme bien, te facilito la vida más de lo que imaginas. Si la nevera huele raro, ponme cortado dentro. Absorbo los malos olores y dejo el ambiente más fresco.
3: Clar, això, llimona, sal, mel, cireres o, per exemple, fins i tot, consells sobre el cafè molt.
4: Si las moscas no te dejan tranquilo, colócame seco en un plato. Déjalos cerca de donde aparecen y el olor las mantiene lejos. Esos rayones pequeños en muebles oscuros no siempre son daño. Mézclame con unas gotas de agua, aplica con un paño y se disimulan.
2: Absolutament imprescindible.
3: Sí, sí, el material. I Marina, acabo avui amb un moment viral del programa Visto lo visto de Telecinco. Banda sonora original de Batman, i és que és una connexió directa d'aquestes que no deixen indiferents, més que rep el surrealisme. Poso un context, i és que l'Alejandra és una dona que té un bebè reborn, que són aquests nadons amb trets hiperrealistes.
2: Com?
3: Els bebès que no són... són bebès fets...
5: Una nina molt ben feta. És la sí. nina portada al millor del món, però que
2: llavors
5: és de silicona.
2: No és un bebè, és una nina.
5: Que sembla bueno, perfectament
3: sí,
5: humana.
3: Sí, però els hi diuen bebè reborn.
2: Ja, però sí. expliquem-ho tot. Actuen... Clar, jo ara m'estava imaginant una dona amb una criatura de veritat,
5: però
2: de carn i ossos.
5: Però és que el reborn actues com si realment clar. La criatura fos de veritat. És, fa una mica de cosa de veure, perquè és dones parlant i porten al parc a la criatura de silicona i fan veure que dorm i conversen amb altres mares amb riborns i diuen què ha fet avui la teva, t'ha deixat
2: a veure,
5: dormir.
2: Hi ha persones, no, hi ha persones no sé que ho fan amb els animalons, això també. Vull dir que,
5: sí, però l'animal almenys et respon d'alguna manera, clar, potser m'ho aguà,
3: no.
2: Mare de Déu.
3: I és que l'Alejandra, clar, no pot tenir fills i a través de les seves xarxes denunciava que no havien admès el seu bebé reborn a una escola infantil y lo explicaba así en directo a Telecinco.
6: Fue muy duro para mí cuando me dijeron que no podía llevar a Batmancito a la guardería, pues era una institución privada, porque pues la psicóloga me dijo, bueno Alejandra, tenemos que hacer la terapia lo más realista posible, de que tú te levantes, de que lleves a Batmancito a la guardería, pero pues la directora de la guardería me dijo, no, pues me encantaría hacerlo, pero pues por los padres de los otros niños no lo puedo hacer, y pues para mí como esta faceta también fue como muy dura.
2: Però quina terapeuta va aquesta senyora que li recomana seguir creient-se la seva pròpia mentida?
3: Només pel nom del fill, Batmancito.
2: Mira, Batmancito encara, mira, és el que menys greu em sembla de tota aquesta història.
3: I ella també afegia que comentava que havia seguit fil per randa de les recomanacions de la psicòloga, que li havia dit que l'experiència havia de ser el més real possible.
2: Això és el que deia, sí, sí.
3: I clar, el seu marit deia que arran d'això ell té tres fills reals d'un altre matrimoni. Diu que ja no parlen amb ell.
2: Mare de Déu.
3: I clar, ara podem afegir-ne un quart perquè el Batmancito tampoc parla.
2: Però escolteu una cosa, però i això d'aquests nadons hiperrealistes...
5: És un fenomen i en podem fer un tema, si vols un dia.
2: Això és un fenomen també aquí a casa nostra, eh?
5: Jo crec que hi deu haver perfectament botigues que en fan i... Sí.
3: Jo he vist gent pel carrer, gent jove, amb un nen simulant com si el portessin en braços i si et fixaves una mica eren...
2: M'acabo de deixar absolutament perplexa. Cristian, Laura, gràcies.
3: Gràcies.
2: Fins ara.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 en punt del matí. El que fem sempre a aquesta hora és actualitzar les notícies més destacades amb la Gisela Rodríguez. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs matí de protestes avui a Lleida per aquesta vaga de professors. Aquest matí han tallat la Nacional 240 i cap a la manifestació, que ha de ser a 1:15, cap allà hi ha la Mercè Marc des de Ràdio Lleida. Bon dia.
3: Manifestació de mestres ara a Lleida, en què està generant talls a la Nacional 240 en el seu recorregut ja urbà d'aquesta entrada a la ciutat. Han cremat alguns contenidors i també els han volcat i també han dut mobiliari d'escola, com ara taules i cadires.
4: Es tracta de tot el personal docent davant de la inacció del govern, i recalco del govern, per asseure's a negociar. No es volen...
3: Aquesta mobilització dona sortida al quart dia de parada a Lleida i al Pirineu d'aquesta setmana. Avui Lleida és l'assenyalada a tot Catalunya, després que la reunió entre sindicats i el govern va acabar sense acord, però amb una nova convocatòria per la setmana vinent. Els talls que s'estan produint aquest matí a Lleida són preludi de la manifestació convocada per les 12 del migdia.
2: Gràcies, Mercè. De fet, aquest matí qui ha passat pels micròfons de l'Aquí Catalunya és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, és l'Ignasi Jiménez, qui ha confirmat que dilluns els sindicats tindran una proposta damunt la taula. Guillem Favó.
5: Per a Jiménez s'han de fer passes per a desescalar el conflicte.
6: Però jo crec que amb aquesta bona actitud, amb aquesta bona predisposició, jo crec que serem capaços de poder trobar aquest desllorigador i poder resoldre aquesta situació, perquè és veritat, doncs, que aquesta situació de tensió hem de desescalar, com sigui.
5: L'educació està treballant per incloure millores dins del pacte ja signat que tinguin a veure més recursos per a l'escola inclusiva i més millores salarials. Segons Jiménez, és difícil que amb un sol acord es resolgui el greuge de 25 anys.
2: Esquerra Republicana creu que els discursos de seguretat s'han d'abordar sense complexos. Qui ho ha dit és el candidat a l'alcaldia de Vic, Joan Ballana, que és l'autor de la guia sobre seguretat que ha elaborat el partit de cara a les municipals.
5: Segons Ballana, moltes accions ja s'estan aplicant, però encara hi ha reticències a dir-les en veu alta.
7: Jo crec que els alcaldes i alcaldesses, aquestes accions, en molts pobles i viles i ciutats, ja s'estan aplicant. No? El que passa que de vegades costa de dir-les. Però el que està clar és que els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
5: La guia a la que va tenir accés Ser Catalunya està basada en la tolerància zero contra l'incivisme i en l'actuació ràpida en ocupacions delinqüencials. Al llarg de la conversa, Ballana també s'ha referit al burca i ho té clar.
7: Jo ho tindria clar, el burca s'hauria de prohibir sense cap mena de biaix. Només que hi hagi un burca en aquest país, jo crec que invisibilitza la dona totalment i hauríem de ser clars i transparents. De fet, molts càrrecs electes estan en aquesta línia. Jo crec que aquests debats hem de perdre la por i les esquerres han de perdre la por. De fet, l'esquerra hauria de liderar molts d'aquests debats, perquè si no, se'ls apropien altres.
2: L'únic espanyol que ha donat positiu per antivirus evoluciona favorablement.
5: Continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i gairebé no presenta símptomes. Mònica García, la ministra de Sanitat, actualitzava l'estat de salut d'aquest home de 70 anys.
8: Pues se encuentra mejor. Es verdad que hace dos días tuvo síntomas leves respiratorios. Es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla. Y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba... casi asintomático, podemos decir.
5: És el que deia fa uns minuts a Televisió Espanyola.
2: I el jutge obligarà l'actriu Elisa Mulià a declarar per la querella que va presentar contra ella Íñigo Errejón. Errejón l'acusa d'haver comprat testimonis en el cas de la suposada agressió sexual.
5: Fins ara ella havia evitat presentar-se i ara el jutge l'obliga a declarar el 15 de juny o, en cas contrari, n'ordenarà la detenció.
2: I si mirem el món, Donald Trump acaba d'abandonar Pequín, on aquest matí s'ha tornat a reunir amb el president xinès Xi Jinping. Gemma Parellada.
9: Trump ha dit després d'aquesta última trobada que la visita ha estat exitosa, inolvidable i que han assolit consensos importants. En el transcurs d'una conversa distesa, Trump i Xi Jinping han parlat de l'Iran. El president nord-americà li ha dit: sentim el mateix, veritat, volem que això s'acabi, no volem que tinguin més armes nuclears.
2: Doncs justament després d'aquesta conversa hi ha hagut un comunicat per part de Pequín.
9: Un portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de la Xina ha demanat en un comunicat que reobri l'estret d'Hormuz i que no es tanqui la porta al diàleg.
2: I atenció al que ha passat aquest matí a Televisió Espanyola. Doncs ha passat això, que se n'han anat a negres.
1: Benvinguts al club!
2: Exacte, anat a negres, que és el llenguatge que utilitzem nosaltres, però anat a negre vol dir doncs, que et fons, que de cop desapareix l'emissió. Televisió Espanyola i l'Hora de la Uno doncs, s'han quedat durant 20 minuts. Sense...
1: 20 minuts?
2: 20 minuts és molt, eh?
1: 20 minuts?
2: Sí, exacte. Uf. Estaven en aquell moment parlant de les eleccions andaluses. No sé si això hi haurà tingut alguna cosa a veure o no. En tot cas, quan han reprès l'emissió, qui doncs, passava comptes era la periodista Silvia Chao Rondo.
10: Buenos días de nuevo, si se incorporan ahora a nuestra emisión de la Hora de la Uno. Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos, que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión. Pero bueno, antes de nada, gracias a todos los compañeros de Radio Televisión.
2: Això de una naturaleza que desconocemos sona una mica a fenómeno paranormal.
1: Ay, Iker Jiménez,
2: pobre,
1: ¿no?
2: Exacte, li ha quedat una mica així, però bé, per un moment deu haver pensat que tornarà a haver-hi una apagada elèctrica.
1: Home, segur, la psicosi en aquell moment, que si li passa a la Silvia Inxau Rondo, escolta, ens quedem tots més tranquils,
2: veus,
1: no?
2: Veus, ja està, Marina, que t'ho diguin a tu, no? Són a Reus, per exemple.
1: Coses del directo, coses del directo. Gisela, gràcies. Vinga, adéu.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: És divendres i obrim el racó de pensar amb la Lorena Vázquez, amb la Lourdes Lancho. Què tal? Bon dia, com esteu?
11: Bon dia. Hola, bon dia, molt bé.
1: Comencem per tu, Lourdes.
11: Vale.
1: Què t'ha fet pensar aquests dies a tu?
11: Ai, mira, ara m'ha fet pensar les contradiccions que té aquest món. Per què?
1: I ara t'has posat profunda, però, eh?
11: Sí, sí, sí. No,
12: però quin espera. Tema més fàcil, no?, de cap de setmana, Lourdes.
11: Sí,
12: mare
11: sí,
12: meva.
11: Sí, perquè ara que parlàveu de Televisió Espanyola, l'altre dia vaig sentir unes declaracions de l'Alba Carrillo. Es diu que Alba Carrillo...
12: Alba Carrillo.
11: Que ja em costa de col·locar.
12: Que és molt probablement la que tingui a veure amb aquest apagón, amb aquestes, no?, anada a negre de 20 minuts a Televisió Espanyola.
1: L'hem estat parlant aquests dies de l'Alba Carrillo, però posem-hi context, sí.
11: L'Alba Carrillo va fer unes declaracions sobre Televisió Espanyola.
1: A veure...
13: Pero ya ha pagado.
14: Hay defraudadores que no pagan.
13: Claro, sí, hay muchos que son defraudadores y de repente
14: y nada.
13: Les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro, pero es que lo tengo que
15: iniciales.
13: Decir.
15: Iniciales.
13: No, Paz Vega.
15: Pero...
13: ¿Qué hace que vamos a cocinar en las cocinas de Televisión Española teniendo una deuda con Hacienda? Insólito.
11: No puc estar més d'acord. I jo mai a la vida hagués pensat que diria aquesta frase. Estic d'acord, barra, molt bé, Alba Carrillo.
1: Perquè el personatge a tu et grinyola.
11: A mi el personatge, bueno, és que gairebé no sé ni qui és, com aquell que diu.
1: Lorena Vázquez.
12: Vols que t'ajudi?
11: D'acord. Ho estava esperant.
12: Doncs mira, Alba Carrillo, a part de ser una col·laboradora i tertuliana de molts programes de televisió, ha participat en diferents realities i ella es va donar a conèixer per les seves relacions sentimentals fa uns quants anys.
11: Vale.
12: Va ser la parella de Feliciano López, va arribar a casar-se amb ell, una relació que va acabar com el Rosari de l'Aurora.
11: Aquí, això és la referència que tenia jo d'aquesta.
12: Sí, també va ser parella de Fonsi Nieto, la relació no va acabar millor. Té un fill amb Fonsi Nieto, ara manté una molt bona relació amb ell, amb Feliciano López, no? Cada vegada que pot li llença una pinduleta des de qualsevol mitjà. Però us he de dir una cosa, jo també tinc el cor dividit. L'Alba Carrillo, jo treballo amb ella algun cap de setmana, és una companya meravellosa, és superdivertida, però és una persona explosiva que no té límits ni filtres. Però clar, quan tu treballes a un mitjà de comunicació, Lourdes, suposo que tu sabràs també moltes coses del grup Prisa i no començaràs a rajar a la SER, no?, de moltes coses que passen, no?, als mitjans de comunicació on treballes.
1: Igual ens n'anem a negre, eh?
12: Sí, clar, sí, clar. No, però vull dir que està molt bé dir el que penses, jo també estic d'acord amb tot el que ha dit, però clar, quan treballes a Televisió Espanyola i ella té un contracte amb Televisió Espanyola...
1: És allò de mossegar la mà que et dona de menjar.
11: Que et dona de menjar, però
12: exactament.
11: No deixa de tenir raó que, escolta, si són evasors fiscals, defraudadors fiscals, doncs igual, és que no només a Televisió Espanyola, és que, escolta'm, que s'ho facin mirar.
1: La cosa aquí, si critiquem o qüestionem les conseqüències o les represàlies que això hagi pogut tenir a dins de casa seva.
12: Us he de dir una cosa molt important, perquè a més tinc informació de dins, perquè jo treballo en el programa del qual ella va marxar per queixar-se perquè havien intentat, en teoria, tapar-li la boca.
1: I se l'ha apartat o no?
12: No se l'ha apartat. Ella va decidir, aquestes declaracions van ser un dissabte, aquestes declaracions es van produir just abans de començar el programa De Corazón, que presenta Javi Hoyos i Manny Gartiburu, i ella va decidir marxar. A més, la persona que va parlar amb ell abans de l'inici del programa, és un noi meravellós, un dels sotsdirectors del programa, que només li va dir: Alba, has hecho unas declaraciones hablando de personas que están en Televisión Española que presuntamente evaden impuestos, oye, baja el pistón. I li va dir com un consell, ni tan sols li va dir per censurar-la, eh? Imagineu-vos, ella s'ho va prendre molt malament i va dir no, a mi no em fa callar ningú, i va ser quan va començar a fer aquestes declaracions ja incommensurables.
14: Ves, aquí és on ja els camins ja es separen, de l'Alba Carrillo i la Lourdes Lancho.
15: Però primera contradicció de Lourdes Lancho, coincidir en opinió amb Alba Carrillo.
14: Amb Alba Carrillo.
15: Però bueno, no només amb ella.
14: Una cosa ja, similar em va passar amb el Gabriel Rufián, però bueno, això és un altre capítol, que ara m'agrada.
15: Què et va passar amb Gabriel Rufián?
14: No, que jo durant l'època del procés i tot això, recordem que va ser qui va posar el tuit aquell de es venen per 155 monedes de plata, no sé què. Bueno, doncs a mi em semblava que era una persona doncs molt tòxica per la política en aquell moment, i a mi no m'agradava, francament, em semblava una mica que apallaçava la política. I ara, doncs, d'uns anys ençà, em sembla que és una persona doncs que ha trobat el to i la forma de respondre a una forma de fer política que estava incontestada. I ara, doncs, moltes vegades em sorprenc a mi mateixa dient: coi, és l'únic que ha posat en subjecte, verb i predicat a la tribuna del Congrés, per exemple, coses que tothom estava pensant, no? I ho ha fet bé.
15: M'està interessant molt aquest exercici que estàs fent. Tenim Alba Carrillo, tenim Gabriel Rufián,
14: i
15: ara, hi ha més gent aquí,
14: sí,
15: a l'equació.
14: Sí, ara vaig al triple salt mortal amb loop, amb doble loop i tot el que vulgueu. Perquè jo sóc republicana, vale? Sóc molt republicana.
15: Com Gabriel Rufián.
14: Com Gabriel Rufián.
12: Mira,
14: veus,
12: tens més coses a favor.
14: Mira, veus?
12: Perquè et caigui bé Gabriel Rufián.
14: Sí, sí. Bueno, pues igual hem de quedar o algo.
12: Crec que Marc Giró s'ha avançat.
14: Ja, que fort. El tema és que cada vegada que veig a la reina Letícia és de treure's el barret. M'encanta. M'agrada molt la reina Letícia.
15: Et meravella, t'encisa. La veritat és que, mira, l'altre dia jo no l'havia vist mai en persona de prop, i em va passar l'altre dia a la gala dels 50 anys del País. Van venir ella i el Felip, i la veritat és que enlluerna.
14: Sí.
15: És una persona magnètica.
14: I enlluerna no pel que habitualment es demanava a les reines o a les primeres dames, que és per l'estilisme, i perquè ja ho han intentat, eh?
12: Perquè eren mudes, no?
14: Sí,
12: perquè sempre guardaven un metre de separació cap enrere, sí, no? De la seva parella.
14: I jo crec que amb els anys ella ha aconseguit anar trobant el seu espai. Jo crec que amb aquest nou equip que s'ha fet de persones molt afins, com la Marta Carazo, que era corresponsal, era una periodista de Televisió Espanyola, feia el telediario, doncs se l'han portat a la Zarzuela i han fet com un comando de gent que es prepara les coses. Jo crec que d'aquella família és l'única que la història ha currat. I es nota, perquè cada discurs i cada recepció que fa, jo no he tingut tracte amb ella directa, malauradament, perquè m'encantaria, però em diuen que si va a una recepció o va a un acte, es documenta de cadascuna de les persones fins al punt que li diu: ai, què tal, com fue tu viaje a Namibia? O no sé.
15: Imagina.
14: Vi aquella informació que hiciste de los desahucios, no sé què, muy interesante, qué problema i tal. O sigui, que no té aquestes converses banals que es preparaven o que es preparen habitualment les persones doncs que tenen càrrecs així representatius.
15: I tenim un exemple d'un dels últims capítols que hi ha hagut en relació a la reina Letícia, presidint l'entrega de l'edició número 48 dels Premis de Literatura Infantil i Juvenil.
14: Oh, grande.
15: Durant l'acte, ella es posa la pell d'un adolescent interpretant fragments d'una novel·la juvenil i arriba a llegir frases com: em llenço al llit després d'un dia de merda, em poso a mirar a TikToks i veus una tia impressionant. És aquest el moment.
16: Porque voy a leer un párrafo, será muy corto, ya veréis, en el que el inspector de policía que está investigando la desaparición de Blanca habla con una de sus compañeras del instituto, se llama Elena, y al igual que Blanca, tiene 16 años. Le dice Elena al inspector: a ver, que yo no sé si tienes Instagram o TikTok o algo así, pero imagínate, yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas.
15: Clar, això s'allunya moltíssim del to institucional.
14: És que no només llegeix bé, sinó que ho interpreta.
15: Sí, sí.
14: I tinc un altre, hi ha un altre discurs que inaugurava la 17a Conferència Iberoamericana de Ministres i Ministres de Salut, en el qual fa una...
15: Has dit ministres i ministres, i no, clar, en català, en català, en català, no hi ha, clar, ministres i ministres, això sí que ho deia el Pedro,
14: sí,
15: però...
14: Sí, ministres de Salut, és veritat, tio, que bé. Que va fer un al·legat per la sanitat i per la sanitat pública com a forma d'humanitat, que és brutal. I el més divertit és que aquesta tia fa enfadar molt a l'extrema dreta i a la dreta. I els cabreja moltíssim. I això és el que més m'agrada de tot aquest tema. Perquè, per exemple, diu: menuda mamada a l'Organització Mundial Satànica i sus tratados sodomizadores de derechos fundamentales. Això és un comentari al tuit de la Casa Reial del discurs. I podria anar llegint perquè cabreja molt a l'extrema dreta i a tots aquests burros. No?
15: La Letizia fent una defensa a la sanitat pública que li va arreglar el maluc al seu sogre. Ara en parlarem de l'emèrit, vull dir, però no ara mateix, però d'aquí a uns minuts la Lorena Vázquez ens ho porta tot sobre l'emèrit, que el tenim voltant una altra vegada.
12: Sí, sí, sí, el tenim a Espanya, eh?
14: Ah, sí? Ara, sí. Però una pregunta que et faré de la Letizia. Tu creus que ella, mica en mica, ha anat situant-se en el punt que ella volia de ser algo més que una reina florero, com tradicionalment són les reines, i s'està agafant com aquesta mena de paper institucional?
12: Bueno, ho demostra cada dia. Jo crec que no pot ser més perfecta en els discursos cada vegada que comunica, i crec que està bastant a prop del que ella havia somiat, del que creia que havia de ser una reina. Li ha costat moltíssim, eh?
14: Sí.
12: Li ha costat moltíssim perquè, recordeu, al principi els mitjans de comunicació van ser duríssims amb ella. Evidentment, els monàrquics de pro també, perquè no entenien que una senyora, filla d'un periodista i d'una senyora que més obertament era...
14: Sindicalista.
12: Era, exacte, sindicalista, amb un avi taxista, una dona divorciada, i va haver moltíssima gent que no va entendre en absolut que el rei Felip s'enamorés d'aquesta dona i que l'ha fet reina.
15: Que lligat a tot això de la comunicació, dels missatges, ara entrem en el terreny de l'educació, no de l'educació de les escoles, dels instituts, sinó de la bona a la mala educació, perquè aquesta setmana, Arnau, explicàvem que ha sortit un estudi global d'una empresa que revela quins són els països percebuts com els més educats i cortesos del món. Spoiler, Espanya...
17: Mal. Mal, Espanya mal. Va encastar més de 4.600 persones de 26 països. No mesura el nivell educatiu acadèmic d'aquests països, sinó els modals, el respecte, la cortesia i el tracte quotidià. Va, quin diríeu que és el país més ben valorat?
14: Gran Bretanya.
12: Noruega.
17: Ni una ni l'altra.
12: Oh.
17: És Japó, amb un 35,15% dels vots, seguit de el Canadà, Regne Unit, Xina, Alemanya, Filipines, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Sud-àfrica. Espanya no entra ni en el top 20, seria la posició número 22, però si ens autoexaminem a nosaltres mateixos, ens posem en el setè lloc. És a dir, ens valorem, nosaltres considerem...
15: Ens tenim amb molt alta consideració.
14: Però jo qüestiono una mica aquesta valoració, perquè, per exemple, al Regne Unit poden ser uns fills de sa mare i tota l'estona et demanen perdó per tot i, clar, llavors, ai, som molt educats.
12: Bueno, és que l'educació és una mica això, no? Tu pots ser hipòcrita per ser educat. No cal que siguis ni bona persona, no? Ni fer coses gaire assenyades a nivell moral, però l'educació al final és tapar potser moltes coses que tampoc es fan bé.
14: Exacte.
15: I, clar, i a més hem vist aquesta setmana com el Macron interromp enfadadíssim una conferència durant una cimera francoafricana que passava a Kenya, a Nairobi, perquè el públic feia massa soroll i no prestava atenció als ponents.
14: Ara me va el Macron a qualsevol bar d'Espanya.
15: Mira, i això t'anava a dir, perquè cada vegada va més, i jo m'ha passat en les últimes setmanes, en dues ocasions ja, que amb la gent amb qui anava, algú ha acabat dient a la gent del local: escolta, podeu baixar una mica la música, sisplau? Sí. En un restaurant, en una cafeteria.
12: Mira, jo us he de dir que estic molt enfadada amb un tema que m'acabes de recordar. En un bar, tu encara, que és un club social, tu pots alçar la veu i tenir converses una mica més altes, perquè la gent, a més, beu alcohol, està en un moment d'oci. Però mira, jo l'altre dia vaig tenir una discussió molt forta en una sauna.
15: Uau.
12: Tu creus que en una sauna les persones han d'alçar la veu i posar-se a cridar? I, per exemple, parlar de futbol. O sigui, jo estava a una sauna, acabava de fer esport, que a més em passa poques vegades, llavors estava gaudint del moment, havia nedat una hora seguida, volia relaxar-me, relaxar els meus músculs, i de cop i volta entren sis senyors d'una edat avançada estil Florentino Pérez,
14: no,
12: en un gimnàs en el qual pago una quota bastant alta, us he de dir, i de cop i volta van començar a parlar de futbol, cridant i escridassant-se els uns als altres.
15: Només els eximeixo si era l'endemà de la roda de premsa de Florentino,
12: no,
15: em sap greu.
12: No, era el cap de setmana anterior, i jo els vaig dir d'una manera molt educada, perquè quan vull puc ser britànica, i vaig dir, si us plau, és que clar, una sauna és un lloc per relaxar-se, sí, i aquí fora hi ha un bar, un club social, i potser no seria aquest el moment. Em van començar a tractar d'una manera i a cridar-me d'una manera que fliparíeu.
15: O sigui,
12: em va dir, bueno, és que aquí no posa que s'ha de guardar silenci. Dic, home, tampoc posa que, que no podem escopir el terra i no ho fem.
15: És que m'agrada.
12: Així que des d'aquí, dir a la gent que ens està escoltant que a les saunes no s'hauria de parlar fort, perquè és un lloc per relaxar-se, a no ser que sigui una sauna d'un altre tipus, que aquestes no les
14: ja
12: visito,
14: no entrem,
12: i no sabem si allà es crida o no es crida.
15: Són com aquelles instruccions de... N'hem parlat alguna vegada del microones, que et diuen no posis el gat a dins per assecar-lo si es mulla.
12: Ni posis un bebè a dins d'una rentadora, no?
15: Són obvietats que sembla que no s'hagin de dir, però vaja, hi ha persones que encara les necessiten.
12: Educació, si us plau,
15: és educació, el resum. Sí, no, ara sí. Pensava... Digues.
14: No, que moltes vegades jo em sento una mica brigada de l'ètica i la moral. I si aneu en transport públic, per exemple, jo estic mirant... com no deixen, per exemple, el seient a les persones que tenen aquest seient reservat. I estic farta de sentir-me com una mica la fiscalitzadora de...
15: O sigui, fas de policia de la moral, tu intervens, eh?
14: És que això em treu de polleguera.
12: Jo o sigui, també ho faig.
14: Ets jove,
12: no puc
14: estàs
12: evitar.
14: Allà repapada o repapat amb un seient i ha entrat una persona d'alta avançada, potser amb un bastó o una persona amb una crossa o amb una
12: criatura. Tu creus que ens passa perquè ja estem començant a tenir una edat avançada?
15: Ah, amigues, no,
14: jo
15: amigues.
14: Jo seré una vella insuportable, insufrible, ja ho sé, però és que això, aquesta mena de coses em treu de polleguera i em sembla realment una mica el termòmetre, el termostat de la bona educació, no? No el, ai, perdó, o el sisplau, que està molt bé, també. Però aquesta educació cívica, a mi sí que em treu de polleguera.
12: Ara he començat a fer una altra cosa que també m'agrada molt, que és quan algú tira alguna cosa a terra, un paper, una pell de plàtan, el persegueixo i li dono, miri, se li ha caigut això. I m'encanta veure la seva cara de... perplexitat.
14: Perdona.
12: Entre estar perplexa i voler-me matar.
14: Lorena, a mi una se'm va tornar i em va dir alguna cosa hauran de fer els escombraires, els hi dono la feina.
12: Mira.
14: Dono feina, jo dic,
15: jo on sí que intervinc és quan veig a dones o homes grans acostumen a ser donant de menjar els coloms. Això sí que em treu de polleguera.
14: Sí, i no,
15: perquè
14: a
15: més jo visc en una placeta molt mona que està plena de cagades de colom i està plena de cagades perquè hi ha arbres i saben que allà la gent ve a donar de menjar els coloms.
12: Això acabarà quan hi hagi multes per culpa d'aquest tema, imagina't.
15: En teoria ja n'hi ha de multes.
12: Jo no veig a ningú multant mai.
15: Això acabarà quan hi hagi capacitat de fer complir les normes i l'ordenança cívica que diu, tu no pots donar a menjar els coloms, clar.
14: Sí. Perquè, principalment, per bé dels coloms, perquè els coloms és super...
15: No em vagis d'animalista, per bé dels humans...
14: Perquè els animalistes...
15: Sí, no, això també, que sí.
14: Ho diuen,
15: sí,
14: que
15: sí,
14: és que,
15: sí.
14: I no sé si ho vaig sentir en aquest programa,
15: una vegada,
14: que vau entrevistar i va dir que a la persona que era horrible alimentar els coloms o qualsevol altra...
12: I no passa res per ser animalista selectiva i no agradar-te els coloms, eh? A mi els koalas, els dofins m'encanten, però els coloms gens ni mica.
14: I tampoc.
15: Ja que som amb les fiscals de la moral i del respecte i de l'educació...
14: Sí, sí, mira, m'hi trobo molt còmode.
12: Semblem les tacanyones, per això, una mica, de l'1, 2, 3.
15: Ara em fico a parlar de corrupció perquè, i ho hem explicat aquesta setmana, de fet ho explicàvem ahir, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Terminologia Termcat i el Departament de Política Lingüística han presentat el primer diccionari terminològic en català sobre corrupció i transparència. Per dir doncs, coses en català que normalment teníem associades al castellà, no? Molts conceptes de la corrupció...
14: Com si aquí no ens toqués, no?
15: Clar, són 200 termes relacionats amb aquest àmbit. Ha sortit, i no deu ser casualitat, just quan ha quedat vist per sentència el judici dels Pujol, i per parlar-ne tenim en línia el Josep Lluís Pérez Francesc, coordinador d'aquesta obra. Què tal? Bon dia.
18: Bon dia, què tal? Bon dia.
15: Clar, aquí hi ha exemples com fer anar el ventilador, fons de rèptils, que ens has d'explicar bé què és això dels fons de rèptils, torró, paracaigudista, per no haver d'anar a recórrer a la paraula en castellà o al castellanisme. Com us sorgeix la idea? Per què?
18: Doncs, bueno, la idea sorgeix perquè la majoria de referències a qüestions de corrupció estan en castellà i, doncs, des d'aquest grup de recerca, que és el GREPI, que és un grup de recerca interdisciplinari, no? Es diu Grup de Recerca en Estudis Polítics, les Identitats, les Institucions i la Corrupció de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs vam estar fent una llista, no? Uns quants membres d'aquest grup, i vam proposar, doncs, fer després un diccionari terminològic, no? Amb el terme CAT, que és aquest organisme de la Generalitat,
1: sí.
18: No?
1: Ens pots posar exemples?
18: Exemples, sí, sí.
1: Això dels fons rèptils, per exemple, en sí. Castellà seria?
18: Fondo de reptiles, aquest és més fàcil,
1: home,
18: no?
1: Clar, o sigui,
18: la majoria
1: aquí no us hi heu esmerçat gaire, eh?
18: No, bueno, no necessàriament ha de ser molt diferent, no? Perquè sempre hi ha una altra expressió que és... el torró com a referència a allò que s'obté gràcies a la corrupció, no? El torró vol dir allò que es pot menjar, diríem, no?
1: Però això seria el torró seria la mordida, que mai trobem
18: exemple,
1: la manera
18: no,
1: de...
18: Ser, sí, però també fa referència en un sentit més ampli, no? De allò que un obté amb tècniques corruptes, no? O sigui, pot ser això de la mordida o bueno, en general, clar, la corrupció és diguem-ne l'ús privat de recursos públics. Ja. No? I per tant, doncs, bueno, seria una mica aquesta referència.
1: No, digues, perdona.
18: No, que el problema és que normalment doncs, tots aquests termes i, bueno, estan en castellà, no? I aleshores, bueno, per primer cop hem sistematitzat gairebé 200 termes en català, no? Alguns són molt similars, no? Al castellà. Potser, per exemple, mans netes, no? Dins de la part de bones pràctiques, això ho entén tothom, o judicialització, no? Mm-hmm. O fer anar el ventilador, diguem-ne, aquestes expressions, no? Per tant, el tema és que, bueno, històricament també doncs, el poder ha estat bastant en mans de l'estat espanyol que s'ha expressat en castellà.
1: Ja.
18: També els estudiosos doncs, han emprat termes en castellà, no? Seria una mica això.
1: T'anava a dir que, i Lourdes, no sé si coincideixes com a periodista, que sembla que ens toca parlar de corrupció quan et toca fer un català. No hi ha res per parlar de la mordida. És comissió irregular, no? O comissió il·legal, que no ve a tenir la mateixa força que mordida. Per tant, per mordida, clar. Insisteixo, eh? Sí. Torró, o n'hi ha alguna altra que sigui més adequada?
18: Bueno, ara mateix no sabria dir, ho hauria de mirar, no? Perquè, bueno, es pot consultar, a veure què... També es pot consultar en espanyol,
1: sí?
18: I a veure què diu en català. Ara mateix no ho tinc aquí davant, però...
1: Ho buscarem,
18: Fer un... Sí, podem... I si no, doncs, bueno, també volia dir que com que és un diccionari en línia, doncs es pot ampliar la terminologia, clar. El nombre de termes, doncs, bueno, podem fer, diguem-ne, incorporar nous termes, no? Si aquests no han sortit, que aquesta és la idea, no? Fer una primera aproximació i si van sortint expressions, etcètera, doncs les anem incorporant,
1: clar,
18: no?
1: Clar.
18: Com que això de la corrupció és una cosa viva, malauradament, oi? Pues, bueno, sempre estarà obert, no? A incorporar noves paraules. No?
1: Josep Lluís Pérez, Francesc, coordinador d'aquest diccionari de la corrupció en català. Gràcies, que vagi bé.
18: Doncs gràcies, bon dia. Adéu.
1: Vinga, va, som-hi amb el rum-rum. Suena el rum-rum de mi
0: mundo marrón. Aquí, Catalunya. Doberación de realidad común desde un rincón. De mi habitación. A Marina Fernández. Primera fila solo para mí. A mí me suena el rum de mi corazón.
1: Avui una de les primeres protagonistes ha de ser sí o sí, i anem parlant nosaltres també aquesta setmana amb Lodi O'Malley, una de les persones que més en saben sobre l'oreja de Van Gogh, de la Maya Montero. De les crítiques a les xarxes després del seu concert de retorn amb aquesta gira de l'oreja de Van Gogh, i ella... que ha contestat amb un comunicat. Ho dic perquè l'última vegada que en vam parlar aquí al programa doncs dèiem és difícil, o Lodi O'Malley, expert, insisteixo, en l'oreja de Van Gogh, que ens deia, sembla difícil pensar que pot arribar al final de la gira, 34 concerts, que se li pot acabar fent llarg. Que és veritat que amb ella es deia que ho havia viscut amb angoixa, les crítiques que ha rebut després del concert, del primer concert, per haver desafinat. Però de cop ella surt amb un comunicat i diu no, jo estic fantàstica, no?
12: Sí, un comunicat que deixava anar a través de les xarxes socials, penjava un text al seu compte d'Instagram on explicava que un amic íntim seu li havia dit a Maya, ens ha arribat a través de diferents mitjans de comunicació que vols deixar la gira, que has decidit plantar-la per culpa d'aquestes crítiques, i ella li va dir no, això és el que han publicat alguns mitjans de comunicació, però no és cert, i jo estic convençuda que podré continuar la gira. Sí que és veritat que els seus companys de l'Oreja de Van Gogh, com per exemple el Xavi Sant Martín, li va dir d'una manera claríssima al diari Basc que ella havia assajat, que no només s'ho havia preparat amb consciència, sinó que havia assajat fins a arribar al perfeccionisme que ella necessitava per pujar-se a l'escenari.
15: Clar, però no va ser el que després es va veure dalt de l'escenari.
12: No, en absolut. És que, clar, saps què passa? Tenim tots el cor dividit, no? Perquè com a periodista vols informar, i evidentment és una cosa evidentíssima que ella no arribava segons quines notes i que va desafinar, però per una altra banda tampoc ens volem unir al hate que hi ha a les xarxes socials, que no té res a veure amb la manera que tenim alguns periodistes de parlar sobre coses que tampoc coneixem a fons, però sí que veiem amb els nostres ulls com a seguidors, per exemple. I és veritat que ella ha patit una malaltia de salut mental, que va estar un any gairebé ingressada a una clínica per recuperar-se del seu estat d'ànim, i jo crec que el que estem trobant ara mateix a les xarxes socials tampoc s'ho mereix.
15: No, saps? Però és veritat que el dubte és si realment estava preparada, si tenint en compte l'episodi tan dur que va passar la seva vida relacionat amb la salut mental, si no hi ha hagut una mena d'aprofitament també per part del segell discogràfic, per part
12: ella, de... Ella diu que les crítiques li semblen un soroll innecessari, que no es deixa influenciar per tot el que s'està escrivint sobre ella. Evidentment, després d'estar 6 anys separada dels escenaris, tornar a començar de zero, la veu no deixa de ser un múscul que s'ha d'entrenar, no? Però la pressió potser la va poder. És veritat que en la segona jornada de concert va estar molt més encertada. Es van eliminar 3 cançons del repertori que potser contenien notes més complicades per ella, i directament va apartar aquestes cançons per posar-s'ho més fàcil. També és veritat que aquesta gira és molt llarga, però hi ha molt descans entre un concert i un altre. Hi ha dies en els que ella podrà descansar. Llavors no li quedarà un altre remei que assajar i demostrar als seus seguidors que aquestes crítiques, sobretot, ja et dic, a les xarxes socials, que no deixen de ser de vegades un pou de merda, pues no tenen raó i s'equivoquen.
15: I d'una cantant a una altra. Me va de pa la placita y en un puesto había un calo. Que em sembla molt generós dir-li cantant també a l'Omar Montes.
12: Però absolutament, però triomfa el món de la música. No entenem per què alguns, no? Suposo que se'ns escapa potser l'estil o per edat, és un senyor molt polifacètic. Aquesta setmana ha estat notícia per 2 coses molt diferents. Una, ell, no sé si sabeu, que té un bebè de 6 mesos amb una noia que es diu Lola Romero, una relació fa uns 8 anys que va començar, quan ella tenia 15 anys, un detall que deixo aquí a sobre de la taula. Ella tenia un fill d'una relació anterior. Resulta que quan pensàvem que tot era... Ell tenia té un fill adolescent d'una relació anterior, i justament aquesta setmana, quan pensàvem que aquesta relació era idíl·lica i tot estava tranquil a la vida d'Omar Montes, ha sortit una noia a un programa de televisió que es diu De Viernes explicant que tenia, que estava embarassada d'Omar Montes. Aquesta noia es diu Rocío Martín, va publicar més l'ecografia on es veu que està embarassada a les seves xarxes socials, i pel que diuen les persones de l'entorn d'Omar Montes, sí que és veritat que Rocío Martín i ell han tingut una relació molt especial, però no volen assumir aquesta paternitat, almenys de moment.
15: Clar, però Omar Montes ho ha rebentat tot quan es posa a parlar de la Lamine Yamal.
19: Que mi madre está embarazada.
20: Ay, mamá,
19: ha quedado embarazada y...
21: Está lloviendo, mamá.
19: Sí, voy.
20: Si es que las cámaras...
19: Ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal.
20: Sí, bueno.
19: Y a mí me gusta el padre.
20: No podemos cubrir...
19: Ahora el cuadro que hizo el padre de Lamine, lo único que espero que ponga a mi mamá también.
20: No.
15: A veure, ell surt a dir davant dels mitjans, escolta'm, la meva mare s'ha quedat embarassada del pare del Lamine.
12: Per intentar treure importància a la notícia de que podria ser pare d'una relació amb la que havia estat infidel a la seva parella, ell intenta fer aquesta broma perquè els periodistes no li preguntin pel que realment volen saber.
15: Però n'hi ha que no ho entenen, les bromes.
12: No, és que...
15: Ha sortit titulars, eh?
20: Sí, jo m'he perdut.
12: Molts mitjans de comunicació van pensar que era real i van publicar aquesta notícia com certa.
20: És que coneixen el pare.
4: la sí. Mitja mal,
12: i, cosa. I en realitat no tenia res a veure amb la realitat. Omar Montes, i va semblar molt divertit doncs treure el focus de l'embaràs d'aquesta noia, de Rocío Martín, parlant de que la seva mare està embarassada al pare de la Min. Res cert, evidentment.
15: I una altra cantant, aquesta sí, li podem dir cantant, sí. No com a Omar Montes. La Dua Lipa, que ha demandat Samsung per 15 milions de dòlars per l'ús no autoritzat de la seva imatge.
12: Aquestes coses no sé com és possible que puguin passar. Doncs mira, Samsung, aquesta empresa coreana, venia televisors, en unes caixes de cartró que contenien a la part del davant la cara de Dua Lipa com a imatge d'aquestes televisions, d'un model molt específic. No li van demanar permís a Dua Lipa, s'estaven venent aquestes televisions sense cap mena de permís. El més fort de tot és que els advocats de Dua Lipa es van posar en contacte amb l'empresa i li van dir: escolta, esteu fent servir la imatge de la nostra artista sense demanar permís i sense pagar-li un royalties per la seva imatge, traieu-la d'allà. Doncs Samsung va dir: no tenim cap mena d'intenció de fer-ho. Mira. Perquè clar, les caixes de cartró ja estan fetes. Què ha fet Dua Lipa? Evidentment, demandar aquesta empresa. Crec que ho tindrà absolutament fàcil per guanyar aquesta demanda, però de moment Samsung no vol donar explicacions sobre el tema i diuen que estan molt tranquils.
15: I ens has deixat amb la incògnita quan parlàvem de la Letícia. On tenim la Mèrit?
12: Doncs està a Galícia. Dimecres arribava a l'aeroport de Vigo, procedent de Cascai, que estava a Portugal visitant a uns amics, que suposo que no
15: patint,
12: ho sobta.
15: Passant-ho malament.
12: Exacte, no ho sobta en absolut que no estigués treballant ni en una biblioteca preparant un doctorat. Doncs està a Galícia. Aquest cap de setmana torna a participar en una regata. De fet, la regata comença avui. Diuen que es participarà en el seu vaixell, en el Bribón, perquè la darrera vegada que va estar a Espanya i a Galícia no va participar en la regata perquè la seva mobilitat no devia ser la més òptima.
4: Que el seuen allà, no? I en
12: sí,
4: lliguen exacte. Perquè no caigui i ja està.
12: Exacte. Jo crec que l'entren amb una grua directament i l'encasten al Bribón.
4: Algú està comptant els dies que està aquest senyor a Espanya?
15: Home, pensava que comptant els dies per una altra cosa.
4: No. Bueno, pírica,
12: estem,
4: no? Però
12: tots els periodistes crec que estem comptant els dies que passa a Espanya per veure si arriba aquest 183 que demanaria l'agència tributària
15: per tributar
12: el seu país. No patiu, que en farà 181, molt probablement. No, sí. No arribarà als que demana l'agència tributària per tributar a Espanya.
15: Lorena Vázquez, Lourdes Lancho, moltíssimes gràcies a totes.
12: Gràcies.
15: Ens esperem la setmana que ve.
4: Adeu.
15: I ara la Cristina García ens parla d'una manera de finançament molt efectiva per emprendre a Mozambic, al Mozambic rural. De què va això?
21: Sí, perquè per molts petits negocis d'àrees rurals de les províncies de Cabo Delgado i Maputo, accedir a un crèdit bancari pot marcar la diferència entre sobreviure o començar a créixer. En aquestes regions, que es troben entre les més vulnerables del país, l'entitat de finançament per al desenvolupament GAPI impulsa, en el marc del programa Work for Progress de la Fundació La Caixa, un fons de garantia i crèdit que obre aquesta porta a dones i joves perquè puguin posar en marxa o ampliar els seus negocis al país. Des del 1997, la Fundació La Caixa ha destinat més de 42 milions d'euros a l'impuls de diversos programes centrats principalment en els àmbits de la salut i la creació d'ocupació.
22: Amb el suport de Fundació La Caixa.
23: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio, Reixac, Unzué, Barjuan, amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert.

0: amb el Què t'hi jugues?
1: Què t'hi jugues?
2: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: És divendres d'estrenes al cinema, per això ja tenim aquí el Roger Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal? Com esteu?
4: Avui, per això, ara anirem a les estrenes, ens toca obrir amb Cans perquè s'està celebrant el festival.
5: Sí, sí, des de dimarts, doncs, el melic del món cinematogràfic es concentra a Cannes, no es paren de mirar ells mateixos, i vam començar doncs, la 79a edició el dimarts amb una tradició molt francesa, que és inaugurar amb una pel·lícula, una comèdia francesa, que en aquest cas sembla que sí que està bé, que es diu d'Electric Kiss, de Pier Salvadori, però sobretot va començar ja, així a lo grande, donant la primera palma d'or a Peter Jackson.
6: It is my profound honor to present the honorary palme d'or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
4: Sir Peter Jackson.
5: Sí, clar, és un ser, ha estat reconegut per la corona britànica pel seu reconeixement a l'art, al cinema. Clar, Peter Jackson no és un director de palmes d'or, perquè ell va començar fent gore, fent pel·lícules de terror, després va entrar a la Terra Mitjana de Tolkien amb el Senyor dels Anells, però està bé, doncs mira, li han reconegut la trajectòria, i el que és més bonic és que Peter Jackson va fer una masterclass el dimecres i va dir que, ojo, cuidado, que està preparant ja la segona part de Tintín. Només han trigat 15 anys des que Spielberg va dirigir la primera, la fantàstica Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio, que per mi és la pel·lícula d'Indiana Jones que li faltava dirigir a Steven Spielberg.
4: Mira.
5: Doncs ara, 15 anys després, Peter Jackson ja està treballant en la segona part. Veurem què passa, si Jamie Bell continuarà fent de Tintín en aquella rotoscòpia o ja farà directament de Haddock, perquè ja està molt...
4: I tenim una nodrida representació de pel·lis espanyoles i catalanes en aquest festival.
5: Sí, aquest any Can ha sigut... Doncs tenim presència catalana, tenim presència espanyola, i, per exemple, ahir es va presentar una de les pel·lícules catalanes que marcarà la temporada.
7: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
8: La vida és això.
9: És impossible no vibrar amb ningú més.
10: Que necessito estar sola.
5: És Viva, que és la primera pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Aina Clotet, que torna a Cannes, perquè fa 2 anys ja hi va anar, però va anar al Festival Petit, a Cannes Sèries, on va presentar Això no és Suècia i va guanyar el Premi a millor actriu.
4: I va arrasar, sí.
5: Sí, doncs aquesta vegada ha presentat Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, que ella també protagonitza a la Setmana de la Crítica de Cannes. És una història que ens porta a un futur proper, relativament proper, en el que hi ha una sèrie de canvis. Per exemple, no plou, hi ha una crisi mediambiental, la raça humana doncs, pot viure molts més anys, fins a 120, 130 anys, i ella interpreta Nora, que és una noia que ha superat un càncer, i parla no sobre la malaltia en si, sinó sobre com el procés de curació doncs, fa que es replantegi la vida.
4: I per la resta, a part de l'Aina Clotet, què hi trobem?
5: Bueno, doncs n'hem parlat. Tenim aquest cap de setmana, Rodrigo Sorogoyen presenta una de les pel·lícules que també marcarà la temporada, El ser querido.
11: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos...
4: Que se n'espera molt d'aquesta nova pel·li del Sorogoyen amb el Bardem, clar.
5: Bardem i Victoria Luengo, sí, és... ens explicaven l'any passat que Sorogoyen, que estava de jurat en una de les seccions paral·leles, doncs va sortir veritablement enfurismat després de veure Valor Sentimental, la pel·lícula del Joaquin Trier, perquè ell ja tenia enllestida i a punt de rodar aquesta pel·lícula, El ser querido, que tracta sobre com un director de cinema torna al seu país i intenta convèncer la seva filla perquè protagonitzi la pel·lícula que vol dirigir, que és bàsicament Valor Sentimental. Però sí, és una pel·lícula molt ambiciosa. De fet, Rodrigo Sorogoyen és un cineasta amb una ambició... S'ha de ser ambiciós, per ser director. Però Rodrigo Sorogoyen en té molta. I ja va presentar Asbestes fa 4 anys, ara competeix a la secció oficial, i Sorogoyen doncs, és un dels noms a tenir en compte per arribar als premis.
4: I els Javis també ja m'ha explicat que competeixen, però el que dèiem fa un moment, no tot passa per la secció oficial. És també Cannes, aquell festival...

0: on les seccions paral·leles acaben descobrint directors que després acaben guanyant els Oscars.
1: Sí, sí, sí. Cannes és com una espècie, ho deia, més el Malic del món, però Cannes és inabarcable. No ve a ser com Sitges, que hi ha, en una setmana hi ha 200 pel·lícules per veure, però sí que hi ha moltíssimes seccions, moltíssimes premiers i Cannes premiers, i una d'aquestes que tenim aquest mes, és aquesta setmana, és una de les pel·lícules que s'han rodat a Barcelona l'any passat, que és Cenicienta en la boca de Diego.
2: Que necesito que te quedes hoy, ¿vale?
3: No, hoy no puedo. Tengo que cuidar a mi hermanito.
2: Es que si me lo hubieras dicho lo habríamos hablado, ¿vale? O igual pues habría tenido que considerar a otra persona.
1: És l'adaptació de la novel·la homònima de Brenda Navarro, que és un dels grans fenòmens de la literatura hispanoamericana dels darrers anys, i parla sobre com una noia arriba a Espanya per tal de treballar, per tal de buscar-se la vida, i passa de Madrid a Barcelona encadenant aquestes feines. Recordo que us vaig explicar que el meu fill es va trobar Diego Luna rodant a la plaça de la Rata a Sant Andreu. Doncs és aquesta pel·lícula que ara mateix doncs, està a Cannes i que arribarà a les nostres pantalles a la tardor, a l'octubre arriba.
0: Anem amb les estrenes de la setmana, ja.
1: Anem amb les estrenes i ens hem de posar el casco. Perquè no és una estrena en si, sinó que és una reestrena, però és que des de dimecres estem celebrant, que està molt bé no celebrar les dades, les xifres rodones, estem celebrant els 40 anys de Top Gun. Top Gun i Top Gun Maverick aterren una altra vegada a les nostres pantalles en unes projeccions exclusives per celebrar que la pel·lícula que va llançar, que va convertir en estrella, en superestrella Tom Cruise, es va estrenar als Estats Units just fa 40 anys. Aquí no, eh? Aquí es va estrenar a l'agost.
0: Ah.
1: Va arribar un parell
0: de mesos. No estem d'efemèride.
1: Però és igual.
0: 40 anys del Sopa de Cabra, 40 anys de Top Gun.
1: Doncs sí.
0: Mateixa època.
1: I estem parlant de Tom Cruise, que és... Doncs segurament... Clar, ho dic moltes vegades, quan parlem de DiCaprio, és l'última gran estrella, parlem de Brad Pitt, és l'última gran estrella. Tom Cruise és una de les últimes grans estrelles, també.
0: Però aquesta reestrena què és? La mateixa peli, però...
1: És la mateixa.
0: Però
1: amb... Les dues, Top Gun i Top Gun Maverick.
0: Però, o sigui, és la mateixa, sense cap canvi ni adaptació ni res.
1: És per celebrar-ho.
0: És el Tom Cruise de l'època, de fa 40 anys.
1: És el Tom Cruise de l'època, amb les dents encara sense operar i el nas. Val? Però i Top Gun Maverick... que aterren a les cartelleres. De fet, doncs és, si algú no té plan, jo recomano anar-les a veure amb les pantalles com més grans millor, a l'IMAX, a Fenòmena, i gaudireu d'un espectacle d'alta volada.
0: I ara que parlaves de Tom Cruise, t'has dit, vaig a aprofitar aquí i anem a fer... L'altre dia ho feia amb l'Angelina Jolie, avui amb Tom Cruise, el boi millor de la seva
1: Cruise,
0: història.
1: Sí? Tom Cruise sí o Tom Cruise no?
0: Depèn.
1: Depèn de què?
0: Depèn de si són pel·lis d'acció.
1: Podem separar l'artista sí. de l'obra?
0: Sí, perquè per mi aquella, com es diu, la de Show Me the Money...
1: Jerry Maguire,
0: sí.
1: Mission Impossible, no.
0: Mission Impossible, ja em fa bola.
1: Bueno, doncs fem una miqueta de retrospectiva.
0: Vinga, va.
1: Primer d'entrada, deixeu-me contextualitzar Top Gun, aneu-hi, perquè Top Gun és una pel·lícula que defineix els 80. No sé si ho sabeu, però després d'estrenar-se als Estats Units Top Gun, va pujar un 500% a les peticions d'ingrés a la Marina.
0: Mira, operació de màrqueting, i ara mira,
1: es diu millor que mai. I de fet, la Marina va decidir posar taules de reclutament als vestíbuls dels cinemes.
0: Uau!
1: Perquè la gent sortia i deia, jo és que em vull apuntar, jo vull pilotar un F-18.
0: I això ho sap Donald Trump, clar.
1: Això ho sap, no ho sé. Podríem discutir molt sobre què sap i què no sap Donald Trump. Però bé, anem a parlar de Tom Cruise, i si hem de parlar de Tom Cruise, hi ha una escena que el converteix, abans fins i tot de Top Gun, en sex symbol, perquè va només amb una camisa, uns calçotets i uns mitjans. Teniu aquesta imatge present, això és Risky Business. Mm-hmm. A Risky Business, Tom Cruise era un xavalín, era acabava de fer 20 anys, estava, de fet, els devia tenir més o menys... ve de fer una sèrie de pel·lícules on no és ni primer protagonista, ni segon, ni tercer. De fet, a Rebeldes, que és l'adaptació del clàssic de la literatura juvenil que dirigeix Francis Ford Coppola, és que és el novè o el desè actor de la pel·lícula. Doncs aquí no, aquí ja converteix. I a més, hi ha píldores, càpsules de sabidoria infinita que avui podrien constar en el decàleg de qualsevol Jim Bro.
4: Verà, senyor. Hay una cosa que he aprendido con los años. Y es que de vez en cuando hay que saber decir, pero qué coño,
1: pues ja el
4: y tomar una decisión.
1: Aquí tenim a Tom Cruise donant un consell de
0: enfrontar-se
1: a la vida. Doncs sí, a veces hay que decir, en anglès era fuck it, doncs endavant. Aquí és una pel·lícula completament vuitantera, si no l'heu vista, amb Rebecca de Mornay, que després Mecía la cuna, doncs aquí fent de... I Tom Cruise demostrant doncs, que es pot combinar el plaer carnal i les carreres empresarials sense cap mena de problema. Però qui és Tom Cruise? Què passa amb Tom Cruise aquí? Què ve després de Tom Cruise? Tom Cruise amb Top Gun es converteix en una estrella absoluta, però ja des del primer moment aquest home sap que no només de l'èxit de la taquilla es pot viure, sinó que necessita els autors. I des de l'any 1986 comença a buscar el prestigi dels directors.
5: Tiene buen ojo, mucho carácter y es muy seguro.
6: Es el mejor.
0: Sona retro, eh?
1: Sona molt retro, clar, perquè aquests tràilers estan una miqueta cascats ja. 1986, Martin Scorsese fa una seqüela 20 anys després del Buscavides que titula El color del dinero amb Paul Newman. I qui és el que fa de segon de Paul Newman? Tom Cruise. Tom Cruise, Martin Scorsese, Paul Newman. Cuidado, eh? Aquí ja tenim una mica d'arguments per dir que sí, que Tom Cruise val la pena. Però és que després d'això arriba la primera nominació a l'Oscar. Nacido el 4 de julio.
7: ¡Cállate! ¡Me llamarán a la policía!
8: Es enviaron a Vietnam para matar comunistas. Matamos mujeres y niños.
7: Tú no has matado a mujeres y niños, pero ¿qué dices?
8: La iglesia nos bendijo, el comunismo era peor que el demonio.
1: Aquí encarna Ron Kovic, que és un veterà del Vietnam, que va anar a la guerra sent una estrella de la lluita lliure al seu institut i torna convertit en un activista antibalicista. Va estar nominat a millor actor. Va guanyar? No.
0: Ah.
1: Va guanyar Daniel Day-Lewis per Mi pie izquierdo. Perquè aquí comencem ja a veure com es forma un primer idili, un amor no correspost, que és el de Tom Cruise amb l'Acadèmia. Ell vol l'Oscar, l'Acadèmia no li vol donar. Però bé, continuem amb clàssics. 1992, si després de Paul Newman hi ha alguna estrella amb qui enfrontar-se, doncs tenim a Jack Nicholson.
9: ¿A qué creas tú que quieres derecho?
10: ¿Ordenó el código rojo?
9: Hice el trabajo que me encargaste.
10: ¡Ordenó el código rojo!
1: ¡Ordenó el código rojo! Algunos hombres buenos, amb guió de, ara se m'ha anat el guionista fora de la memòria, però és el mateix guionista de l'Ala Oeste de la Casa Blanca, vale? ja vindrà, doncs amb Tom Cruise, amb la Demi Moore, amb el Jack Nicholson, amb aquesta història de judicis ambientada a Guantánamo abans de que passés tot el de l'11S, Tom Cruise és fantàstic.
0: Però aquí No és la primera vegada que el nominen a millor actor.
1: No, aquesta va ser a Nacido el 4 de julio i la segona ve amb Jerry Maguire.
11: Completas.
0: Preciosa.
11: Y acabo de tener...
12: Cállate. Ya me tenías con el Ola.
0: Ya me tenías con el Ola, eh?
1: Jerry Maguire, que sí, que tothom recorda el Show Me the Money, però aquí és una de les declaracions d'amor més boniques i més de pell de gallina. Ens apuntaven al Pol. És Aaron Sorkin, el guionista d'Algunos Hombres Buenos. De memòria fa males passades. Doncs sí, aquesta és la segona nominació. Jerry Maguire va guanyar?
0: No va guanyar,
1: perquè el qui va guanyar va ser el... Veus, una altra vegada que no em ve al cap...
0: Això és estrès, ja ho saps, oi?
1: Sí, no és estrès.
0: No va guanyar i va seguir fent pel·lícules, Tom Cruise.
1: Espera't, és que m'ha de venir... Bueno, ja vindrà, doncs ja ho buscarem. Després, continua fent pel·lícules, val? I arriba la tercera nominació. L'any 1999 arriba la tercera nominació. És un any en què treballa amb Stanley Kubrick a Eyes Wide Shut, i llavors Paul Thomas Anderson, que porto molts mesos fent-me molt pesat amb Paul Thomas Anderson, li regala el millor paper de la seva carrera.
13: Respect the cock. And... the cunt.
0: Gran pel·lícula, també, Magnolia.
1: Magnolia, sí, doncs aquí aquesta és la confirmació de que Tom Cruise és més que un heroi de les franquícies i de les taquilles. Ens estan dient qui va guanyar l'Oscar.
0: Geoffrey Rush,
1: exacte, gràcies. L'australià Geoffrey Rush, val? Tot molt, molt, molt... Quan hi ha un actor que interpreta un personatge amb una incapacitat, Tom Cruise perd. Vale? Doncs aquí, en aquest cas, doncs, a Magnolia perd, però no amb un actor que...
0: A Magnolia també perd?
1: Sí, sí, perd, però guanya Michael Caine, i amb Michael Caine no hi pots posar pegues, és Michael Caine.
0: I ara sí, ens arriba Missió Impossible.
1: Clar, perquè la Missió Impossible del Tom Cruise és... trobar l'amor de l'Acadèmia i guanyar l'Òscar. Doncs llavors, quan veu que és impossible, es passa a l'espectacle més gran, més pirotècnic, i recupera una vella sèrie de televisió dels anys 60, però no és tonto, i posa Brian De Palma dirigent, que és un dels directors que millor narra amb la càmera, i a partir d'aquí, doncs, es converteix en un heroi de l'acció.
0: I amb Missió Impossible, si guanya l'Òscar?
1: No,
0: tampoc.
1: No l'ha guanyat
0: mai.
1: Són tres nominacions.
0: Que...
1: Un segon, té un Òscar. Té un Òscar honorífic, val, que li van donar l'any passat per la seva contribució a l'espectacle i al negoci, a la indústria cinematogràfica.
0: Home, això no se li pot discutir, segur.
1: Perquè és un dels actors que més ha batallat d'entrada. Top Gun Maverick és una pel·lícula que fa que el públic torni al cinema, val? Però després és un actor que lluita per l'exhibició.
0: I té clarobscurs també, la seva vinculació amb l'Església de la Cienciologia.
1: Sí, bueno, aquí podem començar a treure els expedients X de Tom Cruise, la Cienciologia, la relació que té amb la seva exdona Katie Holmes i seva filla inexistent, la Suri Holmes, les nòvies per contracte, tota una sèrie d'elements, però clar, tot això és una història de Hollywood que potser l'any que ve es recupera i tanca amb un cercle absolutament perfecte, perquè com Paul Newman, que va guanyar l'Òscar a actor després de l'Òscar honorífic, és probable que l'any que ve Tom Cruise estigui nominat una altra vegada per la pel·lícula que ha fet amb Alejandro González Iñárritu, Digger, el tràiler de la qual es passarà a les projeccions de Top Gun aquest cap de setmana.
0: Ah, amic, mira, doncs ja la posarem la setmana que ve. Acabem amb la recomanació d'aquesta setmana, vinga.
1: La recomanació d'aquesta setmana és una pel·lícula deliciosa, Pizza Movies.
6: Bueno, ya está.
12: ¿Qué ya está?
6: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
12: ¿Cómo que una
0: D'Alberto
12: pizzería?
0: D'Alberto Romero i la
1: Judy
0: Martín.
1: Sí, són els protagonistes. És una pel·lícula dirigida per Carlo Padial, que escriu juntament amb el seu col·laborador habitual Carlos de Diego, i la Desiree de Fez, que és crítica i col·laboradora de Fotogrames, i en la que projecta una versió exagerada de la seva pròpia vida, en la que, bueno, una crítica, una periodista cultural diu, ja n'he tingut prou, deixo això, em poso a fer pizzas. És deliciosa.
0: Roger Salvans, gràcies. T'esperem la setmana que ve. Que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Gràcies.
0: Adéu. I els últims 5 minuts de cada divendres sempre són per repassar què hem fet malament aquesta setmana, que no és poc.
14: Vam començar la setmana amb la rua del Barça. Vaig marxar a fer de foraster per Barcelona, que a mi m'encanten aquests dies d'anar voltant per la ciutat, pels pobles. En fi, estava en un autobús.
15: Sí,
0: i ho faràs.
15: Jo m'hi buscaré la manera, Marina. Ja, m'hi buscaré la manera de baixar... buscaré la manera, Marina.
0: A mi no busquis que estic aquí, a l'estudi.
15: Ara ho diré bé.
14: Clar, manera, Marina, aquestes paraules que costen. Què?
0: No costa,
14: val. Ara, després, quan li toqui a ella...
0: Vinga, va, tira.
14: Hosti, que... Mira, avui i 8 també ho vaig escriure. I clar, també em vaig enganxar. És el Girona, que juga avui a les 8, ja ho diré bé, contra la Reial Societat.
0: A més, només ho havies notat tu, que t'havies equivocat.
14: Clar, que a sobre dic que el meu cervell col·lapsa, però per culpa meva, perquè m'ho vaig escriure jo mateix. En fi, després de posar-me a mi el primer per no rebre creixes després, deia que Barcelona estava de rua aquesta setmana pel Barça. També va haver-hi rua de professors, no?
16: És un dels sons d'aquest dimarts. És la rua del Barça.
14: No, Gisela, no era la rua del Barça, no? Era els professors, però és que ella mateixa m'ho explicava després de dir... És que de veritat que vaig pensar que ens havíem equivocat de tall. I aquí, en aquest estudi, també ens vam mirar tots com dient...
0: Ens va passar, també, aquí vam dir, no, ho vam certificar amb el Miquel Giol, ens va dir, no, això ens ho estan enviant ara mateix.
14: Poc màrqueting aquí dels professors, perquè dius, hi havia hagut rua del Barça el dia anterior, canviem una mica els càntics, no?, per diferenciar-nos una miqueta, perquè si no, tot sonarà igual. Bé, més rua.
17: Era Palestina, la mini, l'estelada, la de Lewandowski, coronen la nit.
0: Tot llest a cans.
14: La nit o el dia? Què coronen, Gemma? No em va quedar massa clar, que segur que Lewandowski va coronar tant el dia com la nit, no? Després de la rua. Vaja, en fi, que per confusió aquesta, els titulars de la Laura, que sempre són fàcils.
0: La... Ciguareta?
18: Ciguatera.
0: Ciguatera. Perdó, ciguareta, no sé. Cigarreta, no sabia què llegia. Ciguareta, escrita amb C. És la nova... És que
14: mira,
0: no sabia què parlava.
14: Fàcil, eh?
0: No sabia què parlava. No.
14: Ciguatera, què és una ciguatera?
18: No, és el que pots agafar, un bacteri que pots agafar per algues, per microalgues, que si te les menges et donen gastroenteritis.
0: He de confessar que no les tenia totes, que no me'n refiava, que no estigués mal escrit, que era una nova picatxa.
14: Aquí és una nova, Laura.
0: Pensava que hi havia de dir cigarreta.
14: Correcte.
0: I que havia posat ciguareta.
14: I m'has posat això, allò que diuen en bandeja.
0: En safata,
14: després
0: també.
14: Després et posem els noms i no te'ls creus.
19: Roger,
0: Roger, Xavi?
12: Sí, Roger, Roger.
0: Roger, vale, és que ara... ara m'he confús.
14: Volia culpar algú, però va fer marxa enrere i va dir...
0: I tenim aquí assegut el culpable, perdoneu.
19: Oi, va ser culpa meva perquè jo vaig escriure en aquell moment un missatge a WhatsApp
0: intern,
19: on li vaig canviar el nom.
0: En el xat intern em va dir Xavier i el vaig col·lapsar perquè va ser just en el moment que li havia
14: donat. Estàs massa pendent del xat intern, Marina. En fi... Saps qui anava? Ciguatera, era? Ciguatera o Ciguareta?
0: Sí, vaja,
14: en fi, l'anava la Maya Montero en els seus concerts. Sort que tenim la Núria a casa.
0: A los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por Bravo. Eso esperaba con la carita empopada.
14: Escolta, jo proposaria a Núria Casas ja com a nova cantant de l'Oreja de Van Gogh, ja que canvien tant, doncs no crec que vinguin d'un. Ara que per cantant, Marina, tu.
0: Nissan prepara un acomiadament col·lectiu que afectarà 211 treballadors a Catalunya.
14: Que no sé, què ha passat amb Catalunya aquesta setmana, Marina.
0: Doctor, doctor,
14: Això, aquí tampoc.
0: Perdre el Barça és contra un rival directe d'aquests dos conjunts catallans. En
14: catallans! Catallans, catallanes, va al favo i ho remata.
19: Comilla ha acusat Montero de premiar Catalunya en detriment de Catalunya, d'Andalusia.
14: És molt català, això, eh? Gràcies a Catalunya i per culpa de Catalunya. És la nostra vida. Compte amb mocar-se en antena.
0: A poca estona, en relació a un dels casos, a un dels successos que...
14: Es pot malinterpretar,
0: successos,
14: eh? Depèn de si va cap, cap endins o cap enfora, cuidau.
0: Només parlàvem de successos, podríem per estar
14: això,
0: parlant
14: per
0: de droga.
14: Per això, sí. també. Escolta, que per tancar el divendres, una classe de relaxoteràpia amb la doctora Marina Fernández.
0: Poseu les mans damunt la taula, tanqueu els ulls i respireu.
17: Amb el nas.
0: Amb el nas i traient l'aire per la boca, sí, com s'acostuma a respirar quan intentes relaxar-te. I penseu en com us ha anat el dia, com us va anar el dia d'ahir.
14: Com vols que em relaxi pensant en com ha anat el dia o el dia d'ahir, Marina?
0: Ai,
14: ja
0: Arnau,
14: està, no puc relaxar en res, home.
0: Doncs relaxa't pensant que arriba el cap de setmana.
14: Això sí, és veritat.
0: I que aquí s'acaba el programa d'avui, us quedeu amb els equips locals, gràcies a Arnau. L'equip Girona, Lleida, Barcelona, Camp de Tarragona, nosaltres tornarem dilluns a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé el cap de setmana. Apareu.

0: Volem portar la Champions des d'Oslo.
1: Futbol Club Barcelona!
0: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia, senyor.
1: Tinc un bitllet per tu.
2: Gràcies.
1: Sí. Per tu i per tots els que tenim aquí. Vale. Un bitllet que ens portarà els pròxims 30 minuts a través de les zones de SER Catalunya, des de Ràdio Barcelona, des de l'equip Barcelona. Tinc un bitllet per tu, ja sé on durà. Fa temps que el tinc guardat i no me'n puc estar. Tinc un bitllet per tu, bastant gastat. Així comença aquest tema, una de les cançons que segurament sonaran a l'Ambassat de Sabadell avui. Un dels 11 temes de King Goig, el nou disc de Dan Peralbo i el Convoy. Dan, benvingut. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Ja sé a Góndora.
1: A Góndora.
3: Això és típic d'Osona, eh?
1: Ah, sí? O sigui, a mi m'agraden molt aquestes expressions.
3: Claro, però perquè les diem, eh? Igual que la paella.
1: La paella.
3: Clar, això se diu.
1: Paella.
3: Sí.
1: M'encanta.
3: I esperem que avui no plogui, perquè pinten bastos.
1: Pinten bastos. Després escoltarem la previsió meteorològica en Jordi Garbó. El que passa que no li hem demanat personalitzada a Sabadell, que hauria estat bé, eh?
3: Sisplau.
1: Pues tremendo. L'engrescament d'aquesta cançó no és aïllada, s'escampa per tot el disc. Quina vitalitat, no?
3: Bueno, som joves.
1: I no teniu malícia.
3: Exacte. No, sí, perquè ens ho passem molt bé fent música. I no, és que he dit això, som joves, perquè abans m'has dit, hòstia, ets més joves del que semblaves. O però,
1: sí, sí, sí, sí, dic, per la música que feu sou molt joves. De la mateixa manera que en Chris Guanico li vaig dir que per l'edat que té feia una música molt fresca, més pròpia de la vostra edat. Dic, hosti, tio, està treballat això.
3: Som joves i no tinc pèl a la cara perquè no em creix, soc barbamec, i això encara em fa semblar més jove, però ja en tinc 28.
1: 28?
3: En tinc 20.
1: I se sent gran. O sigui, com els
4: ja
1: portes els 28?
4: 28.
1: Què et sembla, Gemma, aparellada?
4: Home, és que 28, això és ofensiu. Diu, ja en tinc 28.
1: Ja en tinc 28, clar, jo li dic, per mi ets jove. Des dels meus 51, per mi ets jove.
3: És la meitat.
1: Escolta, em prenem atenció també a la novena edició del Festival de Cinema Àfrica de Barcelona, amb la seva directora i companya d'aquesta casa, la Gemma, i també la periodista cultural, la Rama Tadem. Benvingudes, com esteu?
5: Hola, bon dia, molt bé.
1: Jo
5: com a casa.
1: Home, tu diràs. Ha arrencat el 13, això? Va arrencar el 13?
5: Va arrencar aquest dimecres, va arrencar fort, i res, estem encara amb les emocions dels primers dies. Ara toca el cap de setmana, però sembla que ja hem viscut la meitat del festival.
1: A la Rama Tadem li preguntava Gualai. Gualai, el significat. O sigui, què vol dir aquesta paraula?
6: Doncs és una expressió que es fa servir molt al Senegal i a Gàmbia, que és més o menys d'on jo soc, i vol dir com perdeu, o com ostres, o wallahi, wallah, que ve de l'àrab, i és una expressió que es fa servir per tot, més o menys, no? O sigui, és bastant habitual.
1: Aquest programa no ho fem expressament, Gemma, però sempre surten contactes, vull dir, al final hi pots acabar posant, com és allò? Llit per dormir a una... Què fareu, Dan? Que esteu parlant amb la gent del vostre grup d'anar a Àfrica.
3: Sí, perquè la dona del nostre tècnic de so és d'allà, i llavors té casa allà, i abans de composar cada disco fem un aïllament d'una setmana a diferents llocs. Aquest cop va ser de Ferrera, al Pirineu, l'altre cop va ser Espolla, a l'Empordà, i de cara al següent disco ens volem flipar una mica més i ens agradaria anar composant un lloc realment remot, i crec que seria molt xulo i sortirien coses úniques i un so segur que diferent. Segur.
5: Seguríssim. I aquí és el que dèiem, que mira que justament el Kuma, que era el convidat principal, doncs tenia una residència d'artistes allà en aquestes col·leccions. Llavors diu, de quin sortirà una cosa? Wallahi. És en aquests casos que es diu aquesta expressió, que es diu, t'ho asseguro, wallahi.
3: I que de fet, en l'últim disco ja hi ha instruments senegalesos. Hi ha un munt. Perquè el nostre tècnic és d'allà i ens va portar tot un munt d'instruments i els vam utilitzar.
1: Vinga, a jugar, no? Exacte. Mireu que porto, que jugarem.
3: Ah, que sí.
1: Iau. Escolteu, tot això en un divendres, en el que volem saber també quin temps ens espera per avui, però sobretot al cap de setmana. A hores d'ara, núvols de cara al vespre. Jordi Carbó, què ens pots explicar més? Bon dia.
7: Bon dia. Fins que arribi la nit, els núvols podran créixer amb facilitat aquí a les comarques de Barcelona i sobretot al llarg de la tarda i fins al vespre és quan mostraran més activitat, amb tempestes que viatjant de sud a nord podran afectar qualsevol punt de les comarques de Barcelona, però com passa sempre amb les tempestes, alguns llocs plourà molt, altres tan sols quatre gotes. En alguns casos en calamar-se, pedra i fortes ratxes de vent. L'ambient fresc tota la tarda, les màximes més altes amb prou feina passaran dels 15 graus entre les estones de núvols i els moments de vent, el que dèiem, sensació de fresca o fins i tot fred. I el cap de setmana, destacable que aquesta pròxima matinada i demà al matí hi haurà gelades a gran part de la Catalunya central. Després, en general, el cap de setmana farà sol amb una lenta recuperació de les temperatures.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. SER Catalunya.
8: Bira bahakwega fo hankanaba uyakun hankanaba myakun
1: La sorra ha parlat, una de dos. O ets rei o ets mort. Així arrenca el tràiler de Katanga, el ball dels escorpins. Una reinterpretació africana del Macbeth de Shakespeare filmada en un hipnòtic blanc i negre. Després d'una conspiració fallida contra la corona, el general Katanga consulta un endeví que li anuncia això que escoltàvem. Un futur marcat pel poder, la traïció i la mort. És una de les pel·lícules destacades de la novena edició del Walai, el Festival de Cinema Africà de Barcelona, del 13 al 24 de maig a la Filmoteca de Catalunya, més endavant també a Filmin i a l'Institut Francès, i torna a apropar-nos les mirades del nou cinema africà contemporani, un cinema que ens parla de guerra, d'identitat, de joventut, d'arrelament. La Gemma Parellada n'és la directora del festival i també n'acompanya la periodista cultural, la Ramata Dem, especialitzada en memòria, identitats africanes i afrodescendents i producció cultural dissident. No és poca cosa, eh?
6: No és poca cosa. Bueno, s'intenta. Estem aquí treballant a poc, però anem fent, anem fent.
1: Escolta, com us vau conèixer vosaltres dues? Ara ja anirem al festival, eh?
4: Ostres, doncs...
6: Ai, no ho estava pensant.
4: No me'n recordo.
6: Ho estàvem comentant amb la traductora i no recordava com ens van conèixer.
4: Jo crec que són d'aquestes aliances naturals. Deu fer, no sé, potser 4 o 5 anys o 3
6: diria,
4: anys.
6: Sí, uns 3-4
4: anys. Ja veus quina bona memòria que tenim. Memòria i identitat, veus?
1: Sí, no, està bé, està bé. Gemma, tu, quants anys has estat vivint a Àfrica i on has estat tu?
4: 20 anys, per això allò dels 27 em semblava molt ofensiu, perquè jo em porto em vaig passar 20 visquent a l'Àfrica i res, acabo de tornar fa 7 o 8 mesos, no? Des del setembre. Mm-hmm. I dic Àfrica, que em fa molta ràbia, perquè el concepte Àfrica em fa ràbia en si, i després visc a Àfrica i tinc no, i fem el Festival de Cinema Africà. Però és realment perquè jo m'he estat movent, era pràcticament nòmada. Jo tenia casa meva primer a Sud-àfrica, Johannesburg, mm-hmm. després a Abidjan, a Costa d'Ivori, però em passava el 80% o més en missió. Llavors ja podia estar 2 mesos a Mali, 2 mesos al Congo, i per això dic que és que em fa ràbia dir que vivia a l'Àfrica, perquè és molt poc, és molt general i seguim en aquesta... realment explica una miqueta totes les voltes que donava.
1: Parlant d'explicar el Walai, quina Àfrica ens vol explicar que aquí no coneixem o que no tenim massa clara?
4: Doncs totes les que puguem, i que l'Àfrica no la tenim clara aquí, això és l'única cosa que tenim clara. Mm. Perquè llavors justament Walai es planteja com un viatge. És un viatge molt humil, volem obrir una finestreta. Mm-hmm. Jo, sent periodista, m'he trobat a diari amb totes les barreres i amb tots els clichés i amb tots els prejudicis que hi ha aquí. Llavors, sempre és conflicte. Jo he fet molt conflicte, però, evidentment, no només hi ha conflicte a l'Àfrica. Mm-hmm. Llavors, hi ha tota la resta de matisos, tot, diguem-ne que la gran majoria que queda per viure, per explicar, per gaudir, per patir també, per tot. Allà hi passa tot, com a tota la resta mm-hmm. del món. S'hi fa molt bon cinema, com a la resta del món, l'única característica és que no ens arriba. Una de les barreres és perquè no hi ha traduccions, perquè no hi ha subtítols, no només, una altra traducció, una altra barrera també és mental, i llavors nosaltres ens vam decidir a dir, escolta, obrim aquesta finestra, passem pel·lícules on tu t'asseus, vas a veure, pots veure comèdia, pots veure western, pots veure no només documental, programem documentals, però no només, fugim justament d'aquesta idea i programem molta ficció, perquè si no aquí l'únic que arribava era...
1: O documental o cinema social, no? De denúncia, però s'hi fa molt més allà.
4: Exacte.
6: S'hi fa molt més i just també volia destacar la feina que fa el Walai, perquè crec que és molt important fer arribar altres narratives, no? Com deia la Gemma, o sigui, sortir del conflicte i veure que s'hi fan altres coses, no? I al final som tots persones, o sigui, també sortir d'aquesta mitificació, no? de persona africana com una persona en segona persona i també donar aquesta, doncs, agència de que expliquin les seves pròpies històries, no? Llavors crec que fa una gran feina el Festival Walai, farà 10 anys l'any vinent, si no estic equivocada.
4: Sí, la farem grossa. Si sobrevivim, la farem grossa.
1: Ramata, què és el que no sabem o quins són els tòpics que et fan més malícia a tu?
6: A mi a vegades és simplement el no entendre que són persones, no? O sigui, com veure a la persona africana o als africans com una cosa molt llunyana i, finalment, no és tan difícil entendre que tot el que una persona aquí també pot viure a qualsevol país africà, no? A mi una cosa que més em molesta o el que més sento que hauria de canviar, comentar la Gemma abans, és aquesta idea de l'africà com una unitat, no? Doncs, igual que l'europeu no és una unitat, l'africà tampoc és una unitat.
1: Hi ha moltes Àfriques.
6: Hi ha moltes Àfriques, clar, és això.
1: Hi ha una imatge que tinc, que és un conjunt de països en guerra, tumultuosos, tribals... Això és un tòpic?
4: Això existeix entre...
5: milions d'altres coses més. És a dir, la senyora portant, carregant el bol al cap, mm-hmm. això existeix, sí que existeix.
1: Per anar a buscar aigua i caminar a les mil hores.
5: Clar, jo m'he trobat amb... hi ha joves que van a conferències d'aquestes internacionals i els hi pregunten, ah, escolta, gent de Kinshasa, de grans ciutats, escolta, que nosaltres tenim gratacels, mm-hmm. tenim gratacels. Vull dir que hi ha edificis, que hi ha cotxes, que hi ha... i sembla mentida, però hi ha gent que se'n sorprèn. I això, jo m'he trobat amb joves punters, amb ciència, que se'n van a fer conferències internacionals, els diuen, ah, però i teniu lleons? O sigui, estem en aquest punt. Estem en aquest punt.
1: És una mica com els de Barcelona, quan venien als pobles, diuen, teniu llum i aigua. Sí. I com així, clar.
5: Sí, uns americans que van venir quan hi anava al col·le que deien, no, teniu neveres aquí. Bueno, escolta, mare doncs, mire. No? I aquí estem, realment. Clar, no tothom, però com que el camí és molt llarg. I clar, per això també ens agrada doncs, mostrar molta cosa urbana, molta ciutat, modernitat. Hi ha gent que quan veu African Rig se sorprèn. Que Nigèria, que tenen, bueno, que fan, van amb el bling-bling, tiren bitllets, que fan unes festes, les festes més espectaculars, i la gent veu aquestes imatges i diu, ostres, és que no sabien que això existia. Africans amb diners, això sorprèn. Mm.
1: La programació d'aquest any és un festival de cinema, va de Senegal a Sudan, de Nigèria, Burkina Faso, al Txad. Quin fil o fils en comú detecteu entre aquestes cinematografies? Quin relat hi podem filar?
6: Jo crec que un dels fils podria ser el talent jove, no? O sigui, molts joves que estan creant i que des de molt joves van creant les seves pel·lícules, els seus curts, i aquest seria un fil inicial, i al final també són pel·lícules molt diferents, o sigui, les temàtiques varien molt, el que tenen en comú és que són pel·lícules, però realment les temàtiques són molt diferents.
1: Ahir vas moderar la conversa amb Mamadou Kouma. Què té d'especial la seva mirada sobre Dakar i sobre el progrés, que es borra barris i memòries, no?
6: Doncs recomano molt la gent, encara estava a temps d'anar a veure Liti Liti al Wallahi, i com deies, ahir la vam estrenar, i crec que és molt interessant com explica un conflicte, un desplaçament de tota una comunitat al Dakar, a través de la història de la seva mare, no?, que va ser una de les afectades. Llavors, com anar a aquesta individualitat per posar cara al problema sense victimitzar és molt interessant d'entendre el que està passant sense tampoc entrar en masses intimitats, no? Sí que coneixem una mica la història de forma bastant íntima, però sense sensacionalitzar, diguem-ne.
5: A més, és una història, jo crec que és d'aquestes que és molt, molt personal i molt universal al mateix temps, perquè nosaltres sempre diem no volem explicar l'Àfrica, sinó volem explicar el món a través de la mirada des de l'Àfrica, més aviat, i parla de gentrificació.
6: Exacte.
5: Al final parla de gentrificació i que en sapem alguna cosa aquí a Barcelona, no?
1: Al carrer. Al carrer directament. L'altra idea molt present és el cinema com a eina comunitària. Directors del festival treballen en barris obrers, joves migrants o projectes socials? És així, això?
6: Just ahir ho comentava, que em va fer molta il·lusió com vam entrar a la sala a veure que hi havia bastants joves negres, i és una cosa que normalment no es veu, almenys jo que consumeixo bastanta cultura aquí a Barcelona, encara que no visc aquí, és que quan vas a aquest tipus de festivals, siguin festivals de cultura africana o altres tipus de festivals, és difícil veure població negra. No sé si és que no els arriba la informació o perquè tampoc viuen per aquí i llavors no es poden desplaçar, però va ser interessant que doncs, s'ha fet aquest esforç des del Wallahi de convidar organitzacions perquè puguin també venir a veure aquest tipus d'activitats, no?
1: Què et van dir? Com van reaccionar?
6: No van parlar molt, la veritat. No van parlar molt. Crec que els hi feia també una mica
1: de vergonya
6: potser. Ai. Però...
5: No, i una cosa que tenen en comú, així com el director d'ahir, que ell ha tingut tota aquesta trajectòria en cine comunitari, és que molts dels directors que venen, i que són els màxims exponents del cinema contemporani actuals, molts tenen un vincle molt fort amb la comunitat, perquè la trajectòria de ser cineasta allà en molts d'aquells països no és el mateix que ser cineasta aquí. És a dir, molts tenen molt clar el rol social i l'impacte social que té el cinema, encara que sigui en pura ficció, encara que sigui en pur negoci com a Nigèria, però la percepció del poder del cinema fa que es tracti molt amb la joventut.
1: És un cinema que incomoda el poder als respectius països on es fa, o depèn de cada cas, de cada tipus de pel·lícula i el país en el que es dongui?
5: Sí, home, depèn molt, però i segons això, a vegades triem a la programació. Hi ha, per exemple, una història bastant divertida, entre cometes, on hi ha una pel·lícula, Rafiki, que és keniana, que la van prohibir perquè les protagonistes són dues lesbianes. Llavors la van prohibir, però com que la volien presentar als Oscars, i als Oscars s'ha d'haver estrenat al país original per presentar-la, la van estrenar 2 o 3 dies a Kènia per poder-la presentar als Oscars, però Beatles, la van Beatles. Reprohibir.
1: Sí, per presentar als Oscars sí, però perquè la vegin a casa
5: exacte,
1: no.
5: Exacte. Perquè...
1: Està bé, això?
5: Però llavors què passa? Màrqueting no? absolut, mm-hmm. perquè es van rebentar les sales, estaven a tope, o sigui, va ser meravellós, i es va convertir llavors tot aquest fenomen social del que,
1: curiós,
5: del que representa.
1: Lesbianes, no en tenim. No en tenim, però les portem als Oscars.
5: No les volem veure.
1: No ens en queden.
5: Però si guanyen, no sé, si porten una estatueta, sí.
1: Bé, tenim aquí un film dels Oscars d'unes amigues, que són molt amigues, eh? Hòstia, tu, és
5: molt divertit.
1: Jo de debò, de debò. Escolteu, pel·lícules que vaja, el Festival arriba en un moment en què molts discursos polítics a Europa parlen d'això, d'una Àfrica des de la por, des del conflicte migratori, pel·lícules que també d'una manera disputen aquest relat, no? Quin relat voleu contrarrestar i amb quins arguments i amb quins plantejaments?
6: Doncs sí, crec que és molt important parlar amb abans de les narratives, i part de la feina que fa la cultura i que fan les pel·lícules també és ajudar a crear noves narratives que surtin de veure, a, com dèiem, no? doncs la migració com un acte negatiu, un mm-hmm. acte d'invasió, no? I és només una oportunitat al final. Jo entenc la migració d'aquesta forma, i tampoc l'entenc com gent que ve a aportar, no? També hi ha aquest discurs a vegades d'estar a aportar. Sí, però simplement ho veig com una oportunitat. Llavors crec que a través de la cultura sempre és una forma d'obrir aquestes conversacions, no? O sigui, podem parlar totes aquestes temàtiques des de posar el focus en la cultura, que sempre és molt més fàcil que no pas només en la política, en aquest cas, no?
1: Escolteu, us agraeixo moltíssim que ens hàgiu acompanyat. Seguim amb vosaltres, però ens assumem al comboi del Dan Peralbo, perquè avui presenten el nou disc a Sabadell. Ara ho dèiem, no? Que no plogui.
3: Ja.
1: Que no plogui.
3: I si no, a Anglaterra i aquests països on plou tant, els festivals fan igual, eh?
1: Sí.
3: Però que plogui, la gent amb paraigües.
1: Van tirant.
3: I... Home, sí, tant.
5: Si no, ho tindrien una mica pelut,
3: clar,
5: eh?
3: Clar, al Glastonbury, per exemple, tinc la imatge de tots amb paraigües i xubasqueros, sí. I els concerts.
1: I em fascina que l'equip tècnic de micròfons i tot t'aguanti i ja estiguin preparats per pluja.
3: No, és que molts escenaris ja estan preparats per pluja. Llavors,
1: ja
3: a partir d'aquí, si es pot tocar i si els músics estan segurs, entre cometes, el concert es fa igual.
0: Tot el que passa a Barcelona, aquí.

0: Tant per Alba i el Combo, i avui toquen el festival del que parlàvem dilluns, l'Ambassat, i presenten King Gotch, un disc que és pràcticament una declaració d'intencions, celebrar la vida, l'amistat, les nens compartides i el rock sense complexos. Després de cançons com Angelina Jolie, Bang Bang o Quin Panorama, que es van convertir en banda sonora del 24-25, sobretot el 25, ara arriben amb un treball que reivindica els concerts imperfectes, la improvisació i aquella energia de grup que fa que cada nit sigui diferent. El videoclip d'aquesta cançó que estem escoltant... no sé, cap allà a les 9 del matí deia, fa 12 hores que s'ha penjat. O sigui, per tant, avui vens estrenador del videoclip, eh?
1: Sí, sí, sí. Videoclip, videolírics, avui se'ls diu així.
0: Ja sí. Ho he vist, això, videolírics. Per què en dieu videolírics?
1: Bueno, perquè no cal ser un videoclip com a tal, on hi ha una història i tal, sinó és com un vídeo on estem ballant, en aquest cas, i hi ha les lletres.
0: Però jo veiem una colla d'amics tocant, i Dan Peralbo seria això? I el Comboi també? És a dir, una colla d'amics que fan música junts?
1: Sí, és una colla d'amics que portem tocant des dels 12 anys, en tenim 28. Avui estic dient molts cops la meva edat, eh?
0: O tu quan fas l'aniversari? A veure si ens haurem deixat ara aquí de bufar unes espelmes que no...
2: Està passant per la cara, això, eh?
0: Tu, ja fa estona, eh?
2: Sí, sí,
0: ja fa estona.
1: No, estàs fotint molts cops la meva edat, però no sé per què, eh?
0: Però bueno, deus estar en un moment de...
1: Estic molt content, porto dies content.
0: Ha superat el club dels 27, que això ja és un gran què, també. Eh?
1: Sí, mira que està jugant fort, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, jugava fort, però al final l'he passat.
0: I te n'has sortit?
1: Sí, me n'he sortit.
0: És una cançó, això, o podria ser una cançó?
1: No, no és una cançó, és la realitat.
0: Jugando fuerte. Escolta'm, King Gotch és un títol molt celebratiu, gairebé actitud davant de la vida. En quin moment va veure que aquest havia de ser el concepte del disc?
1: El King Gotch és una mica una festa major, convidem a tothom a venir als nostres concerts i a gaudir d'aquesta festa major que fem, perquè cada concert és especial i sempre passen coses úniques. Per què? Perquè hi ha bastanta improvisació. Uh-huh. I hi ha bastanta improvisació i ens deixem anar i llavors, hòstia, que visca.
0: El nom d'aquest disc és King Gotch. És possible que el pròxim disc es digui Walai?
1: Podria dir-se així.
0: Que,
1: exacte, que aquest nom ja està agafat. Però no, saps què m'he donat compte? Que el dia un de Torelló em va dir, per què tots els teus discos tenen 11 cançons? I dic, què dius ara? I sí, vaig analitzar, i des dels 12 anys que faig discos de 11 cançons.
0: I no t'hi havies...
1: No. I he pensat que potser es dirà 11.
0: 11.
1: Disco.
0: Bueno, escolta, tenim una primera primícia. Dan, en un disc entren 11 cançons. La meva pregunta és, anem amb aquest últim, perquè si hem d'anar disc per disc no tindrem prou temps, però n'han quedat unes quantes fora, moltes, poques, cap...
1: Moltes. En
0: moltes,
1: teníem
0: 25, no?
1: Llavors d'aquestes 25 en van gravar 15 i d'aquestes 15 n'hem tret 11.
0: Hòstia.
1: I això és complicat, perquè, clar, tothom té la seva opinió i tothom diu, hòstia, aquesta no la trauria, jo sí, no sé què... Però tot i així no ens hem discutit. Sí, sempre s'ha fet des de... Bueno, que han de caure algunes, i és el que hi ha, i que anem a votar, i la que tingui menys vots, adéu.
0: Mita la mita, la mita, la mita, la mita, la mita.

0: xut d'energia. Dan, quin xut d'energia.
1: Aquesta cançó és canyera,
0: eh? Oh. És brutal. A més a més, no n'hi ha cap que quedi enrere. O sigui, no n'hi ha cap que no tingui alguna cosa en especial de les cançons d'aquest disc. T'ho dic de debò, perquè a vegades dius, bueno, rellenazo. Però no, tio, és una cosa que és curiosa. Un disc, anava a dir, molt rodó.
1: Home, jo crec que sí, i molt rodó, i són 11 cançons, repeteixo, que les hem triat i estem convençudíssimes de totes i que totes aporten alguna cosa, i el guai d'avui en dia és que tampoc cal etiquetar massa. Som un grup de rock, sí, però som un grup on hi ha molts estils, perquè bevem de moltes fonts, perquè estem al segle XXI i podem ser-ho tots, si vols. Puc escoltar des dels Beatles fins a música reggaeton actual. I tot això es nota en la nostra música, vull dir. Avui en dia pot ser-ho tot, i res.
0: Es podria arribar a fer un festival de música africana que no fos música folk, precisament?
2: Home...
0: Grups que toquin rock, soul, vinga, foli, vinga.
2: Home, ja. Rockeros, la setmana passada vam tenir el fill del Fela Kuti aquí, vull dir, tenir el seu Kuti, home, i tant, uf! I els caps d'ara, hi ha l'Afrobeat que està triomfant, la música electrònica, els sud-africans són punters, vaja, uf!
3: L'Afrobeat està... Aquí també, a Barcelona, sona molt l'Afrobeat. Es pot trobar molt tipus de música, com deia la Gemma, tecno, o sigui, rock també s'escolta, hi ha de tot.
0: Precipitació, a Sabadell. A veure, 7 mil·lilitres, eh? Vull dir, poqueta coseta. Per tocar els collonets. Saps allò per tocar els collonets només?
1: No us espanteu i veniu a l'Embassa, que és dels festivals ben parits que es fan a Catalunya.
0: És el primer cop que hi toqueu o sou ja uns tradicionals de la casa?
1: És el primer cop que hi toquem. Jo hi he anat com de públic, però si tocar-hi no, i encara de molta il·lusió.
0: Hòstia, per què? Sí, sí. Per què aquí té aquest festival que dius, hosti, tu?
1: Perquè conec a la gent que organitza i sé com treballen, sé que és algo molt autogestionat, on tots són voluntaris, i que, joder, hi ha molt bon rotllo i s'ho corren molt durant molt temps i ho viuen molt, i mola perquè com és un festival que realment et volen, és el millor del món, perquè a vegades vas a alguna festa major a algun lloc que dius, ah, el grup està allà, no sé què,
0: sí.
1: Però aquí no, aquí et sents estimat i això és el millor del món.
0: Que t'escolta.
1: Visca l'Embassa't.
0: Però la gent de veí t'escolta, perquè a vegades a la festa major ets com, podien haver posat un disc de fons i seguir aguantant el got i xerrant.
1: Bueno, clar, són diferents. Els festivals, la gent que de públic ve a escoltar els concerts, i a la festa major a vegades va més per la festa que no pas per això. Però bueno, per sort tenim un públic que ens estima molt i que canta de la primera a l'última cançó, i això és molt guai.
0: Que diu que és un concert molt físic, molt imprevisible i molt viu.
1: Això t'ho has apuntat, eh?
0: Què t'ha semblat?
1: Molt bé. Hem d'estar bé físicament. Sí, o sigui, ens hem de preparar perquè realment ens cansem molt, ho donem tot, i si no estem bé físicament, adeu.
0: Però llavors tenir un pla d'entrenament i dieta, rotllo atletes d'elit, o?
1: No, vaig a córrer quan puc. Això és una mica l'entrenament. I el menjar, no, el menjar també menjo el millor que puc, tot i que a vegades...
0: Coach vocal, tens coach vocal? O...
1: Què és coach vocal?
0: S'ha parlat molt del coach vocal darrerament, bueno... Sí, no, per tenir la veu sempre bé, a punt, no forçar-la...
1: No, em quedo fònic molt sovint després dels concerts.
0: Hòstia.
1: Perquè no en tinc ni idea de cantar. No en tinc ni idea de música, simplement em surt fer això. Però no tinc cap tècnica. A vegades sí que algun dia que he fet alguna cosa de veu abans de sortir... Llavors surto a cantar més bé.
0: Sí, demà, si féssim aquesta mateixa entrevista...
1: Podria ser, sí.
0: És possible, eh?
1: Però no sé si pel concert o per allò de després, però sí.
0: Però diguem que et cuidaràs aquesta veu que tens, sisplau. Que
1: sí, bueno,
0: necessitem Dan Peralbo per estona aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Exacte, sí, exacte, sí.
0: T'ho dic en sèrio, eh?

0: El 2026 teniu festivals com l'Estrenes, el Cruïlla, Vida, Ítaca, bueno, avui l'Embassa. En quin moment esteu passant? En quin moment esteu en fase d'expansió?
1: Estem en un moment diferent de l'altre, perquè veiem que el disc està arribant a moltíssima gent, que la gent se l'està escoltant. També es nota amb les entrevistes. A vegades ho dic, que a l'últim disco enviàvem el disco a tot arreu i les entrevistes crec que no s'havien escoltat les cançons. I ara és com, ha canviat una mica l'assumpte.
0: O sigui, estàs notant que m'he escoltat les cançons. Que consti que no havíem fet mai una altra entrevista abans, que m'hauria escoltat les cançons.
1: Exacte.
0: O sigui, sembla que ho digui perquè ja havia vingut un altre cop i no m'havia escoltat les cançons.
1: No ho he dit per tu ni molt menys.
0: No, però allà arriben.
1: No ho he dit per aquí ni molt menys. Ho dic que sí que és cert que aquest disco sembla que la gent li fa una mica més de cas. Tenim una mica més la lupa. I està guai, i estic molt orgullós, i m'encanta venir aquí i veure que has escoltat les cançons i quan hem ficat el comboi que diguis això, hòstia, és el millor del món. Però dic que ha canviat l'assumpte, que abans no era així.
0: Si és que vàrem parlar amb els FAM 31, també els hi vaig acabar fent la mateixa reflexió. Tinc la sensació que estem en fases expansives, un grup que també va creixent i que es donarà cada cop a conèixer més i més. Sí, amb Torelló. Sí, creus que l'entorn, el paisatge, la terra, el poble, l'origen imprimeix un caràcter? Perquè clar, després d'un equip Britpop, Iggy Pop, Libertines, els Pets, sí, no...
1: Jo crec que sí, jo crec que el ser d'Osona ha influït molt en que ara mateix estiguem en un bon moment. Per què? Perquè Osona, a part dels tòpics de porcs i boira, A part d'això, d'aquests tòpics...
0: Pensava que anaves a dir embotits i fuet, però bueno, tot ve del porc, clar.
1: Tot ve del porc i la boira també, no sé què. A part d'això, a Osona hi han molts osonencs. Què vull dir amb això? Vull dir que són gent que...
0: Quina relació d'idees, eh? Porcs, osonencs...
1: No, que Osona hi ha osonencs, i que els osonencs pues, són gent que es mouen molt, s'anirà a socialitzar...
0: I tant!
1: I llavors crec que ens anem molt bé també per fer créixer el projecte, que han tingut una base de fans que ens ha seguit a tot arreu, i ara ja comencem a volar sense els osonencs.
0: I això és difícil, perquè allò que diuen del profeta en la Terra, a vegades perquè et coneixen, sí. Dius...
1: Sí, no, tocar Torelló no és la cosa que m'agrada més, eh? Perquè, clar, tocar Torelló hi ha els teus pares, els teus tiets, les teves ex, les teves enemics, els teus amics, o sigui, ja, clar, allà hi ha molta informació i tu com a cantant pues, veus la gent i dius ui, ui, ui.
0: I alguna cançó hi surt alguna ex o...?
1: Sí.
0: I què diu? Bé, li ha agradat o no ho sap?
1: Sí que ho sap, però sí, perquè a cap de fi, allà, no parlo... Sí que n'hi ha alguna.
0: Salseu, ja ha arribat el moment del salseu del programa.
2: No se li pregunta què en pensa l'ex.
0: Sí, bueno,
2: es canta, ja.
0: Se li canta a l'ex, però igual a l'ex li he fet un missatge de m'ha agradat molt, no m'ho esperava, supera'm, jo què sé, Liro.
1: No, perquè en el moment de l'ex no era ex, clar, que la vaig fer.
0: Que bonic.
1: Però bueno, el temps passa, les coses canvien i sí que és normal que parli de coses que em passen a la meva vida i perquè les faig jo, les cançons, per tant, sí.
3: Real talent.
0: Són gent del directe, eh? Això teníeu ganes de tornar al directe, no?
1: Teníem moltes ganes, perquè sí, és on ens ho passem més bé. I ara ve un estiu que fa por, que m'encanta.
0: Quants concerts heu al cap baix?
1: Anunciats, crec que n'hi ha uns 10 o 12, però n'hi ha més. N'hi ha 20 i pico, entre festes majors i concerts que encara hem d'anunciar. Sí, pinta molt bé, molt.
0: Cuideu-vos arreu, eh? Deixeu-me fer d'aquí ja de padrí.
1: Però l'any passat en vam fer 40. Aquest any en fem una mica menys, però potser més ben triats i més... Sí.
0: Ja és com moltes gràcies, eh? Pocs hi ha i triats, diguéssim.
1: Bueno, que gràcies al final en fan uns quants, eh?
0: Sí.
1: Semblava que en feien 4 només.
0: Quants en fan? Perquè, clar, l'últim era l'últim. Després és l'últim de l'últim i l'últim de l'últim. Sí. I al final, dius, bueno, ja no sé on som.
1: En fan uns quants.
0: I van omplint estadis, eh? Que no ho pot dir tothom.
1: Ah, que són els millors. Són d'allà a Roda de Ter, a més, del costat de Torelló.
0: I sou, us coneixeu o...?
1: De tota la vida, sí. De fet, jo quan era petit volia ser, o que gràcies, els seguia tot arreu, i... perquè eren d'allà. O sigui, eren de Roda de Ter i els veiem sempre tot arreu i, joder, són molt bons.
0: Estima que Montero no és massa amic d'anar pels mitjans, però bueno. Escolteu, molta merda per avui, seguim. Moltíssimes gràcies i jo crec que el novembre, si som tots, haurem de tornar a parlar del festival perquè continua el novembre, eh?
2: Això mateix, no ens cansem.
0: Gràcies. Fins a llavors, adeu.
1: Adiós.
4: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya... Els podcasts del balcó.
5: Joan, què ha de sonar?
6: Beyoncé i Jay-Z.

0: Avui fa exactament 23 anys que es va publicar aquesta cançó, aquest himne, que és història de la primera dècada
1: dels 2000.
0: I que no caduca,
1: eh?
0: No caduca, no caduca
1: mai,
0: això.
1: Que no caduca.
0: I és, a més, història de la parella amb més poder de la indústria musical. Mm. Es va publicar el 14 de maig de l'any 2000, que tu no sé què estaves fent ara l'any 2000, però ja estaves a punt de ser mare, fins i tot.
1: No, encara no.
0: Encara no.
1: Mira, vaig fotre el camp un any.
0: Doncs mira, molt bé. Doncs va ser el primer senzill de la nova era de l'artista de Beyoncé, la seva era en solitari. Aquell primer àlbum de l'artista es deia Dangerously in Love, que tenia altres temons, temassos, com aquest Naughty Girl. O Baby Boy. Les que si te'ls poses a repassar.
1: Sí.
0: I podríem dir que avui fa 23 anys que es va començar a forjar la llegenda en solitari de Beyoncé. Em podries dir, escolta, 23 anys no és un aniversari gens rodó. És veritat.
1: És que no és un aniversari gens rodó.
0: Però tota excusa és bona sempre per explicar la història al darrere d'aquest gran tema. I a més, clar, no sabem què pot passar d'aquí 2 anys, quan en faci 25, on serem tu i jo. I a més, cau en dissabte d'aquí 2 anys. Ah. Per tant, celebrem-ho avui. Tornem a posar, Toni, per favor, Crazy in Love. En aquell any, hem de pensar que Beyoncé ja era una autèntica estrella. Feia 5 que estava triomfant amb les Destiny's Child, un grup de 3 dones racialitzades que estaven triomfant arreu del món. Les vas viure, les Destiny's Child?
1: No.
0: Ui, jo moltíssim. Destiny's Child...
1: Gens, em sap greu.
0: Al nivell de Spice Girls i Backstreet Boys,
1: ah,
0: per
1: sí?
0: mi va ser. Sí, sí, clar. Era l'època en què teníem molt R&B, molt hip-hop, molt urban als Estats Units. Hi havia la Nelly, hi havia Usher, Mary J. Blige, 50 Cent, Black Eyed Peas, i també un gran raper que era Jay-Z. Clar, l'altre creador d'aquest Crazy in Love, que alhora feia poc més d'un any que havia començat un idil·li amorós amb una de les membres de Destiny's Child, amb la Beyoncé, que ja s'estava començant a fer famosa. Tenien una història d'amor meravellosa en l'època en què era el seu gènere, vull dir, la parella de moda. La primera cançó que van publicar tots dos, Beyoncé i Jay-Z, no va ser aquesta. Va ser un any abans, en aquest cas en un àlbum d'ell, d'en Jay-Z, el 7è. Aquesta cançó que es diu, mira quin bon nom, Bonnie and

0: I resulta que Jay-Z i Beyoncé, abans de ser nòvios, van estar parlant any i mig per telèfon. Imagina't.
1: Per telèfon, telèfon.
0: Per telèfon, telèfon, sí, sí, sí.
1: No mòbil, telèfon.
0: Ah, mòbil, bueno, aquella època, el 2000, hi havia potser algun mòbil. Sí. Però els
1: no, però
0: mòbils aquests...
1: Telèfon...
0: El Totxorola, que li dic Totxorola, jo encara, vale. Sí. Abans de tenir la seva primera cita, que va ser en un restaurant japonès. Mm. I tot va ser en secret fins que hi ha aquesta cançó, Bonnie and Clyde va destapar una mica els rumors, la caixa dels trons, dient, escolta, aquesta col·laboració, clar, igual hi ha alguna cosa aquí. I Crazy Love ho va acabar de confirmar. De fet, en aquests gairebé 25 anys de relació, amb una separació pel mig per una infidelitat que ell explica a l'àlbum Lemonade, recordem-ho que n'hem parlat molt, sí. Jay-Z i Beyoncé han creat 25 cançons. Una altra de les més conegudes és aquesta.

0: aquesta també mai passarà de moda. Crazy in Love, que és una meravella, aquesta cançó.
1: Boníssima, boníssima.
0: I després, una altra. No, Crazy in Love, què dic?
1: Deja vu, no?
0: No es diu Crazy in Love, es diu Deja vu. Això, Deja vu.
1: Aquesta com ho hagi de saber jo, de la teva reina.
0: Deja vu és del 2006 i més tard una altra al 2018. Aquesta és quan tots dos sants es van tancar al Louvre, que el van tancar per primera vegada a la història, sí, per rodar el videoclip d'aquesta cançó Ape Shit, que s'acaba amb ells donant l'esquena a la Gioconda. Sabien, sí, una mica, aquí ens estaven dient que hi eren uns humans superiors a la resta.
1: És molt fort com
0: has
1: escrit Gioconda, no ho direm, però...
0: No sé, ho he escrit així molt ràpid.
2: Idioma, querida!
0: Bueno, una altra curiositat d'aquell Crazy in Love que t'estic explicant. Qui la va produir? Rich Harrison, agafant el sample d'un tema dels anys 70 per actualitzar-lo. Escolteu, primer, Crazy in Love un altre cop. I aquesta és Are You My Woman de Chitili... Espera't, com ho és?
1: De Chilita. Chilites.
0: Chilites de l'any 70.
1: Has vist? Fort.
0: Doncs mira, aquí és on va néixer aquella cançó. Sí. I una altra curiositat sobre el títol de Crazy in Love. En un article de The Independent, el productor explica que Beyoncé arriba a l'estudi amb una imatge que no acostumava a mostrar davant dels focus. Clar, una deessa, una senyora perfecta, un ésser humà superior a la resta,
1: que apareix
0: de cop còmoda, amb els cabells espentinats. Mai veuràs a la Beyoncé així. De cop se la veia molt boja i ella fa la broma de very crazy, molt crazy, crazy, crazy, i diu al productor, aquest és el ganxo de la cançó. I ja ho veus que va sent el tema central de la cançó, que va arribar a ser número 1 als Estats Units, Regne Unit, va guanyar 2 premis Grammy i va dissipar qualsevol dubte que hi havia de si Beyoncé podia començar carrera en solitari al marge de les Destiny's Child. I, de fet, es demostrava que, a més, tenia un nou company artístic, que és el llavors futur marit, Jay-Z.
1: I tot això amb una efemèride de 23
0: jo,
1: anys, no?
0: La veritat és que és de les...
1: Tu has dit, és igual si són 23
0: anys. És dels repassos
1: anys
0: que més bé m'ho he passat,
1: ja,
0: això.
1: Ja ho sé.
0: Jo et faria una hora de programa d'aquest tema,
1: ja,
0: però no tenim temps.
1: Però clar, hi ha les parelles.
0: Sí.
1: És que em fa tanta il·lusió perquè feia tant que no veia la Victòria Pagès. Com estàs, Victòria?
3: Molt bé.
1: És que feia molt que no venia.
3: No, i no vam coincidir l'última vegada que vaig venir perquè clar, estaves a Guadalajara.
0: A Guadalajara.
1: Ah, Mèxic.
0: Ui, imagina't si fa temps.
1: Sí, sí, fa
3: temps.
1: Clar, jo deia, és que fa molt que no la veig. A més, ha estat per Madrid, ella...
3: Sí, hem estat allà,
1: amb Maria Pou... Sí, sí. Ara ens ho explicaràs, perquè no arriba tan Miravet. Espera que encara et
0: està
1: faràs
0: aquí,
1: tu sola.
0: Està aquí, a punt d'arribar, està a punt d'arribar.
1: No, ja et veia fent sola totes les parelles, de fet. Hem de parar, res, 2 minuts, i tornem amb en Ramon Miravet i la Victòria Pagès, que ja us he dit qui són. Fins ara!

0: 7:37, la meitat de la parella de fet ja la tenim
1: està
0: aquí.
1: Parcant, Victòria està Pagès, parcant, Ramon Mirabet,
0: està parcant Ramon Mirabet, amb la calma. Victòria, és que dèiem, has estat tant temps fent primer gegant i després gigante a Madrid i sí. L'èxit és absolut.
2: Molt. La veritat és que és d'aquestes obres de teatre que sí, que és un èxit, agrada molt, crea molt debat, la gent es passa 3 hores enxufada ja a la cadira.
0: Dura 3 hores?
2: Dura 3 hores amb un entreacte. Ah. I nosaltres pensàvem això. Bueno, d'això també parlava jo una vegada, la gent s'avorrirà. I no, és un tema molt interessant.
0: Tu fas de Felicity, super... no?
2: Sí.
0: Que és la dona de Roald Dahl. Sí,
2: no, és la examant futura dona.
0: Val.
2: Vale? Però en aquest moment no ho és. I la veritat és que hem estat 10 setmanes a Madrid amb el teatre ple sí. A petar. I ara estem de gira, he anat a Bilbao, ara me'n vaig demà a Granada, a Mala, o sigui, anem per tot Espanya. I la veritat és que és una obra que ara estan fent a Nova York.
0: Ah. Mira-te'l, hi ha arribat. Seu, amb la calma, estem en directe ja, Ramon? Ell arriba,
3: sí,
0: tot despentinat.
3: És parla d'una altra cosa.
0: Ja està, parla del que vulgui, Ramon Mirabet. Li estic preguntant a la Victòria perquè ha estat molts dies a Madrid fent l'obra Gigante, que fa de la man i futura dona de Roald Dahl, i ara em deia, i us heu fet colla, diríem, amb... És que hi vaig tenir aquí el sopar de cabra i em vaig quedar al·lucinada, perquè ells confessen que no són amics, que són com una família, però que no són amics.
2: Clar, tu pots anar de gira amb amics o pots anar de gira amb companys. Llavors depèn de quan et toca.
0: És bona aquesta diferència entre amics i companys.
2: Jo aquesta la faig amb companys.
0: Vull dir que i quan acabeu que no sortireu, molt, eh? Però que no sortireu a fer copes. Ah, és que ells no.
2: No,
0: el sopar de cabra no van. No van a fer copes.
2: Home, perquè...
0: És que jo em vaig quedar una mica... Sí, ara fan un documental i...
2: Ells són sempre els mateixos.
0: Sí.
2: Anys i anys, anys i anys. Anys i anys. Clar, nosaltres al teatre canviem. És a dir, clar. Jo comparteixo espectacles...
0: Però ara heu fet com colònies a Madrid, per entendre'ns.
2: Sí, el que passa que a Madrid cadascú té el seu pis, la seva vida. Clar. Vull dir, fas coses conjunts, però fas moltes coses que no, eh?
0: Clar.
2: Vull dir, cadascú... Sí, però sí, amb companyonia.
0: Companyonia. Ramon, com estàs?
3: Bé, què t'ha passat? Ens vam creuar fa una setmana pel carrer. Tu, evidentment, no em vas veure. Jo, tu sí... Però no ens coneixem, no et vaig saludar.
0: Però un moment, no us coneixeu?
3: No.
2: No, però jo et vaig venir a veure un concert que vas fer a Camprodon.
3: El Microclima.
2: El Microclima,
3: sí, que guai.
2: Fa 3 anys?
3: Sí, o 2.
2: O dos, o per all. Sí, sí.
0: Ah,
2: em vaig tenir molt a prop, quan baixaves.
3: Sí, ostres, que bé.
0: Doncs mira, us ha fet il·lusió, eh?
3: Sí, a mi molta.
2: Sí. Molta,
0: escolta, molta. Victòria, tu precisament vens al teatre, has fet moltes coses, però vens a reivindicar un tema que li encantarà, ja t'ho dic, li encantarà en Ramon, l'avorriment.
2: Sí.
0: Vinga.
2: No,
0: m'encanta, eh?
2: No, és que l'altre dia, discutíem amb... Jo tinc un amic que tot el dia està intentant fer negocis, ¿vale? És aquest, no, el proper negoci que petarà serà aquest, serà aquest altre, és el que sé, es distreu així. I fa temps ens va dir, el proper negoci brutal serà coses per ensenyar a avorrir-se. Diu, i jo crec que muntaré una casa rural, perquè està com un llum, eh?
0: Sí.
2: Perquè la gent s'avorreixi.
0: Per no fer res.
2: I pagaran per avorrir-se. I ja, jo. Bueno, doncs jo això va arribant. Això va arribant. Mm. Llavors, amb tot això, vaig veure l'altre dia que hi havia el club aquest, que es diu Offline Club.
0: Sí. Què és això?
2: Això és una empresa d'esdeveniments holandesa, com tot. Gent, són petits,
0: sí.
2: Però tot arreu.
0: Sí, sí,
2: petits.
0: Sí.
2: I aquests han creat la típica... Bueno, la típica, no sé si heu escoltat, que queden gent als parcs per llegir, per treure's el mòbil...
0: Que promoveu una mica la vida analògica,
2: que
0: no?
2: Que promoveu, exacte, la vida analògica, i després fan unes trobades també... O sigui, fan events perquè tu oblidis la tecnologia i pues això, i et reuneixis amb gent, doncs el que passa que està tot com pautat, eh? Per exemple,
0: avui... Per tant, no tens temps d'avorrir-te.
2: No, clar, és que llavors dius, és un avorriment, però no és quan estàvem allà al poble menjant pipes tota la tarda dient, què fem, no? Que nosaltres som analògics i ens hem avorrit molt a la vida.
0: Molt.
2: Per això tenim amics de la infància, perquè amb ells ens hem avorrit sempre, i això uneix per tota la vida.

0: vida. Mm. Que jo crec que ara el problema és que la gent no s'avorreix junta, amb la qual el vincle no és tan ferm com amb la gent.
1: Sí,
0: no sé si us ha passat a vosaltres.
1: Sí, sí.
0: Això. Però jo crec que l'avorriment... bueno, s'ha de fer un elogi de l'avorriment, primer perquè ja s'ha, o sigui, s'ha comprovat i és evident que s'ha de tendir cap a, sobretot als nens, a que es puguin avorrir, yeah, perquè puguin ser creatius, perquè puguin ser imaginatius, això implica també els adults, i perquè és un estat que és on crees les deixoncies neuronals, les connexions neuronals. És a dir, no sé si us ha passat a vegades que quan bades, no?, badar, caminar, sense... Quan vas en pilot automàtic és quan se t'apareixen les bones idees.
1: Totalment.
0: O quan penses en tu, o reflexiones sobre tu, etcètera, etcètera, no? Llavors això...
1: T'has d'haver descuidat el mòbil, t'has d'haver quedat sense bateria...
0: Exacte. Llavors això, com que ja som incapaços de fer-ho, és a dir, la gent fuig de l'avorriment com si fugís del foc, no? Jo crec que hem de tornar a aprendre a avorrir-nos, però a consciència. O sigui, que ara tu i jo ens avorrim aquesta tarda i quedem juntes. A què fer? No ho sé.
1: Clar, però no ens avorriríem.
0: Clar.
1: Tu i jo no ens avorriríem.
0: No ens avorriríem, però
1: moltes quedar... hores, potser. Sí.
0: No, a veure què fem, jo què sé, sense saber què fem i sense això amb el mòbil, la butxaca, sense treure'l, a veure què passa.
1: Sí, anem a badar.
0: A badar, a veure què passa. Ell és músic... Jo faig teatre i a vegades, bueno, amb la música ja tot el dia graven, vull dir que tampoc no t'ajonsis, però, clar, també són terrenys meravellosos. Jo ho veig amb l'obra aquesta que deies, que dius, clar, són quasi 3 hores on la gent, evidentment, està obligada a no tenir mòbil i, clar, t'obliguen a estar concentrat. 3 hores seguides que t'estan explicant una cosa, que resulta interessant o no, això cadascú, però que no et distreu res i et concentres. I això és una cosa que la gent, quan sortim del teatre, ens diu.
1: Imagina't.
0: O sigui, diu,
1: com si fos una cosa excepcional
0: de
1: la vida.
0: Excepcional.
2: Que és una manera de no estar de desconnectar del mòbil.
0: De concentrar-te. Estar concentrat en una cosa sense... Bueno, clar, perquè no es pot, perquè és un dels pocs llocs que no es pot treure un mòbil o parlar o jo què sé.
2: Sí.
0: Estàs assegut, concentrat,
1: t'estan
0: explicant una cosa i està amb això. Llavors em va fer molta gràcia quan va sortir. Bueno, i a part de que crec que, que hem de tenir la tornar a la capacitat de l'oci analògic tranquil, que això costa molt, és que és dificilíssim. I sobretot això, de trobar una cosa positiva al no... Jo, per exemple, ja et dic, he tornat de Madrid fa poc, els meus amics no tenen temps. O sigui... Bueno, a veure, jo, o sigui, vaig amb una agenda tal, bueno, clar, no, però surt...
1: Tu has passada. Tornat de manera especial, has tornat com relaxada...
0: Clar, el problema quan te'n vas així, bueno, no sé si tu et passa...
1: Que interessant
0: passa,
1: això, Victòria,
0: quan,
1: perquè...
0: Clar, quan fas un KitKat per obligació de feina, clar, nosaltres, les funcions de teatre, clar, jo haig d'estar al teatre a les 7:30 i surto a les 11, vull dir, la resta del dia és per mi. I com que no estàs a la teva ciutat,
1: bades,
0: fas el que et dona la gana a tu personalment. Llavors, clar, jo li deia, és fort perquè a Madrid, bé, no, hi pots sortir, culturalment pots fer el que vulguis. Jo he conegut molta més gent 3 setmanes a Madrid, 3 mesos a Madrid, que l'últim any aquí a Barcelona.
1: Però no, trobo gent, fort que tornis ara i que ningú tingui temps. No té temps.
0: No, ningú té temps.
1: Sí, sí.
0: Que es per dinar, sí, no sé què, l'altre no pot. Bueno, és molt difícil. I jo... Ja estic una altra vegada, en la onda. O sigui, jo en 4 dies ja m'he hagut aterrar de nou a tot això, no? I...
1: Però t'ha agradat? Ha estat una experiència bona?
0: Més que res, que és una sensació d'aixecar-te al matí i dir, va, avui, saps allò? Ah, doncs mira, podem anar no sé què. Ah, doncs vale. Ah, no.
1: Vaig a passejar pel Retiro.
0: Sí, o faig no sé què. O anem a aquesta exposició. Sí, però ah, mira, que ens hem trobat. Ah, no. Ah, m'entens? Vull dir, bueno...
1: Què, Ramon?
0: Fer una lògica d'avorriment. Això
1: és que
3: abans has dit, Anna, i al Ramon li agradarà. És que m'apassiona aquest tema.
0: Ah, sí?
3: M'apassiona i està sent ara mateix un objectiu capdalt a la meva vida. O sigui, estic girant la trajectòria de tot el que he fet fins ara cap a aquest camí, pues cap a tenir temps.
0: Sí.
3: I entenc el concepte d'avorrir-se, que no és avorrir-se de... Jo quan era petit m'avorria molt ràpid, perquè sempre estava acostumat a jugar al carrer tota l'estona, i quan els altres nens no estaven al carrer, a mi em costava molt veure la tele, m'avorria molt, i estava a casa, no llegia tampoc, i mama m'avorreixo, diu, però fes algo, pinta, llegeix, i diu, ah, no! No és aquest avorriment. És l'avorriment de tenir temps per això que deies, o sigui, és que és impossible crear sense tenir aquest temps.
0: Sí.
3: És totalment impossible.
0: Sí, sí, sí. Mm.
3: I a més ara mateix com està la vida, que anem, anem amb el pilot automàtic. A mi això, la primera vegada que vaig començar a pensar en això va ser quan, en una època en la que vaig estar molt agobiat, que estava en mil històries, mails, emails, emails i coses i tal, no sé què, i de cop i volta et passa alguna cosa a la vida que has d'anar a l'hospital, perquè tens el pare o la mare malalta, no? I, i estàs una setmana allà, o un mes, i tu te n'adones que tot el que era important pot esperar i no passa res. Sí, i no passa res. I jo ara estic en un moment que és... Jo el que no puc fer avui, tot, no passa res, ho faré demà. I demà potser no ho faig. I no passa res.
1: Però t'està costant, és a dir, perquè diu ho ha aconseguit, la victòria, t'ha fet un KitKat, però diu, quatre dies aquí he tornat a la roda.
0: Jo no he aconseguit, jo estic en ello.
1: En ello.
3: Jo crec que és un procés
0: sí, molt llarg,
3: que no arribaràs mai a trobar, a no ser que et vulguis tenir, com diu la meva mare a vegades, quan jo estic a punt de petar, i diu, bueno, doncs veus a viure a la muntanya i vas a veure com un ermità. No, és impossible tenir aquest tipus de vida, que la podríem tenir, no? Però bueno, a mi m'agrada la música.
1: Tu series capaç,
3: Jo acabaré fent-ho. De fet, vaig conèixer fa poc, segons ell, l'últim ermità d'Espanya, que viu a una ermita de Vilademuls, que vaig tocar allà. Va ser una experiència molt, molt bonica. Ostres, podia haver parlat d'això, ostres. Bueno, la cosa és que potser sí, però és molt difícil arribar a tenir... perquè la vida avui en dia fa que sigui impossible tenir aquest temps, però és que és primordial, això que dèieu de quedem un dia sense cap mena de pla organitzat. Per això quan estàs de viatge sembla que tinguis la millor versió de tu. A mi em passa que quan surto de viatge surt el millor de mi. Però clar, perquè et despertes a qualsevol hostel o hotel o on tu vagis de viatge i dius, avui quin és el meu pla? Passejar, amb les mans enrere, potser com a molt... Mira, el pla és potser em compraré un cafè per emportar i així passejarem les mans calentes. I això sé que és molt utòpic i hem de treballar i nosaltres encara que fem teatre o música, no, però hi ha gent com la meva mare, que ara s'ha jubilat, però que treballava s'aixecava a les 6 del matí, entrava a les 8 del matí a treballar i sortia a les 3 i de dilluns a divendres. Vull dir que és una utopia, no? Però hem d'intentar, no, anar guiant la nostra vida cap a aquest temps per connectar. O sigui, és més, la paraula és de puta mare, no? Temps per avorrir-nos. Però que realment al final, entre línies, hi ha aquest reconnectar un altre cop amb nosaltres, amb la gent més propera, amb els amics, amb la família, perquè al final tot això és el que queda el dia de demà.
0: Quan vaig llegir això d'aquesta empresa que feia aquests eventos, vaig pensar, clar, són uns eventos antitecnològics, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que tu... Que la teoria és aquesta, però clar, necessites una aplicació, necessites estar pendent del mòbil, necessites... o sigui, en el fons és una...
1: una paradoxa,
0: o sigui, és
1: no?
0: Una paradoxa total, però és que a més tot és façana, no sé com dir-ho. Té un punt de...
1: De que ho acabaràs penjant en un reel, mireu què he fet, estic llegint el parc tan bonic i tal.
0: Exacte. Llavors dius, no, per mi, no. És a dir, no pots crear uns eventos per crear FOMO, perquè la gent s'apunti a unes coses que teòricament són antitecnològiques, que és quedar, xerrar, compartir llibres...
3: Jo saps què he fet? Ara
0: més natural, no? Algo més natural, però vull dir que nosaltres això ho hem fet, és a dir, llegim comunitat, és una biblioteca de tota la vida.
1: Sí.
0: M'entens?
3: Saps què he
1: inventat?
3: Que és molt graciós. Per primera vegada a la meva vida, no ho he fet mai, eh? M'acaba d'arribar a casa una cadireta de platja. Jo sempre ho havia...
1: Que l'has demanada.
0: Aquesta fase ja l'he superada.
3: No. Jo sóc d'anar...
0: És una fase,
3: jo visc molt a prop del mar, a dos carrers, i jo ja m'estic banyant, inclús. Jo me'n vaig a banyar abans de dinar, però jo vaig al mar i jo entro a l'aigua i surto. O vaig a nedar, o si estàs en algun lloc que pots veure peixos, però jo posar-me a la sorra, jo mai. I l'altre dia, l'estiu passat, vaig quedar amb uns amics que tenien la tombona aquesta i el parasol, no? I jo dic, ostres, tio, que encara... No fa com de... Ja,
0: no tenim edat encara.
3: No? I després diu, pruébalo. I jo, ostres, me sento allà i dic, ostres, està de puta mare.
1: Jo vull això.
3: I saps per què ho he fet? Perquè vull un dia un dia, no sé quan, un dia, que no ho he fet mai i tinc 42 anys, un dia vull agafar-me el dia per mi, agafar un llibre, anar-me a seure amb aquesta cadireta, a posar els peus a l'aigua i no fotre res.
1: Vull... Que trobis lloc, que trobis un quadrat
3: ara de... Ara la primavera, eh?
1: Ah, val.
3: Ara la primavera.
1: Ara trobaràs,
3: un dia no quedar amb ningú i fer aquest plan.
1: Però només un dia, no? Que igual li agafes... Home, tant de bo,
3: però l'objectiu és fer-ho un dia. No ho he fet mai. I jo no me'n puc anar d'aquest món sense haver fet un dia així. O sigui, aquestes coses no per...
0: Bueno, i la capacitat, que també s'ha perdut, jo crec, de fer-te els autoplans. És a dir... De no generar-te... O sigui...
1: El que deia, estàs lleves,
0: vull
1: no?
0: Dir, no, i que dius, si aquell dia no has quedat amb ningú, no sé què, doncs tu et muntes la... el que vulguis o
3: això jo sense tenir, clar, tots els meus amics amb fills.
0: Clar, sense tenir angoixa.
1: Però t'has hagut d'anar perquè... a Madrid perquè passi això.
0: No, això ja fa temps que... No, però per exemple, els meus companys que són més joves i tal, tenen a vegades ansietat de que... És que és dissabte, no tenim pla... És igual. Doncs, no? Vull dir, la cosa aquesta de... Sí, sí, com una angoixa vital de...
1: Què faré dissabte a la nit si ningú m'ha trucat?
0: Exacte, no?
3: Pues mira, jo diumenge, fa dos diumenges, em vaig llevar i saps allò que no tenia cap plan. I vaig dir, saps què? Em venien de gust unes costelletes de xai. I me'n vaig anar a un lloc que és una masia que hi ha pel Garraf, i clar, diu, tens reservat? I dic, no, i em van donar una tauleta, estava tot de parelles i de família, jo solet, escudella, costelletes de xai, jo sol un diumenge, i després me'n vaig anar a caminar en un autoplan, i faria, bueno,
1: m'encanta. Anem a posar la cançó que ha portat la Victòria. Què has triat?
0: Bueno, jo sóc fan del Catrell. I jo,
1: sí.
0: Sóc superfan.
2: Mateix equip que la Victòria.
0: Llavors, sí, però llavors, o sigui, l'últim disc aquest del Free Spirits que han tret, jo crec que si volem repassar una mica els agòbios de la generació, els millennials, els Z, digue'ls el que vulguis, de la societat d'ara, de l'ansietat, de tot això... pues aquests és que cada cançó és una radiografia.
1: Vinga,
0: i aquest es
1: soni.
0: Diu Lo Quiero Ya. Aquestes són les veus búlgares.
1: Ah.
0: Ja, és una col·laboració que han fet amb el Fred Paquen.
1: Home, Fred, home, no pots fer més feliç a Bofill i a mi.
4: Quiero paz espiritual, quiero un palco en el mundial, quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual, tengo cuenta en Uruguay, quiero otra en la Caimán, quiero llevar a mi mamá para el Festival de Cannes, quiero comprarle una casa y otra para descansar, quiero mucha marihuana para dejar de pensar, visto que lo bueno tarda, que ese punto llegará, pero solo quiero ya.

0: Quin temasso, que has dut Victòria, de Catriel i Paco Amoroso, en Fred Again, t'agrada?
1: Sí, els he vist en directe.
0: Els has vist en directe.
2: Sí. Jo tinc entrades pel dia 10.
0: Veus, mira.
3: Jo els vaig veure el Dida i el concert que van fer al Sant Jordi Club. També.
1: I el del Sant Jordi Club, també, sí.
0: Doncs mira, veus, és que tu me n'has parlat moltíssim.
3: Sí, sí, sí. I tinc entrades pel següent, una altra vegada. O sigui, els aniria veient.
0: Escolta, que els volia acomiadar bé. Que bonic, perquè la Victòria ha portat aquí el tema d'aquest avorriment que has definit tan bé. S'hi ha enganxat, perquè resulta que en Ramon Miravet va en aquesta direcció. És a dir, que ara podeu marxar els dos aquí i aneu a badar.
2: Aneu a badar un rato, aneu a avorrir-nos un rato.
0: Això de les pipes era tal qual.
2: I els meus fills sempre els
0: he dit. I passaven 4 hores.
2: Sí, que escolta, nosaltres ens tiràvem en un banc menjant pipes tota la tarda. Mm. I no estem traumats.
0: No.
2: O sigui, hem sortit més o menys.
0: I estem bé, no?
2: Estem bé?
0: Ah, que la Victòria, només, deixa'm dir el titular. Ara deia, em vaig avorrir a Madrid, en aquest sentit, de fent autoplans, però vas aprendre, digueu, és que m'ha encantat. Què has après a fer?
2: Costura.
0: Costura.
2: Jerseis, sí.
0: O sigui, aquest jersei que portes és teu?
2: No, home, no.
0: Ah, perquè és molt maco.
2: No.
0: Avorrir-se i aprendre. Tu volies parlar d'arrels, te'l guardes, el tema?
1: I tant, sí, sí.
0: De veritat, que aneu a badar ara.
1: Escolta... No, sí, jo, això és la, sí, el meu oci preferit ara.
0: Què deies? Escolta,
2: què? Posa'ns junts un altre dia.
0: Ah, sí, sí, acabarem.
2: No havíem coincidit
0: perquè
2: mai,
0: no havíeu coincidit, i a més tu l'havies vist. Veus que bonic. Victòria Pagès, Ramon Miravet, us tornem a posar. Claudio, que els has d'unir... Els has d'unir quan sigui. Moltes gràcies, amics. Que tenim aquí l'oasi... Us he d'acomiadar ràpid perquè l'oasi d'avui, l'oasi polític, ve tan carregat... Que no ens avorrirem gens.
3: Exactament.
0: O sigui, hem d'anar pim-pam, pim-pam. Gràcies, de veritat. Ha estat fantàstic. Cuideu-vos.
1: Fins aviat.
2: Adéu,
0: fins aviat.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del Balcó.
5: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Y a esta hora se inicia la manifestación de los docentes en Valencia, una marcha que se prevé masiva cuando se cumple una semana de la huelga indefinida en el sector de la educación en esa comunidad. Piden mejoras salariales, que se recupere el poder adquisitivo, mejoras también en las infraestructuras y una bajada de las ratios en las aulas. La manifestación arranca en la Plaza de Toros de Valencia. Allí está Juanma Graner.
6: Masiva, sí lo es. Alumnas, alumnos, docentes de toda la comunidad valenciana que han ido llenando el centro de la ciudad desde primera hora de esta mañana. De hecho, ha tenido que avanzarse la cabecera unos 200 metros y ya hay manifestantes en todo el recorrido, pero es que la cabecera ha quedado ya otra vez envuelta por una auténtica marea verde. Están indignados por la oferta de ayer de la consellería y a la espera de un gesto serio el lunes, y cada vez son más. Cientos de directores de centros se plantean incluso una dimisión en grupo y muchas alumnos también están aquí a mi lado. Ahora mismo una pancarta: negociad ya, por favor, estamos hartos de tanto patio. Y los sindicatos que ya han pedido a la Generalitat que tome nota.
5: En Cataluña también hay jornada de movilización de los docentes. Hoy se concentra en la provincia de Lleida. En media hora arranca allí la manifestación. La huelga que sí ha finalizado es la de la empresa Tubos Reunidos. La mayoría del comité ha acordado reanudar la actividad en la planta de Amurrio, en Álava, tras 2 meses de paros. Vamos a Bilbao. Miguel Ángel Garrosa.
7: Sí, el objetivo ahora es claro, sacar adelante la cartera de pedidos que todavía está en marcha y evitar la quiebra de esta empresa histórica que el 4 de mayo presentaba concurso de acreedores. La huelga arrancó hace 2 meses y había bloqueado la expedición de pedidos por valor de 13 millones de euros. Los sindicatos dicen que los objetivos no cambian, que lo que cambia es el escenario, finaliza la huelga, pero se mantienen las movilizaciones. La siguiente, el 26 de mayo, cuando los trabajadores se reúnen con la administradora concursal.
5: Del exterior, tras la visita del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, a China, ahora es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el que viajará a Pekín y también se reunirá con el presidente chino, con Xi Jinping. El Kremlin ya da por hecho esa visita y, según apunta un medio chino, podría ser ya la próxima semana. Sara Aranda.
8: El Kremlin asegura que ya se han cerrado todos los detalles de esa visita, que estaría programada para el 20 de mayo, el próximo miércoles. Es lo que apunta el South China Morning Post, que recoge que la visita formará parte de los contactos regulares de Moscú con Pekín, por lo que no se prevén grandes desfiles ni bienvenidas ostentosas como sí se ha visto con el presidente Donald Trump. Es la primera vez que China recibe a los líderes de ambas potencias en el mismo mes. El Kremlin adelanta que en el encuentro Putin espera hablar con sí, de los resultados de la visita del presidente Trump, pero que el eje central de las conversaciones será la cooperación en el ámbito de los hidrocarburos.
5: Y de vuelta a nuestro país, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo que confirma una condena para tres integrantes de una banda neonazi, una banda que dio una paliza a un hombre en León, y ojo porque llegaron a agredirlo hasta en cuatro ocasiones y todos estos hechos ocurrieron en el mismo día. La información es de Pedro Jiménez.
9: El Supremo ratifica 2 años y medio de cárcel para 2 mujeres y un hombre de ideología nazi que pegaron una paliza a un joven porque declaró en un juicio contra el hermano de una de ellas. Al grito de matadle, matadle, que no respire, hasta que quede muerto, lo matáis, abordaron a su víctima a la salida de un pub en el barrio húmedo de León. Le propinaron patadas, puñetazos, le agredieron con un arma blanca. Con la ayuda de un amigo consiguió huir, pero le alcanzaron. Huyó 3 veces más, pero también le cogieron. La paliza fue tan brutal que llegó a perder el conocimiento y cuando todo terminó tardó 71 días en recuperarse. El tribunal rechaza los recursos y sostiene que lo que sufrió el denunciante no fue una simple agresión, fue una verdadera cacería.
5: Y en cuanto
10: Cadena Ser, servicios informativos.
11: Renault.
12: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
15: I també totes les eines i ferreteria.
14: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
15: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
16: Tiri, tiri, tiri.
17: Hoy por hoy. Hoy al cuadrado.
18: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
20: Sí.
19: Ponga el PIN.
20: No, póngalo usted, 4504.
21: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster. Expertos en buenas experiencias.
22: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
23: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
24: Dale, José. Venga, va.
25: Una nana, Camila, podría andar a dormir.
4: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
10: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
26: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
27: És un animal.
26: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
27: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
26: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
27: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
10: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
8: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 15 de maig, un Què t'hi jugues que avui farem a dues bandes, des de l'estudi del carrer Casp de Ràdio Barcelona. Aquí estem, som uns quants, però la gran majoria de l'equip avui s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva. I mireu si és important el dia, que sí que Rodríguez, bon dia.
3: Bon dia, Elena.
8: És divendres i estàs treballant. I us veig, els oients que esteu a l'estreaming, també els estareu veient. Ja tot l'equip del Què t'hi jugues fent una senyal inequívoca, sí que...
3: Sí, els oients que ara mateix estiguin mirant el live deduiran a qui estem esperant i perquè un divendres com avui em toca treballar.
28: És notícia.
29: És notícia.
30: És un futbolista amb unes ràtios que ni...
28: El millor d'Europa.
30: Ah, doncs ja ho tens.
3: El millor migcampista d'Europa en quant a ràtio de minuts gols, moltes assistències, futbolista importantíssim per a Hansi Flick, com hem dit alguna vegada amb el Flaki, el gran fitxatge de l'estiu, perquè podia haver marxat, però es va quedar.
0: I té més ritme que el que estem posant ara en aquest programa. Va, espavileu, hòstia, lleveu-vos, que ens hem de posar una mica més alegres, no? Una mica més de ritme. Aquest aquí parlant a dos per hora. Vinga, cony, parleu ràpid, hòstia.
1: Dia gran pel que t'hi jugues, perquè ara. Fermín López és un protagonista de luxe.
2: Aviam, et situo, Helena, situo els oients. Sí. Ara mateix estem a la ciutat esportiva del Barça. L'equip està entrenant. Ara mateix el Barça està entrenant. Quan acabi, Fermín López atendrà els micròfons del Que t'hi jugues. Ens han dit que calculem més o menys cap a la una del migdia, és a dir, per a obrir la segona hora del programa. Ho farem amb Fermín López. El que passa és que ja sabeu com funciona això. Tot depèn de l'entrenament del Barça, del que vulgui allargar-lo Hansi Flick. Per tant, confiem que vagi puntual. És alemany, acostuma a respectar els horaris. Si es compleixen els timings, a la una del migdia Fermín López estarà el Que t'hi jugués, i si s'allarga, perquè l'entrenament és el més important, òbviament, doncs tranquils, que gravarem la conversa i l'escoltareu la setmana vinent.
1: De totes formes, és un, ja estem unes alçades de la temporada que entrenar poquet. 10 minutets, 15, una activació i cap a...
28: Com a molt, eh?
1: Cap aquí,
5: 10 minutets,
1: a fer l'entrevista. Home, però què voleu entrenar si estan tots de ressaca? Jo guanyo una lliga i em passo 15 dies de ressaca.
28: Sí, sí, sí,
1: també, és normal.
28: S'han de cuidar pel Mundial.
1: No, bueno, però el Mundial queda molt lluny encara. Per tant, un entrenament curtet i a la una aquí.
28: Recovery.
2: I, com sempre, les entrevistes van amb regal. El Santi Ovalle ha aconseguit un parell de samarretes,
1: sí,
2: dels campions de Lliga. La edició especial feta i posada a la venda per als campions de Lliga. Doncs les sortejarem entre els oients del programa, també de la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, firmades per Fermín López.
1: Com ha de ser. Per tant, estigueu atents als propers dies, que hi haurà regal de luxe pels oients del Que t'hi jugues.
5: Protagonista de luxe avui amb Fermín i regal a l'alçada, com esteu escoltant aquí a la taula. No estic sola, afortunadament, estic amb els meus companys del divendres, Ivan San Antonio, del diari Sport, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Joan Poquí, del diari del Mundo Deportivo, bon dia. Vosaltres també esteu...
2: Fes-los parlar una mica, Helena.
5: No, t'anava a preguntar si ells també estaven de la ressaca aquesta que deia el Santi dels 15 dies d'haver guanyat la Lliga.
2: No, ells jo crec que vindran amb la ressaca de les 9 del matí, que m'han informat d'un esmorzar al general.
6: No, és que has fallat, sí que.
5: Es veu que són fake news, sí que.
7: Són fake news. Venim de treballar, d'una reunió de treball.
6: Sí.
2: Sí. Bueno, és que una reunió de feina. Sí, exacte, sí, està
6: bé. No, absolutament, ha vingut algú.
7: Pots passar el tiquet.
5: Hi ha hagut bon menú avui,
6: sí,
5: o no?
6: Sí.
7: El de sempre. Volem alineació, sí, Poquí.
6: Hem fet un parell d'amanides, una, sí, de capipota i l'altra de callos.
7: Una mica de... I llavors heu llançat les amanides i què més heu fet?
1: Una mica de cafè tallat amb la llet de soja descafeïnat i llarg de cafè descafeïnat.
5: Aquest no era per tu, segur.
6: Sacarina.
1: I hem fet una mica de amanida d'herbes, una mica de llenties...
6: Sí. Però no estofades, eh?
1: No, no, llenties bullides,
2: integrals,
1: integrals i pa integral per menjar.
5: Que millor que començar el dia a les 9 del matí amb això.
2: Amb l'Adrià Albets, el Poquí no arribava mai puntual, i amb tu sempre.
5: Sí, sí, ja, clar. Sí.
1: Bueno, sempre.
28: Ben vist, això.
7: Els divendres han canviat.
1: Sempre, tampoc.
28: Què ha passat aquí?
1: Un complement.
7: Que t'hi jugues, Great Again.
5: Per cert, van haver el casament de la teva filla o no?
1: Molt bé.
5: Molt bé, no?
1: Sí, encara estem.
2: Deia que sobre l'alineació algelida que preguntava el Bermúdez, sé que hi havia Joan Poquí, també Ivan San Antonio, i hi havia el Juan de la Boca, perquè m'ha enviat un missatge a les 9:50. ¿Vienes o qué? No puedo, que tengo que ir a la ciudad deportiva a entrevistar a Fermín. Y él dijo, ¿y eso es antes que un esmorzar con la cuadrilla?
1: Ha habido faltas, ¿eh? También hem posat, hi ha hagut absències.
6: Sí, Cristóbal, per exemple.
1: Qui? Jo no ho he dit. No,
6: no,
1: s'ha
6: bueno, de dir.
5: Estarà treballant per poder venir després a partir,
1: correcte,
5: de la una al tram final del Que t'hi jugues. Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell. José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills. Ens ha portat unes postres, sí que per l'esmorzar del Gelida. És que si l'ensenyo a càmera, ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho, perquè sortirem a tots els zàpings, si no. Una tarta de fruita
1: personalitzada
5: per al Que t'hi jugues. Ajuda'm, Joan, guai, perquè si no això cau.
7: Guardeu coses, eh?
1: No,
5: sé si ho estic fent bé perquè es vegi. És que si no la liarem aquí, eh? Brutal. Això, maduixes, kiwi, pinya... raïm...
9: Personalitzada.
5: Sí.
1: Taronja.
5: Qui no menja fruita? Xocolata, que posa que t'hi jugues.
1: Maduixes.
9: Joan, deixa
1: no,
9: deixa
1: president,
9: coses.
1: ho sento.
9: No, deixa avui, coses o tallo
5: avui
9: relacions amb el mundo deportivo.
5: Avui ho sento, president, però...
1: Aquí us està, o... Aquí a les verdes i les madures, tu.
5: Exacte, sí, avui tocava venir aquí. No sé si quedaran engrunes d'això, sí que, o si en tindrem de millor, segurament, pel que t'hi jugues el dimecres, no, a Sitges?
2: Sí, dimecres dia 20, per celebrar l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley i el llibre que publica José Mari Vaquero. Mi pròxima parada, que t'hi jugues especial, des de l'hotel Melià Sitges, de Sitges. Exacte. Des de l'hotel Melià Sitges, de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Farem el que t'hi jugues, qui vulgui apuntar-se, a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, a través del WhatsApp, si és més senzill per a l'oient, 606-32-72-11.
9: Farà temps que no es reuneix tanta gent del Dream Team.
2: Una alineació titular.
9: Bastant guapa, eh?
2: Molt.
9: I compte.
6: Des de l'homenatge? Sí, sí.
2: Possiblement.
5: Sí, I els tindrem el que t'hi jugues.
2: La gent que es vulgui apuntar, que ho faci, evidentment, entrada gratuïta, amb regals, també, llibres i samarretes del Dream Team firmades. Vinga. El dimecres, dia 20, a les 12... 606-32-72-11, a través de la pàgina web de la SER també es poden descarregar l'entrada els oients que vulguin venir, sercatalunya.cat. José Mari Vaquero com a MC, mestre de cerimònies, però hi haurà també gent del Dream Team com Chiqui Begristain, José Ramón Aleixanco, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, em fa molta il·lusió veure a Unzué, Julio Salinas, Sergi Barjuan, en fi, hi haurà una llarga llista de futbolistes d'aquell Dream Team que, com sempre dic, van guanyar la primera Copa d'Europa, això és el primer petó i mai s'oblida.
9: I si voleu apuntar-vos-hi, 606-32-72-11, ens passeu nom i cognom dels que vindreu i us apuntarem. I si no, podeu entrar a sercatalunya.cat i reservar la vostra invitació. Posa entrada fins a aforament complet. No patiu. No patiu. Veniu.
5: Ah. Que... Sereu benvinguts.
9: Veniu. Sereu, sí, perquè hi ha espai per tothom.
2: Això serà... crec que batrem rècords.
9: Crec que batrem rècords.
2: Serà el dia que posarem més gent en un directe del que t'hi jugues.
1: Ah, mira.
5: El cartell
2: hi haurà més sorpreses, eh? Hi haurà més sorpreses. Algunes les direm la setmana vinent, però possiblement n'hi hagi que no diguem fins a l'hora del programa. O sigui, serà sorpresa, sorpresa.
5: I els que vinguin afortunats, perquè seran els primers sorpresa. En descobrir-ho.
2: Hi haurà el trofeu de la Copa d'Europa, que per fer-te fotos sempre, no?, s'agraeix.
9: No, mola molt.
28: No la tinc i me la faré.
6: Ah, no?
28: Ho tens?
9: Passa, Pol, passa.
6: Perquè ets de Girona.
9: Perquè responsable de premsa del Barça.
5: Sí. Doncs sí que... Sabeu que teniu línia oberta quan...
2: Això és un departament com cal. Han vingut aquí només a preguntar-nos si estaven bé. Pol, estem molt bé, gràcies.
5: Esteu bé, no us falta de res.
2: Sí.
5: Doncs sí que, línia oberta pel que t'hi jugues quan tingueu per aquí a Fermín. Ens demanes pas. Nosaltres, si et sembla, aquí anem a parlar del que passa al Madrid, perquè això és un no parar.
2: Perfecte. Aquí els tens a tots quadrats, per això, per al que necessitis.
5: Fins ara.

0: Alguno le dice al presidente, no del Madrid, también a Laporta, lo que tiene que hacer.
1: Home, bueno, vamos jo, a ver, que Laporta
0: l'he visto yo en una grada hace nada meterse
1: estimar.
0: 8 butifarras seguidas. Ah, y nadie le ha dicho
2: nada. ¿Tú creus que el que va fer Florentino l'altre
0: dia
2: és normal?
0: Pero que no, o sea, que no vengáis a dar clases vosotros,
3: que no anem cap clase. Et pregunta l'Ivan si tu fossis el director de comunicació, li hauries recomanat
0: pues
3: a Florentino
0: no sé,
3: que fes...
0: No
3: ah, no
0: ahí.
3: Lo sé, pues vale, pues no
0: porque
3: lo sé.
0: Yo no lo sé, porque...
3: Pues no lo sé, no fiquis a Laporta a l'equació, perquè Laporta no té res a veure. La pregunta és si un dircom del Real Madrid hauria assessorat a Florentino que donés la roda de premsa que va donar abans d'ahir en les condicions que les va donar.
0: A ver, Joan, el compañero que está ahora... Sí. Tendría sus razones para hacer lo que quiera. Yo no lo sé porque yo no estaba. Y te digo una cosa, los 5 años que estuve yo no tuve que hacerlo porque ganamos 2 Copas de Europa, 2 Ligas, la Copa del Rey, la Supercopa de España.
1: ¡Acabamos! Per tant...
3: Fins que Messi va dir adiós.
1: Si jo guanyo, no dono explicacions...
0: Se ganó todo, que no digo que yo fuera bueno, pero gafe no era, eso seguro. No era gafe seguro, porque lo ganamos todo. Pues a lo mejor, si hubiera estado en esta misma situación, pues se hubieran producido...
3: El que vol dir l'Ivan és que la roda de premsa d'abans d'ahir és impresentable. Això interpreto jo del que pregunta l'Ivan.
1: Sí, sí, sí.
3: I que si una estructura de club seriós... m'hauria estat recomanable donar aquella roda de premsa. Això és el que ell posa sobre la taula i jo comparteixo el mateix
0: vinga,
3: criteri.
0: Va, és vostra opinió. Jo us dic una cosa, ja està, i ho dije l'altre dia en TV3, en el programa del 11, con Xavi Valls, i lo repito. Os podrà gustar más o menos de cómo dijo las cosas o dejó de decirlas, pero todo lo que dijo es verdad.
3: No, ja et vaig dir, jo també et vaig dir a l'11 que no és veritat tot el que va dir, perquè algunes de les coses que tu dius que va dir no les va dir, sinó que les va dir d'una altra manera i, per tant, va dir falsedats, jo crec que carallables, jo crec. Si jo fos president del Barcelona ja estaria als jutjats.
1: No, no,
3: com que no ho soc, no està.
1: No, només això, fins i tot va dir que s'havia enterat feia poc de Negreira.
3: Sí, bueno, fins i tot.
4: Quan
3: va defensar l'assemblea.
4: De fet, un apunt abans d'acomiadar el Maroto, Adrià Soldevila, perquè l'Associació Espanyola d'Àrbitres ha anunciat que denunciarà Florentino Pérez davant el comitè de competició.
5: Sí, és l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol que diu que a Florentino Pérez el que va fer va ser imputar un robatori de títols esportius als àrbitres, qualificació dels fets com el major cas de corrupció a la història del futbol del cas Negreira, acusació d'enriquiment il·lícit als àrbitres i acusació de parcialitat reiterada en una entrevista a La Sexta. El que diu aquesta associació és que sol·licita que el comitè de competició adopti amb caràcter cautelar i urgent un requeriment al senyor Florentino Pérez perquè cessi a l'emissió d'aquestes declaracions mentre es tramita aquest procediment i que es declari la seva obligació d'indemnitzar el col·lectiu arbitral per dany moral, reputacional i professional. I a més també demana al Madrid que faci un comunicat públic de rectificació i disculpa.
4: Doncs ara parlava, Joan, d'algunes consideracions a Florentino que tu creies carallables. Carallables no ho sabem encara, però ja ho veieu, els àrbitres demanen al comitè de disciplina, al comitè de competició, que obri expedient a Florentino Pérez. Gràcies, Adrià. I Joaquín, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en un día como hoy en San Isidro, que sabemos que igual podrías estar echando un vermo con tu familia y has estado aquí en el que te jugas.
0: Me están esperando. Hay tiempo.
4: Perdón, Joaquín, gracias.
3: Adéu. Això del Florentino, mira, és com
6: a
3: si...
6: A mi, si me permitís,
3: el resum, deixa'm fer el resum de la roda de premsa de Florentino. És com si Al Capone fes l'informe de la màfia de Chicago a l'FBI. Com si l'encarregat de redactar l'informe fos el propi Al Capone i li entregués ara a l'FBI tot l'informe de la màfia de Chicago.
6: Jo, si me permitís, sobre el tema d'haver canviat a Mbappé... Yo tengo que decir que en su momento José Mourinho, inspirado por Juanito, me dijo una vez que si das vergüenza tienes que pasar vergüenza, y por eso lo hice, porque un jugador que tiene que... Yo no le he dicho en ningún momento que sea el cuarto delantero, no sé de dónde lo ha sacado, no lo he entendido para nada.
4: Yo le dije que era el quinto.
6: Yo le dije, tú no eres el cuarto, tú eres el quinto. Está Mastantuono, está Rodrigo y está el Utillero también. Y están por delante de ti. Te lo tienes que ganar, porque esto es el Real Madrid. Y en el Real Madrid nada está por encima de este equipo y de este club.
3: Y este escudo.
6: Solo Vinicius y punto.
1: ¡Grande, Cono!
3: ¡Bravo!
1: ¡Bravo, Cono!
4: En fi,
6: Gracias a vosotros.
4: Gracias, presidente. Ahora no, volveremos con usted. Ay, perdó, es que estoy aquí, es que estoy hablando con la Adrià Soldevila, estoy aquí a tres bandas. Perdona, sí, no tenías galletitas de la suerte hoy, Álvaro, y me confundí. Va, anem a notícies, sisplau.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Martí Junca, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Helena.
4: El Girona deixa en descens a Mallorca i Llevant.
7: Juntament amb l'Oviedo serien els equips que baixarien a segon. El Girona va empatar ahir amb gol d'Estuani, que torna a salvar els de Mitchell i es col·loca 15 amb 40 punts empatat amb l'Alavés. Després d'aquesta jornada, els candidats al descens s'han reduït, perquè el Rayo ja ha aconseguit la permanència matemàtica. Aquest cap de setmana, partits clau que impliquen equips de la zona baixa de la taula. Llevant Mallorca, Girona Atlètic de Madrid, Oviedo Alavés, Sevilla Madrid i Real Societat València.
4: Podem saludar a aquesta hora del matí a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? A Ràdio Girona.
8: Tot bé?
4: Et sentim, Àlex.
8: Què tal? Com esteu?
4: Com cau aquest empat al Girona? Insuficient pels de Mitchell.
8: Insuficient perquè necessitaven la victòria sí o sí i sobretot perquè l'equip va respondre com feia jornades que no ho feia, que era doncs, amb ànima, que era el que reclamava Mitchell. Amb 26 xuts aportaria un pal als 3 minuts, ocasions de tots els colors i davant una Real doncs que sí, que va estar bé, sobretot en defensa, però que va venir, doncs, si empatava bé i si no també. Tampoc va deixar una gran imatge. Mitchell, com estava després del partit? Doncs bé, explicant que no pot ni dormir.
9: Todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos. Lo que nos va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Solo quiero llegar al Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Perdiendo no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
8: Doncs les paraules de Mitchell, que per cert, per ser una mica optimista s'han de passar moltes coses, eh? Però si el Girona guanya, el Llevant també ho fa, i l'Elx perd a casa contra el Getafe, el Girona no dependria, o sigui, estaria salvat per l'última jornada davant l'Elx.
4: Doncs veurem què passa aquest cap de setmana a Atlético, Girona i Osasuna Espanyol. Deschamps publica la llista de jugadors del Mundial sense Camavinga.
7: El migcampista del Madrid no ha entrat al combinat de 26 jugadors i ha estat la sorpresa dels desconvocats. La llista l'encapçala Kylian Mbappé i el Barça tindrà representació amb Jules Koundé. Més informació pel que fa al Mundial, Ancelotti renova com a seleccionador del Brasil fins a 2030.
4: En bàsquet, Xavi Seisó, exhibició de Ricky Rubio contra Morabanc Andorra.
10: Així és, un altre clínic de Ricky Rubio i a l'Olímpic, 23 punts i 7 assistències per la victòria de la penya davant el Morabanc Andorra, que el consolida a la sisena posició i manté els andorrans en zona de descens. Mentretant, nova polèmica al Barça de bàsquet. El Barça hauria arribat a un principi d'acord amb Ivón Navarro en el cas de que Xavi Pascual decideixi marxar a Dubai. Aquest principi d'acord no ha sentat gens bé a Xavi Pascual, que afirma que en cap moment ha dit que marxaria. Veurem com acaba tot després que Pascual en els últims mesos hagi enviat uns quants missatges al club presumptament per no haver complert algunes promeses en forma de fitxatges que li van fer quan va signar.
4: Anem a la premsa.
2: El quiosc del Marcos.
4: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
11: Hola, buenos días, Elena. Viaje a Brasil, donde además se explora en la noticia adelantada en este programa hace ya varios días. En el diario Globo se puede leer una información firmada por el periodista Kaje Mota. El Barcelona intensifica el contacto por João Pedro para ocupar el lugar de Lewandowski. Se lee en este diario, donde además se sitúa la expectativa de negocio en torno a los 100 millones de euros. Y anuncia también que el Chelsea hará un partido duro. Duro porque pagó 70 millones de euros al Brighton por este delantero de 24 años que ha marcado 20 goles en sus 48 encuentros. Además, ha regalado 9 asistencias. Escribe Kaje Mota. Los próximos días prometen emociones especiales para João Pedro. Está en las horas previas de jugar el sábado, o sea mañana, la final de la Copa de Inglaterra con el Chelsea y tiene al City y Guardiola como rival. El lunes sabrá además si está en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil y el asedio fuerte del Barça comenzará en los próximos días.
10: I el poble de Luna, de la província de Saragossa, farà demà un homenatge a un dels seus veïns més il·lustres, Juan José Castillo, reconegut periodista esportiu, sí, primera veu del tennis al nostre país, efectivament, fent famosa aquella frase de entró, entró. 63 anys de professió i més de 30 esports narrats. A les 11 començaran els actes i el poliesportiu del poble portarà el seu nom. Juan José Castillo va dirigir el Mundo Deportivo més de 20 anys. Va cobrir els Jocs Olímpics des del 1952 fins al Barcelona 92 i ens va deixar el 2001. Demà molts periodistes s'acostaran a l'una per recordar la figura d'un dels més grans, mestre de mestres, com deia el Poquí ara, el jefe.
4: Doncs demà, ja ho sabeu, cita a l'una i xoquen la mà Saissó i Poquí.
2: Què t'hi jugues?
4: Espanyol i Girona, ho hem explicat ara, estan pendents de poder tancar la seva permanència i crec que el que t'hi jugues, Vinícius, vol dedicar uns versos a tots aquells equips que estan patint en aquestes últimes jornades.
12: Té tota la raó. He escrit una carta per tots els equips que estan en descenso. Así que, cuando quiera, carta pa carta.
4: Ja, cuando quieras tú, Vini, tú mandas.
12: Vamos allá, venga. Queridos equipos que están en la lucha para el descenso, esta es carta de mí para todos vosotros. Todo para segunda, ¡tá! Todo para abajo. El Mallorca con el tonto del Mafeo y el pirata este pichichi de pacotilla, venga, para segunda, ¡tá! A llorar. El Levante, los granotas, ¿para qué llamar los granotas? A segunda, ¡tá! El Elche, la dama de Elche, el Sarabia que no se calla la boca, para segunda, ¡tá! El Alavés, que se llama el Glorioso. Glorioso cuando bajé a segunda, ¡tá! El Girona, con el Arnau Martínez, que un pesado, para segunda, ¡tá! El Español, que siempre nos molesta y siempre dicen que el Barcelona, el filial nuestro, no, el filial siempre nos molesta a nosotros, para segunda, ¡tá! El Osasuna con el Budimi y el Víctor Muñoz que nos quitó a la liga el año pasado, había marcado entonces para segunda, ta. El Sevilla, que el portero se llama la jodimos y el que apuesta, venga, pues te apuesta que te va para segunda, ta. El Valencia, racista todo, para segunda también, ta. Y el Rayo, uy sí, La Conference League, la Champions de los perdedores, pues venga, para segunda también, ¡cha! Y el Bilbao, que también puede con la carambola, por si acaso, para segunda también, ¡ta! Y querido Oviedo, que ya está para segunda, que tiene al abuelo ese, que tiene 78 años y sigue jugando, te retiras ya, abuelo gilipollas, y te retiras para segunda, ¡tá! Que cuando jugaron la jornada retro, para ti la jornada del presente. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
4: Ha agradat, Vini, aquí la teva carta al Joan Poquí i a l'Ivan San Antonio.
12: Particular todo. Venga,
4: ells també a segunda, no?
3: També a segunda, venga.
12: A part, ho mandé a sexta, ho mando para sexta.
1: Ta.
4: Para sexta, com us diu Vinícius. Gràcies, Ivan San Antonio i Joan Poquí, que segueixi ara
3: a
4: la festa.
3: Anem cap a segunda, vinga.
4: Cap a segunda.
3: Venga, adéu.
4: Nosaltres fem una pausa al Què t'hi jugues i a la una, ja sabeu, protagonista de luxe, Fermín López, des de la Ciutat Esportiva del Barça. No marxeu.

0: què t'hi jugues?
1: Ser Catalunya a Barcelona.
2: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
3: I també totes les eines i ferreteria.
2: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
3: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
4: La núvia anirà maquíssima. I tu?
5: Jo, a Xeviot.
4: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
5: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
6: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
7: Títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
8: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
7: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
9: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Sigue hasta ahora la protesta de los profesores en la ciudad de Valencia en medio de la huelga indefinida del sector para reclamar mejoras al gobierno del popular Pérez Llorca. La marcha está siendo masiva por las calles de la ciudad y está previsto que termine en la plaza del ayuntamiento. Siguiéndola está Juanma Graner.
2: Un grito de dignidad, algo que debe escuchar ya el gobierno valenciano, nos decía hace un momento un maestro. La Marcha Verde avanza mientras miles de personas en el principio de esta manifestación aún no han podido siquiera dar un paso. Abusamos de la vitora muchas veces de histórico, pero esta manifestación lo es, sin duda. Pero también es triste por tener que haber llegado aquí, nos decía hace un momento también José Seco, del sindicato CESIF.
3: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Un día histórico, un día triste y esperemos que la Consellería a partir de la semana que viene ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano.
1: En Lleida también hay manifestación a esta hora de los profesores. En Cataluña, las jornadas de movilización en el sector de la educación se están territorializando y este viernes es el turno de la provincia de Lleida. Y en la protesta, que también está a esta hora en marcha, está Marisel Benavarre. Adelante.
4: Hola, es la cuarta jornada de protesta de los docentes esta semana en Cataluña, hoy centrada, como decías, en la provincia de Lleida, donde están saliendo a la calle ahora mismo 500.000 de profesores. Reclaman más plantillas para atender la diversidad en las aulas, también mejoras salariales para recuperar, dicen, el poder adquisitivo que han perdido y que calculan muy elevado. Lo comparan con haber trabajado 2 años gratis desde el año 2009, que es cuando se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, que fija el compromiso del gobierno de invertir el 6% del PIB en educación, un porcentaje que recuerdan en sus cánticos que nunca se ha cumplido desde entonces.
1: Lo acabamos de conocer, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo del gobierno valenciano de la época de Mazón por la presunta filtración de una grabación manipulada de la EMET de la tarde de la Dana. En esta grabación editada parecía que la Agencia de Meteorología restaba importancia al temporal, cuando en realidad, si uno escucha la grabación original, es justo lo contrario, acierta el pronóstico de lo que ocurrió aquella tarde. Estamos en Valencia, Ana Durán.
5: El Ministerio Público pide la imputación de Ricardo García. El Ladana era subdirector general de Justicia y fue la persona que, según declaró en esta causa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando declaró como testigo, fue la persona que pidió el audio de la conversación entre esas dos técnicas, una de AEMET y otra de Emergencias, y que, como señalabas, luego se manipuló para que pareciera que AEMET quitaba hierro a la situación, cuando en realidad era justo lo contrario. El fiscal apoya así la solicitud de imputar a este alto cargo, que ya había formulado la acusación que ejercen los socialistas valencianos. De momento, lo que no accede es a pedir la imputación de otro alto cargo mencionado también en esta causa, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Prevención de Incendios.
1: España vuelve a batir un nuevo récord de trasplantes, 39 donantes de órganos en apenas 48 horas. El anterior es de 2024. María Manjabacas.
6: 75 trasplantes en 2 días y algunos muy complicados. Es un auténtico récord y en el operativo participaron 46 hospitales de 10 comunidades, se movilizaron 5 aviones privados y esto ocurrió en solo 2 días, entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. De los 75 trasplantes, casi 50 fueron renales, 14 de hígado, 8 de pulmón, 2 cardíacos y 1 de páncreas. En este campo de generosidad y de buen hacer profesional somos imbatibles. Desde hace más de 3 décadas nuestro país mantiene el liderazgo en el mundo, pero no hay que olvidar que en España ahora mismo 5.000 personas están esperando un órgano.
7: Cadena Ser. Servicios informativos.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
9: I què?
8: Negra nit.
9: Uf.
8: I perduda no sé on.
9: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Dale, José. Venga, va.
13: Una nana, Camila, podria anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Dimecres a la nit.
14: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
15: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
16: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
15: I en aquesta hora del Què t'hi jugues ens ho passarem molt i molt bé, sí que...
17: Doncs sí, perquè ja estem aquí amb Fermín López, superpuntual, gràcies a tu. Havies dit a la una, i a la una i un ja estava aquí assentat a la cadira esperant a que ens donessis pas, Elena.
18: Això us... per culpa de Hansi.
17: Sí?
18: Sí, sí.
17: Us matxaca molt amb el tema de l'hora?
18: Sí, molt important l'hora.
17: És mentalitat alemanya.
18: Sí.
17: Estem, ara estem escoltant una cançó de René, que és la que obre la segona hora del programa, que... Us heu divertit molt aquesta temporada?
18: Sí, diria que sí. Crec que ha sigut una temporada molt bona, hem disfrutat molt. Hi ha hagut moments una miqueta difícils, però crec que hem disfrutat molt i ho hem fet molt bé.
17: Posa't un moment els auriculars, Helena, perquè estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva. Com us hem explicat abans, ha acabat l'entrenament. Estem amb el Santi Ovalle, el Nil Solà, amb un jugador... que ha fet una grandíssima temporada, ha guanyat títols i ha marcat molts gols. Aviam si recordes aquest.
19: Pedri para Fermín, Fermín controla, se planta solo entre el área, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
20: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
19: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
20: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pata Vitoria.
19: El balón a la izquierda y al fondo de la red. Marca Fermín, un gol que puede acelerar. Tic tac tic tac tic tac tic tac, el alirón del Barça. Lo marca el soldadito de Flick.
17: T'ho he posat fàcil perquè és l'últim.
18: Sí. Sí, sí.
17: T'agrada que et diguin el soldadito de Flick?
18: Sí, está bien. Está bien, está bien, m'agrada. Al final sempre intento donar tot per l'equip i el Hansi em dona molta confiança també i m'ha agradat que em diguin això.
17: Ens ha costat triar el gol perquè, Nil, repassant estadístiques, estem davant de el migcampista amb millor mitjana d'Europa.
21: Sí, amb millor mitjana, amb millor influència de, en gols. 13 gols, 17 assistències aquesta temporada, és a dir, 30 participacions, per comparar-ho amb jugadors que segur que tothom té al cap. Nico Paz, 13 gols, 8 assistències. Cherki, 10 gols, 15 assistències. Bellingham, 7 gols, 5 assistències. I, per exemple, altres com Enzo Fernández, 14 i 6, és a dir, que superen absolutament a tots els migcampistes d'Europa amb 3.000 minuts.
17: Controles les estadístiques o no?
18: No m'agrada molt, però sí, soc conscient que les estadístiques que he fet aquest any, i estic molt content, òbviament, per ajudar així a l'equip, i al final és el meu treball, és les meves virtuts, i ho haig de fer.
17: Què t'agrada més, marcar o donar una assistència?
18: Marcar.
17: Has estat sincer. Podria fer que anàvem a donar-li un gol als companys, també.
18: No, no també, sé també m'agrada... donar gols als companys, però per mi marcar un gol és una sensació indescriptible, doncs m'encanta.
22: Què hauria dit el nen del Campillo de fa 10 anys, si li diuen que 10 anys després és el migcampista amb més gols i assistències d'Europa?
18: Que està boig. Segurament diria que està boig, perquè doncs és impossible imaginar primer arribar al primer equip del Barça, sent del Campillo, un poble molt petit, molt humil, i doncs fer aquestes estadístiques i tenir tants minuts al primer equip del Barça, crec que és una cosa inimaginable i estic molt content.
17: Quants habitants té el Campillo?
18: 1.800, 2.000.
17: Poquíssims.
18: Sí, molt pocs.
17: Ara que parlem del teu poble, escolta aquest missatge, aviam si reconeixes a la persona.
23: Hola, Fermín, soy la abuela Lola. Te llamo, hijo, para felicitarte por el campeonato de la Liga. que estamos todos muy orgullosos de ti, hijo, porque te vemos que vas para arriba y que es lo que has luchado tú por ello. Así que siga así, que cada vez estoy más orgullosa de ti porque tú eres el orgullo de tu abuela. Muchos besos, cariño.
18: Joder, vaya mensaje. No, no, mi abuela es... es una, un pilar fundamental en mi vida. Ya la habéis escuchado, ella es... lo da todo por mí y... siempre está pendiente de mí. Me llama cada dos por tres. Y a veces no le cojo el teléfono porque no puedo. Pero me encanta hablar con ella y siempre me da consejos, me apoya mucho. Y estaba súper orgullosa de mí y pues yo muy contento de que esté orgullosa de mí, que me vea en la tele, que eso para ella es lo más, y que la gente le pare por el pueblo y eso, para ella es lo mejor y estoy muy contento por ella.
2: Fixeu-vos que ara, de manera inconscient, el Fermín ha canviat d'idioma, sí, perquè la seva àvia li ha parlat en castellà. No, no passa absolutament res, al contrari, s'hi sorprèn i crec que la gent ho valora molt. Que no tinguis vergonya de parlar en català i lo bé que és veritat que portes anys a Catalunya, que t'has escolaritzat durant molt temps aquí, però que molta gent no el parla i, o no s'atreveix en públic, el parla en privat, però tu en públic t'has atrevit.
18: Sí, m'he atrevit perquè també m'agrada i sé que la gent d'aquí doncs és molt important per ells, per la cultura i jo estic molt, molt integrat a la cultura catalana des de petit i per mi m'agradava parlar en català a les entrevistes o per al carrer, si algú em para a parlar en català jo responc en català i estic molt content de parlar aquest idioma també.
2: Hi ha alguna paraula que t'agradi especialment?
18: No sé,
2: alguna expressió? Mateix? Alguna frase feta? Recordo una vegada que vaig entrevistar Erika Vidal i em va dir que la primera cosa que havia après d'un veí era que a la taula i al llit el primer crit.
18: Pues una frase feta, no sé, pero siempre dirían como Titu, ¿no? Aquestas cosas.
2: Titu. ¿Qué pasa, Titu?
18: ¿Qué pasa, Titu? Eso. Siempre de pequeño escoltava això i no sé, és una paraula que se m'ha quedat, saps?
2: Fas molt bona cara. La gent que estigui escoltant l'entrevista i veient-la a través del live del que t'hi jugues veurà que fas molt bona cara per a la ressaca que deveu portar després de celebrar el títol de Lliga. Ha estat bèstia o no?
18: Una mica, sempre és important celebrar les lligues, és un campionat molt important pel club, que hem fet una molt bona lliga, hem sigut molt regulars i hem fet dues consecutives que això és molt important i l'any que ve anem per més.
21: A nivell teu, Fermín, et van veure el dia de la rua que no vas parar en tota l'estona, hi havia algun que se'l veia una mica més cansat? L'energia que tens a dins del camp també és la que tens sempre fora per viure la vida d'aquesta manera?
18: Et diria que sí, soc una persona molt passional dins i fora i tinc molta energia des de que m'aixeco. Els companys, quan estem a les concentracions o algo, sempre a les 8 del matí estic com fent bromes i la gent em diu: Fer, tio, calla't un poco, ¿sabes? Son las 8 de la mañana y tal. Y yo, a mí me sale natural y ya digo, joder, tío, ya me ha cortado el rollo, ¿sabes? Pero sí.
3: I ets l'únic, o sigui, ets l'únic o qui hi ha més intens, així d'intens dins del vestidor?
18: Et diria el Cancelo.
3: Cancelo?
18: És molt intens, així com jo, sempre fent bromes a qualsevol hora, a qualsevol moment i la veritat que em fa molta gràcia el Cancelo.
2: Ho hem comentat alguna vegada, eh? Has estat el fitxatge de la temporada, perquè a l'estiu podies haver marxat i et vas quedar.
18: Sí, jo sempre ho he dit, que sempre he volgut estar al Barça, era el meu somni des de petit i en cap d'un moment vaig dubtar i estic molt content per la decisió que vaig tomar i la temporada ha anat molt bé i estic molt content d'estar al Barça.
2: Quin pes va tenir Hansi Flick?
18: Pues el necessari, perquè al final ell és l'entrenador i em va transmetre la seva confiança. Crec que aquest any m'ha donat molts minuts, he jugat partits importants, m'ha ajudat a millorar i crec que ha sigut una peça important perquè en quedeix i perquè hagi fet aquesta temporada amb l'equip.
17: I és curiós perquè ets un jugador que juguis de titular o surtis 15 minuts, sempre rendeixes. Això és gràcies a que has hagut de picar molta pedra al futbol base, vas marxar a Linares per tornar. T'ha ajudat les dificultats com a futbolista que has tingut a la cantera, a la pedrera del Barça per ara? No, perquè a vegades costa, no? Hi ha jugadors que si són titulars rendeixen, quan han de jugar 15 minuts els hi costa més. A tu, en canvi, no fa la sensació.
18: Potser sí, al final la virtut de la paciència al llarg de la meva vida ho he tingut que fer, he tingut que tenir molta paciència i ara que estic al primer equip a vegades no, òbviament no m'agrada jugar de suplent mai perquè soc un jugador que sempre vol estar al camp, però cada minut que jugui amb la samarreta al Barça per mi és el millor de la meva vida, doncs tinc que donar tot i per això quan jugo de suplent o titular faig el mateix, la mateixa energia i intento aportar a l'equip els minuts que pugui.
17: I això és gràcies a que, com que eres petitet, no? El teu pare et deia, per compensar-ho, intensitat màxima i xutar amb les dues cames i mira, no?
18: Sí, sí, la veritat,
17: o sigui,
18: que...
17: O ser petit t'ha acabat ajudant?
18: Sí, sí, òbviament m'ha ajudat. Quan era petit no... Me'n frustrava molt perquè no arribava a fer el joc que m'agradaria, no podia jugar molt, no confiaven en mi perquè també era normal i bueno, el meu pare sempre em deia que hauria de treballar més que la resta dels companys, que el que has dit, golpejar les dues cames, que és una cosa molt important i que me l'ha ensenyat des de petit i ara el primer equip del Barça pues, ho faig.
17: És que ara no se sap ben bé si ets dretà o esquerrà.
18: No, l'equip sempre m'ho diuen. Crec que és una virtut que tinc i és una virtut molt bona per jugar a futbol perquè em puc orientar per ambos costats, puc golpejar a l'esquerra, a la dreta, fora l'àrea, a dins, puc regatejar, puc controlar i crec que això és una virtut que dins del cap doncs t'ajuda molt.
17: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc, ho vas pujar de nivell quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
18: Doncs és que en 4 dies em vaig fer aquesta.
17: Sí, la de la front?
18: I aquesta.
17: La de sota el nas.
18: Sota el nas van ser 7 punts, crec, 3 per dins i 4 per fora.
17: 3 per dins i 4 per fora sota el nas. I a dalt?
18: I a dalt 7.
17: 14.
18: També 4 per fora i 3 per dins o alguna cosa així.
17: Mira els punts que li vau treure al Madrid després del clàssic.
18: Com me busca, eh?
17: Sí, no, 14. Ara són 11, perquè ja amb la Lliga decidida vau perdre contra l'Alavés, però sí, eren 14.
18: Tu l'has dit.
17: 14 punts. Sí. I va seguir jugant.
18: Sí, és que... Soc una mica burro amb aquestes coses. Jo amb l'adrenalina al moment no me dolia, com...
17: no feia mal.
18: No em feia mal per seguir jugant, però és veritat que al descans ja quemava una mica això i el tenia així, però era la Champions, havien de guanyar i no pensava en una altra cosa que estar al camp.
17: És bèstia, eh?
22: Sí, vas partir la cara i no veu aconseguir passar l'eliminatòria. Què s'ha de fer per guanyar la Champions la temporada vinent?
18: És que la Champions són sempre petits detalls. Jo crec que estàvem fent una molt bona Champions. La ida van fotre 2 gols i darrer i ens van expulsar un jugador que era ja molt complicat i encara així van tenir ocasions per empatar el partit encara i a la volta doncs estàvem fent un gran partit i després del meu cop el partit se'ls va enfriar i per ells va ser el millor i no han pogut remuntar, però crec que estem molt a prop d'arribar a una final de la Champions i que hem de seguir així, en la mateixa mentalitat i estar pendent dels petits detalls, que a la Champions sempre passa i
17: fas que aquella jugada era el 0-3, no? I el 0-3 es va passar a l'1-2, amb tu commocionat, no? Perquè és que l'hòstia va ser tremenda, tremenda.
21: Anava a dir, Fermín, aquestes dues eliminatòries contra l'Atlético a la Copa i a la Champions són l'espina clavada que li queda en un vestidor que porta dues lligues consecutives i que sent que està tan a prop de poder guanyar la Champions i portar-la a Barcelona?
18: Òbviament sí, no ens obsessionem amb la Champions perquè és una competició molt difícil i nosaltres som els primers que volem guanyar, però sí, tenim l'espinita aquesta de que volem guanyar la Champions, que estem molt a prop i que ens falta una mica, un pas més per aconseguir-la, i crec que estem en la bona dinàmica i esperem que l'any que ve el puguem aconseguir.
17: Ara heu guanyat dos lligues seguides, dos supercopes seguides, una Copa del Rei, i dels 7 clàssics contra el Madrid, 6. N'heu guanyat 6. No, dels 8, 7.
3: Sí,
17: dels 8, 7. 7. Amb gent que heu crescut estant al Barça i tal, té un punt més especial? No, sempre hem dit, no, que els títols de Guardiola s'hi han d'afegir el 5-0 i el 2-6. Té un punt especial guanyar-li les finals al Madrid, que als clàssics acostumeu a guanyar-los?
18: Home, per nosaltres sí, perquè som culers des de petit, som molts jugadors que hem pujat de la Masia, que hem crescut amb el Barça, amb el sentiment del Barça, i per nosaltres guanyar lligues, guanyar supercopes davant qualsevol equip és molt, molt emocionant, però quan guanyem contra Madrid, pues, doncs la veritat és una miqueta més especial, perquè és el gran rival i és el que hem viscut des de petits, i és el sentiment que tenim tots i guanyar lligues i aquestes competicions per nosaltres és un somni.
17: Al bar, al que t'hi jugues, tenim de col·laborador el Tomàs Roncero, i un dia, escolta què ens va dir.
1: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar un jugador del Barça? Yo he fichado Fermín. Por encima de Lamín, de Rafinha, Pedri, sé que es bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener. Pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid. Porque es el que es un boss to boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencias, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el tipo de futbolista total que a mí me ha encantado de siempre.
18: Jo soc prototipo Barça.
4: T'anava a dir, abans que diguis res, ni si t'hi ocurra, eh?
18: Impossible.
17: Home, però s'agraeix.
18: L'agraeixo, òbviament, les paraules i aquestes coses, però jo soc prototip Barça i Barça sempre.
17: No m'atabaleu.
18: No m'atabaleu.
17: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar. Esteu pendents del que passa allà o no? Has vist el que ha dit Mbappé aquesta nit, la resposta d'Arbeloa, la roda de premsa de Florentino Pérez d'abans d'ahir?
18: Home, sí, ho hem vist, com tothom, crec, però nosaltres sempre ens centrem en el que passa aquí, al Barça, i bueno, cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi, era impossible que hagin robat 7 lligues, i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí. No ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar, i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
17: Sí, això sí que et va molestar, que Florentino Pérez digués que li havien robat 7 lligues.
18: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. No estava bé dir-ho. Si nosaltres...
17: Va fer un càlcul també que aquest any el Madrid té 18 punts menys que el Barça per culpa dels àrbitres.
18: Bueno, això no ho vull entrar, però si nosaltres diem això també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol, i nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguirà rebent títols i estem molt contents del treball que estem fent.
17: Et deia allò dels 18, va dir 16-18, clar, era quan el Barça estava a 14, era lo necessari per dir que la Lliga li havien robat, no? Perquè eren 14 punts de distància, 16 segons Florentino li havien robat els àrbitres, ja li sortien els comptes per dir que el Madrid seria campió.
22: Hem vist que a les últimes lligues heu guanyat a Cornellà i les heu celebrat amb el càntic famós del Perico di Melo que se siente, tu, un dels que més cantava allà al balcó de la Ciutat Esportiva, i aquesta rua hem vist la mina amb la samarreta de gràcies a Déu no sóc madridista, totes aquestes coses, no? A qui li teniu més animadversió, més rivalitat, a l'Espanyol o al Madrid dins del vestidor?
18: La rivalitat és la mateixa, perquè crec que sempre ha existit la rivalitat amb el Barça i amb l'Espanyol, igual que per ells nosaltres som la seva rivalitat, i crec que tampoc ens agrada que se't molestin per aquestes coses, que crec que és futbol, que no li faltem el respecte a ningú jugador ni a ningú equip, i no sé, no ho puc entendre, però al final quan perds pues, és normal que estiguis enfadat i nosaltres també, però quan ells en guanyin també ho faran, doncs...
17: I ho acceptareu.
18: I ho acceptarem, òbviament, perquè és la rivalitat.
17: Sereu amics d'alguns fora del camp, no?
18: Que en la selecció i aquesta cosa, o des de petits que els coneixem, aquestes coses passen, i mentre no faltis el respecte a ningú, jo crec que no...
17: I escolta'm, a Joan García el coneixeu ja des de petit?
18: Jo personalment no.
17: Quin porter, eh?
18: Sí, portaràs.
17: Tremendo, eh?
18: Crec que tothom ho ha vist aquest any. Crec que és un porter que ens ha ajudat moltíssim, que està a un nivell moral. Per mi és el millor, però hi ha molts. I aquest any, doncs quan ho necessitaven, ha estat allà i ens ha ajudat i s'han donat punts.
17: Estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva del Barça, en directe al Que t'hi jugues. Nosaltres tenim uns personatges al programa i ara farem un joc. Aviam si reconeixes qui és qui. Tira, Willy.
5: Nada, yo lo primero que quería decir, que los cánticos los hacemos los dos, pero el que los inicia siempre soy yo. Perico, decime lo que se siente. Esto es un cántico que me gusta mucho hacerlo a mí. Soy el primero.
18: ¿Ronald?
17: Sí, señor.
5: No, claro. Es que...
18: Bravo.
5: Un de uno. Somos corazón, los dos somos corazón.
17: Un de uno.
6: Mira, Joan Fermín es que es un nano que hace en los quotes. Que es nota moltíssim que és de la Masia, i és com en Gavi però en assenyat, jo sempre ho he dit.
18: Quarcí, no? Ostres.
6: Ya este año quiero que hablar de Pichichi, de año que viene, porque Chesney y yo somos como padres de los jugadores, porque estamos juntos siempre en ellos, y Hansi es como al abuelo, y nosotros somos padre, mamá, y ellos son los culos, que los que digo yo,
17: culés.
6: Y yo no quiero estar año que viene aquí, yo quiero estar, porque si no es como separación y custodia compartido.
18: Robert, no.
17: Lewandowski.
18: ¿Sí?
17: 3-3, ¿eh?
6: Bueno. Qué suerte que te quedaste en el Barça, porque este año se ha lesionado Pedri, me he lesionado yo, Bernal, Gavi, casi es el único que ha aguantado él toda la temporada entera.
17: Aquel día está costando más, ¿eh?
6: Es más difícil este, porque yo conozco menos.
17: A partir de ahora, cuando
18: escoltis... ¿Está en la plantilla o...?
17: Está en la plantilla. A partir de ahora, cuando escoltis... recordarás això.
6: El este, yo siempre hago esto muchas veces.
17: Frenkie de Jong.
18: Ah, Frenkie. Hola, no tenía ni idea. No fijaba en eso nunca.
6: Y él ha dicho una cosa, que el año pasado, que este año se ha visto que Joan García es muy bueno, pero también se vio el año pasado, hasta que mi hijo le marcó un gol que no veas.
17: El padre era Min.
18: Y ya te está yendo fuera de la plantilla, ya no sé.
6: Y te fuera de la plantilla, fuera del equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cuántas Champions tienes tú? Cero, ¿no? ¡Ah!
7: pues deja de celebrar liga de mierda. Deja de celebrar tu liga de mierda que no sirve para nada. Tonto, para que hace 2 años estaba en segunda y celebró un ascenso a segunda de primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF.
18: Vinicius, ¿no?
17: Hasta el Linares et va ajudar, ¿no? Et va servir. Vas picar pedra i hem parlat alguna vegada amb el teu entrenador d'allà i ens va destacar l'actitud que vas tenir per millorar des de principi fins a final de temporada i la humilitat. Això ens ho ha dit el teu entrenador del Linares.
18: Sí, que aquesta és la meva personalitat. Sempre he sigut una persona i un jugador molt, molt humil, molt treballador, i quan vaig arribar al Linares no estava al meu millor moment. Ho vaig passar una miqueta malament perquè era un moment difícil. Vaig sortir del Barça i ja pensava que s'acabava tot, i allà me'n vaig ajudar un montón, l'Alberto, el seu staff, els meus companys que vaig tenir allí, i vaig passar una molt bona temporada al final i vaig fer molts gols i vaig disfrutar moltíssim i vaig aprendre un món i vaig arribar al Barça una altra vegada com un home.
17: Acabarem l'entrevista amb Fermín amb un decàleg, un test que t'ha preparat el Nil Solà.
21: Som-hi. Preguntes ràpides. Un hobby per desconnectar.
18: Jugar a la play o al ping-pong.
21: El company més competitiu del vestidor.
18: Hi ha molts, però et diria Rafinha.
21: El company amb qui t'entenguis millor dins del camp.
18: Per la zona on jugo et diria Lamin.
21: Un ídol futbolístic.
18: Leo Messi o Andrés Iniesta.
21: En recomanaries visitar el Campillo?
18: Sí, òbviament.
21: Tens alguna superstició a l'hora d'entrar al camp?
18: Assenyar-me. És un... per creència i perquè la meva àvia m'ho diu sempre.
21: L'MVP de la rua?
18: Jo. O Chesney.
21: Un somni per complir?
18: Guanyar la Champions amb el Barça.
21: Un estadi que no sigui el Camp Nou?
18: Wembley.
21: La teva nòvia per tu és?
18: Tot.
21: Firmaries un contracte vitalici amb el Barça?
18: Sí.
21: Hi ha hagut molts memes al grup de WhatsApp sobre el combat de boxe entre Valverde i Tchouaméni?
18: No vull contestar.
21: Qui creus que va guanyar?
18: Passa paraula.
21: I una promesa per acabar, si guanyes a la Champions amb el Barça.
18: El que diguin els comentaris.
17: El que diguin els comentaris dels oients?
18: És bona,
21: doncs mira, vale. Molt bona.
17: No, farem una cosa. El que diguin els bojos de la taverna que tancaran el que t'hi jugues d'avui.
22: Aquí l'has cagat.
18: A veure.
22: Aquí l'has cagat, per mi.
17: Passa't la pilota al tio Faja.
18: Coses que pugui fer, no.
17: Vale.
8: I que m'ha hecho mucha ilusión que diga que yo soy su ídolo y estas cosas. Que de verdad...
17: Bueno, ha dicho que tenía dos. Uno tú,
8: sí,
17: y el otro...
10: Y el otro es yo. Sí. Pero sí, la verdad que... Hacemos lo que podemos y muy contento de que la nueva generación esté con nosotros.
17: De cara a la propera temporada, Fermín, hauríem d'imitar Fermín, no? T'agradaria?
18: Sí, sí, home.
17: Sí?
18: I el vestidor també. I el vestidor també,
17: el vestidor també, eh?
18: Sí.
17: Vale.
11: Ja hi treballarem.
17: Hi treballarem. El Mundial és el proper gran repte. Tornareu amb la Copa?
18: Bueno, primer haig de...
17: No em digui allò de l'altre dia, que si et convoque de la Fuente et convoque, ja t'ho diem nosaltres.
18: No, ojalá, si és així, doncs estaria molt content, per mi seria el primer Mundial i espero que siguin molts més, però òbviament sabem l'equip que tenim i el nostre objectiu és guanyar el Mundial, òbviament.
11: Tú tranquilo, chiquillo, que estás convocado.
17: Fermín, no perdis mai la simpatia. Gràcies.
18: Gràcies.
17: Pausa, Helena, i obres la taverna dels bojos, que els he escoltat de fons, oi que sí?
15: Estan per aquí, sí que...
22: Li podem cantar abans de penjar amb el Fermín?
15: Vinga, va, va.
17: Digue-li alguna cosa, que t'està escoltant encara, Cristo.
22: Fermín, Aitor, grande, Fermín, t'estimem.
18: Gràcies
22: per no marxar al Chelsea.
18: Gràcies.
22: Quina gran temporada ha fet el Fermín. Grande.
18: Moltes gràcies.
17: Pausa i seguim.
24: Què t'hi jugues?
0: Ser Catalunya Barcelona. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
9: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
9: Que t'hi jugues.
12: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
13: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
24: I també totes les eines i ferreteria.
13: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
24: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
25: Volem portar la Champions des d'Oslo.
26: Urba Club Barcelona!
25: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Que t'hi jugues Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
27: Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió.
25: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de casa Cupra Raval.
28: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
29: Cadena SER i SER Catalunya.

0: franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional, el grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
1: Cada día ando más despistado.
2: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
3: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
4: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Raixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
5: Que t'hi jugues al migdia.
4: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà a Wembley amb el Que t'hi jugues.
6: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues.
7: Seguim el Que t'hi jugues després d'aquesta magnífica entrevista amb Fermín. Tinc la taula ja amb la taverna, amb molts fans de Fermín.
8: Que vergüenza. És extraordinari.
7: Deixeu-me abans que fem dos apunts ràpid amb el Nil. Encara estàs per aquí, oi, Nil?
9: Hola, Helena, sí, estem encara aquí amb Santi. Dos apunts ràpids. El primer, sobre el futur de Robert Lewandowski. No es descartava que ho anunciéssim abans de diumenge, explicar-me el Que t'hi jugues. Doncs sembla que s'està accelerant aquest possible que s'acomiadi Robert Lewandowski abans del partit de diumenge. Per tant, tot apunta que serà l'últim partit de Lewandowski contra el Betis al Camp Nou, i ara mateix a la pole position l'Al Hilal d'Aràbia com a futur del davanter polonès. Estarem pendents a les pròximes hores perquè no es descarta que hi hagi moviments. I en clau mundial i en clau Lamine Yamal, avui Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, han visitat a Lamine Yamal juntament també amb el doctor Pruna per saber l'estat del futbolista del Barça, que continua fent passes endavant amb la seva recuperació. Santi?
10: Sí, ja vam explicar fa unes setmanes que trepitjava gespa i treballava al gimnàs, i ja toca pilota Lamine Yamal, i és una bona notícia.
9: Gran notícia.
10: Per tant, va bé la recuperació amb la vista posada al Mundial, i ja ha fet el següent pas, que és tocar pilota sobre la gespa de la Ciutat Esportiva.
7: Doncs veurem si s'acomiada finalment Lewandowski abans d'aquest Barça-Betis de diumenge, si s'acomiada a xarxes socials perquè el Camp Nou el pugui acomiadar com es mereix, i com ens expliquen el Santi i el Nil, visita del traumatòleg i del metge de la selecció espanyola a l'entrenament del Barça per seguir la recuperació de Lamine. Santi, Nil, com heu vist a Fermín?
10: Hòstia, jo no... O sigui que Vinícius, Lewandowski i companyia del Que t'hi jugues siguin trending topic al vestidor del Barça i que no pugui ni articular paraula quan els escolta és tremendo. I a part d'aquí hem conegut un Fermín emocionat, un Fermín divertit, un Fermín intens, un Fermín... un Fermín a la seva màxima expressió. Crec que part de la màgia del futbolista és aquesta, aquest Fermín que hem vist a l'entrevista, i és un luxe poder escoltar-lo i

0: ha dit que firmaria pràcticament un contracte vitalici amb el Barça, i sobretot em quedo també amb la intensitat aquesta amb la que viu, tant dins com fora, que és segurament un dels seus èxits, com diu Santi, que de la manera que és com, la, com juga, i per tant un futbolista que és prototip Barça.
1: I que li preguntes pel Madrid i et repeteix 5 vegades impossible.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, ha fet una declaració d'amor al Barça en tota regla, Fermín, i veure un nano del Campillo que ha fet la seva carrera aquí des de la Masia fins al primer equip, que és el migcampista, ho deia el Nil, amb més gols i assistències d'Europa, fixa't com ha crescut, i que senti aquest amor pel Barça, doncs és un regal del cel pel conjunt blaugrana.
2: Ara de seguida, sí que et veig per aquí, has tornat.
3: Sí, sí, és que estava negociant lo més important per mi en el dia d'avui amb Fermín, que era un missatge per al Teo.
1: Perquè... Podem ensenyar les samarretes, no,
3: sí,
1: d'en Fermín?
3: Te dic una cosa, Elena, tu que ets mare ho entendràs. El moment de més tensió ha estat quan li he explicat al Teo que avui entrevistàvem a Fermín al Que t'hi jugues, és un dels seus jugadors preferits,
1: Gavi,
2: i també ell
3: Fermín.
2: No podia venir, no?
3: I m'ha dit que, evidentment, ell havia d'estar a l'entrevista, i jo, carinyo, és que tens classe, i has de fer, per exemple, naturals, i és important l'assignatura, papa, sisplau, tal, no sé què. Bueno, total, que ara he negociat una cosa.
2: Aquesta samarreta que esteu veient als oients, que esteu connectats al streaming, és la que podria ser vostra, oi? L'assignat
3: Fermín. És molt xula,
0: guapíssima, eh?
2: Molt xula. Sí.
0: Per ser, Elena Camus.
3: Una manera de ser, una manera de guanyar.
4: Que vergüenza de padre.
5: Sí, efectivament.
0: Un moment, tio Faja, abans que ho diguis, una cosa que m'he deixat quan parlàvem del tema Fermín, i és com ha parlat de la cultura catalana, la importància que li ha donat al català, com ha fet aquesta entrevista, i al final és un noi del Campillo que està integradíssim, que a més...
1: El moment de l'àvia, també.
0: El moment de l'àvia.
2: S'ha
6: emocionat. S'ha emocionat. S'ha emocionat molt. Nosaltres hem plorat, ha plorat tot Déu aquí. Com feu aquestes coses per començar l'entrevista,
3: futbolista,
6: per favor?
3: Al final, jo crec que avui la gent ha pogut descobrir que Fermín és un tio natural, simpàtic, i a part, que és el més important pel Barça, no? És un futbolista que ha estat clau. És, com diu el Flac, i el soldadito de Flick, i porta el Barça a dins. I té 23 anys, els acaba de fer la setmana passada, amb la qual hi ha jugador per a molt temps, que ha picat pedra i que per tant sap què és haver-se de guanyar les garrofes, útil, com dèiem, i ha reconegut ell, tant si és titular com si surt 15 minuts, i els números que ha destacat el Nil parlen per si sols, vull dir, 13 gols i 17 assistències. És que recordem fa 2 anys, o 3, el Madrid fitxava Bellingham i Fermín estava en Linares.
0: 7 gols i 5 assistències Bellingham aquest any.
3: Fixeu-vos, o sigui, el Madrid va pagar més de 100 milions d'euros quan Fermín estava en Linares, i fixeu-vos ara, o sigui, qui no canviaria Fermín, Bellingham per Fermín? O sigui, si algú vol fitxar un futbolista ara, qui fitxa abans?
0: A Fermín, mira, Roncero.
2: Exacte, ho deia el propi Roncero. Ara de seguida rematarem l'entrevista aquí
3: ara,
2: a Fermín.
3: Ara m'agrada, perdona, Elena, una cosa, quan he destacat la seva puntualitat ha dit Hansi Flick.
2: Ja ho havies apuntat tu a l'inici del
5: Que
2: t'hi jugues,
5: Santi. Que li ha fotut bronca Flick durant la temporada, per això.
3: Sí.
5: Que pel tema de la puntualitat i tal.
3: Clar, però això també és important perquè els futbolistes joves han vist a un entrenador que podria ser, ja no el seu pare, sinó fins i tot el seu avi, i que el respecta, els escolta, els tracta amb carinyo, però a la vegada els exigeix. Els exigeix, i en diferents àmbits, tant l'esportiu purament dit com, diguem-ne, amb actitud de vida. O sigui, i exigir a algú puntualitat és una qüestió de respecte, i està bé que als joves Hansi Flick els exigeixi puntualitat perquè és respecte.
2: Exacte, firmo sota, sí que doncs...
5: Elena, si l'audiència que vulgui les samarretes de Fermín signades, a partir de dilluns veiem com fem la del Que t'hi jugues Barça, i diumenge, partit contra el Betis, expliquem la dinàmica
1: ara
5: de la del Que t'hi jugues Barça. I d'acord?
3: Has dit dues vegades Que t'hi jugues Barça.
5: Ai, perdó.
3: La del Que t'hi jugues ja t'ho dic jo. La del Que t'hi jugues és que ens enviïn propostes del que ha de fer Fermín com a promesa si guanya la Champions.
0: Sí, si guanya la Champions la temporada que ve, promeses que has de fer Fermín, que recordem que ho ha demanat ell.
3: Fermín ha dit, el que digui l'audiència és el que faré.
1: El comentari amb més likes.
3: Exacte, el comentari amb més likes.
1: Això és un clàssic...
3: Ens ha fet el concurs el Fermín.
1: És un clàssic dels TikToks.
5: I la segona,
3: la Núria, que no té pas poca feina, ja en té més.
5: I la segona, diumenge, escolteu el Que t'hi jugues Barça i expliquem la dinàmica.
2: Vinga, fet.
3: Núria, estigues tranquil·la, que si no rebentaran la de coses que té. Dilluns articulem el concurs ja a través de xarxes de les promeses de Fermín.
6: Tinc aquí el Quim, tinc el Quim que està malalt, perquè diu la Champions de la temporada vinent és a Madrid i l'ingredient és Cibeles.
7: Cibeles.
6: Anar a Cibeles.
7: O anar a Bernabéu.

0: A ver, hola,
1: yo quería deciros una cosa a esos cuatro sujetos que estáis ahí.
2: Dime.
1: Hola.
3: Sí, me escuchas. Sí, dime. ¿Cómo es tronchado de Fermín las imitaciones del Bermúdez?
1: Una cosita, ¿no os da un poquito de apuro el acto de gula que habéis tenido? ¿No nos lo podíais haber dejado ni un minutito?
3: Te voy a decir una cosa, tío Faja. ¿Quieres que te sea sincero?
1: No, quiero que me digas que por qué tenéis tan poca vergüenza.
3: Por Fermín no sufría, pero por la gente de comunicación sí. Y he preferido no cruzaros porque he visto cómo es Fermín y te conozco a ti y habríais terminado, sí. No tú detenido, sino los dos.
1: Hubiera acabado en boda, ¿no? Lo nuestro sí que...
3: Entonces he protegido...
2: Boda en prisión.
3: He protegido yo mismo a Fermín.
4: Portaba una pregunta preparada, así que tú que coneixes tan al tío Faja, yo creo que sense que te la digui ya pots intuir per on va.
1: Sí, sí. Bueno, sí.
4: Un tema de tallatge de pantaló.
1: Eso no tiene vergüenza, el tío.
5: Vinga, va.
2: Veus, i per això no
5: volem detalls. Exactament, no volem detalls. Sí que, Santi, Nil, moltes gràcies.
3: Gràcies, que vagi bé. Us escolto.
5: Hem gaudit amb Fermín, com ara gaudirem amb la següent protagonista, perquè el cap de setmana serà molt especial pel Barça femení, perquè si en una setmana les blaugranes juguen la sisena final de Champions consecutiva, abans, demà poden sumar un nou títol. El de la Copa de la Reina juguen demà la final contra l'Atlético de Madrid a Las Palmas. Amb la Salma Parayuelo hi ha l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Des de la prèvia de la Copa de la Reina, aquesta final entre Barça i Atlético de Madrid, estem amb la davantera blaugrana Salma Parayuelo. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: En 10 dies us jugueu la temporada. Dues finals, Copa, Champions. Com esteu?
7: Bueno, también con muchas ganas de que llegue ya, pero muy concentradas porque, como dices, el tramo final nos jugamos todo y esto es lo que quiere toda futbolista, llegar a las finales. Estamos ahí y esperemos poder ganarlas.
6: Com veieu a l'Atlético de Madrid? Una temporada una mica irregular, a priori partiu com a grans favorites. Això sempre costa, no relaxar-se?
7: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
6: Veniu de jugar a Tenerife a la Lliga, ara un altre cop cap a les Canàries aquesta final de Copa i després a Oslo, són molts quilòmetres, no sé com a futbolistes que us agrada poder descansar, què en penseu de tants quilòmetres en pocs dies?
7: Bueno, también es lo que toca, así es como funcionan los horarios, nos adaptamos a ellas y simplemente queremos poder rendir estas dos finales, llevamos toda la temporada trabajando para este momento y claramente es un momento muy importante para todas.
6: Tu individualment, com arribes? Vas marcar un gol molt important a les semifinals al Camp Nou contra el Bayern. No sé si això també t'ha donat un xut de confiança.
7: Yo estoy muy contenta, muy, muy ilusionada y muy metida con mi equipo. Tenemos estas dos finales. Creo que la entrega de todas es máxima para que pueda salir lo mejor posible y también ser fuertes y sufrir momentos duros, pero queremos sonreír después de las finales.
6: Molta gent es pregunta què serà del teu futur. Acabes contractar el mes de juny. No sé si tens clar què vols fer.
7: Ahora mismo estamos centradas en el presente, tenemos estas dos finales y esto es lo más importante para mí ahora.
6: Gràcies, Salma.
7: Gràcies.
5: Gràcies, Salma Parayuelo. Gràcies, Anna Palet. No vol parlar Salma Parayuelo del seu futur, sí d'aquesta final de la Copa de la Reina. I Bermo, el plat gros serà el proper dissabte.
8: Ah, aquí està el tema, el 23. A partir de les 5 de la tarda farem especial que t'hi jugues Barça de la final de la Champions, el Barça Olímpic de Lió, i el farem des de casa Cupra Raval.
4: Oh, no, que bé.
8: Ah, hombre, allà passeig de Gràcia en Diagonal, ja veuràs tu. I a més amb la Palet des d'Oslo.
4: Molt bé.
8: I serà guapíssim. O sigui que res, vine a animar amb nosaltres, et pots inscriure a sercatalunya.cat i a més a la web de casa Cupra Raval. Pots fer-ho on et vingui de gust. I a més ja saps que això ho farem sempre amb el patrocini de CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
5: Doncs us esperem a tots a la casa Cupra Raval per seguir aquesta final de la Champions femenina amb el que t'hi jugues Barça. Gràcies, Bermo. Ara sí, va, Willy.
9: La taverna mediàtica del que t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
4: Doncs sí, amics, avui edició de butxaca de la taverna mediàtica del que t'hi jugues. Fort aplaudiment.
10: Avui dit el tio, serà sinvergüenza.
4: Avui dit el tio Faja. Para. Pareu.
11: ¿Quién ha hecho la escaleta del programa?
4: Pareu.
11: ¿Quién la ha hecho?
4: Willy, tira cinto. I fort aplaudiment per Gonzalo Álvarez. Sí, l'Espanyol ha tornat a guanyar després de quan? 5 mesos. Gonzalo, què?
11: Manolo, que estic molt feliç, que t'explicaré. Ho vaig veure aquí en directe amb els companys del que t'hi jugues Barça.
4: No t'ho podies creure, no?
11: Bueno, vaig començar a cridar.
12: Tenen vèrtigo, ara.
11: Ha dit absolutament de tot. Europa, ja? Estaven els meus companys amb mi i ho vaig gaudir molt, la veritat. Encara no està fet el treball, però bueno, és un pas molt important.
12: ¿Tenéis vértigo ahora? ¿Te arriba?
11: No. Lo que yo sigo teniendo mis creencias, las mismas que antes del partido del otro día. Por más que se ganara, que era una obligación, para mí hay que hacer unos cambios importantes. Y para mí, empezando por el entrenador.
4: Va, i anem ràpidament, Willy, tira atenció, perquè venim d'una setmana, sé que teniu moltes ganes, que esteu disfrutant com un mai a la vostra vida. Florentino fent el ridícul en aquella esperpèntica roda de premsa, després Pedrerol intentant arreglar la desfeta, o empitjora encara més, després tenim... Mbappé i Arbeloa, que va ser tremendo.
12: Puedo gemir, Cristóbal.
4: Els xiulets al Bernabéu, les pancartes, Florentino discutint-se amb aficionats, i encara algú deia ahir: bueno, noche plácida en Santiago Bernabéu. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Això ho fa el Madrid per tapar la Lliga del Barça?
13: Per suposat.
4: Sí, no? Està en contra...
11: Bueno, és que ningú parla de la Lliga del Barça.
4: Està en contra...
11: Qui se'n recorda de la Lliga del Barça? Ningú se'n recorda. Aquesta setmana Florentino, amb una roda de premsa, ha fet més que tot el soroll de la Lliga del Barça.
13: Tot el que vulguis, s'ha quedat en ridícul completament.
11: Sí, però no s'ha parat de la Lliga del Barça.
13: Ja l'han guanyat.
11: Però com et fot, eh? Però com et fot, eh?
13: Ja ens l'han donat i a l'altre.
4: Sí. No em miris així. És el moment que estàs esperant durant tota la setmana. Ahir et van donar pas, vas fer un pitch impecable aquí al que t'hi jugues,
12: Cristóbal,
4: però només va durar 20 segons.
13: Llàstima.
4: Tio Faja, endavant, disfruta.
13: Disfruta, dice.
1: Bueno, no te puedo contar mi semana, Cristóbal, porque
11: sí, cuéntala.
1: Es indecente totalmente.
11: Te cuestas a las 3 de la mañana cada noche viendo Chiringuito.
1: ¿Cómo estás de pudorosa?
11: Tu mujer no te ve desde hace una semana.
4: Sí.
11: Estás todo el día en foro madridistas y en Twitter recreándote en el mal del Madrid. Explícalo.
1: Esto es una vergüenza lo que está pasando con mi vida. La estoy llevando al límite.
11: Estás en crisis en tu matrimonio.
1: Bueno, está muy asustada mi señora, sí.
11: Bueno, pues entonces explícalo.
1: Se ha dado cuenta que está viviendo con un demente.
11: Bueno, ya lo sabíamos todos.
1: Pero es
11: ella.
1: Mi momento, Cristóbal, sí, es sí. Mi momento.
4: Andaban,
1: y yo he venido aquí básicamente a decirle la verdad al pueblo.
4: ¿Al pueblo madridista o al pueblo barcelonista?
1: Los capos mafiosos no se inmutan por un tema deportivo, ni se inmutan, Cristóbal. O sea, los capos cuando mueven un solo dedo es siempre... Y cuando digo siempre, siempre, por dinero. Esto va de dinero, amigo.
13: Mucho dinero.
1: Esto va de mucho dinero. Cristóbal, hay que empezar a decirle al pueblo que el problema viene de la tesorería del Real Madrid, Cristóbal. De la tesorería. Esto va directamente relacionado con el dinero. Y hay que decirle ya al pueblo... Hola.
4: Sí, te escolto, tú.
1: Hay que decirle ya al pueblo lo que está pasando. Y lo que está pasando, Cristóbal, es que las cuentas del Real Madrid son como la cara de Mario Vaquerizo. Si le quitas el maquillaje, se caga la perra. Ese es el problema del Real Madrid. Olvidaros de los periodistas, porque los periodistas a Florentino le dan igual. Cristóbal, le dan exactamente igual. Esto va de dinero, esto va del IBEX, esto va de ACS, esto va de que como alguien audite el Real Madrid, ese hombre va detenido, preso, y las acciones de ACS caen en picadas.
4: Una salutació per Alf, que ha comentat al programa al YouTube, diu: aquells temps amb el Cristóbal, el Tio Faj, el Juan, etc., que parlaven durant una hora. I ara, sí. 10 minutets.
11: Jo tinc clar els culpables,
4: fi,
11: eh? Jo tinc clar els culpables, eh?
4: Va,
11: ho tinc claríssim.
4: Dit
11: i això, hi haurà canvis.
4: Dit això, Florentino Pérez està per fer el nou anunci de Werther's Original, ha perdut totes les seves facultats, ha passat de ser aquell tauró dels negocis, a ser un senyor gran.
13: La imatge era molt preocupant.
4: Sí, no? Repetint. No. És com aquell avi que està obsessionat amb el soroll del veí.
14: Mire usted, yo de lo que más sé es de fútbol.
1: Cristóbal, que le da igual lo que está pasando, que le da igual lo deportivo. Por cierto, un saludo a los que ayer fueron oprimidos en su propio estadio por sacar una pancarta. Un saludo, y un saludo más grande todavía al periodismo felador, que hoy te decían, te justificaban que ese acto miserable de cortar la libertad de expresión te lo estaban vendiendo como que las pancartas no eran ignífugas. Oiga, Lo que sí que no es ignífugo es el vestuario del Real Madrid, que eso sí que está en llamas. Y estos feladores, eso no te lo cuentan. Tenemos que sacar la información. Bueno, tiene lo que nos llega del vestuario del Real Madrid, tiene cojones que nos lo cuenta este señor. O sea, es que tiene cojonazos. Porque allí no te cuentan nada.
4: Nada, nada.
1: Como
4: nada.
1: Tú dices, Cristóbal, hasta ayer por la noche todo era maravilloso.
4: Sí, sí.
1: Es que es acojonante lo de esta gente.
4: Gonzalo, dígame. ¿Tú crees que y os pregunto a todos, ¿al Barça ha de denunciar a Florentina?
11: Yo no sé el que ha fet el Barça, no. Si jo sóc assassí.
4: Els àrbitres...
11: I m'acusen d'un assassinat, pues, en teoria no denunciaré perquè tinc les de perdre. Jo no sé si el Barça ha fet alguna cosa, i com no ho sé...
4: No, però és, no, molt, greu, no puc... és molt greu el que diu Florentino.
11: Sí, final, és molt greu, però a mi el que em molesta...
4: No, firmat,
11: jo he defensat bastant a Florentino aquesta setmana i segueixo amb les meves 13 de fer-ho, eh? Però crec que Florentino s'equivoca en una cosa. Quan et va bé a tu perquè et vols portar bé amb la porta... no compta el tema Negreira, i ara que no et portes bé amb la porta, has fracassat la Superliga, clar, i tens problemes, ara treus el tema
4: Negreira. A mi és el que em molesta.
11: Com utilitzes i el moment que l'utilitzes.
1: Gonzalo, però si
4: van
1: esto...
4: Van activar el tema Negreira.
15: El tema Negreira, ell, des del primer moment, el Madrid està...
4: Sí, sí, però es va intensificar en el moment que es va acabar la Superliga.
1: Cristóbal,
11: un consell ràpid. Jo, si fos vosaltres, parlaria només i exclusivament del vestuari del Madrid, que té molt més xitxa i és molt més divertit.
4: Aviam, tema i canvio de tema perquè si no ens quedem amb sí,
1: el tema. Com canvio de tema, Cristóbal?
4: No, no, no,
1: si hay que sucar...
4: tema Arbeloa i tema Mbappé.
5: Cristo, l'Alicia diu al YouTube que s'ha de crear la penya barcelonista Kylian Mbappé ja.
4: Mira.
15: Bueno, ja es havia parlat. En
4: bueno, de fet, és culé des de xiquitito. Hi ha fotos
11: d'aquí. Jo crec que Kylian Mbappé no és el màxim culpable del que passa al Madrid.
4: És un mal esportista, Mbappé. O sigui,
11: esportista,
4: atacant, atacant no, el cadàver d'Arbeloa, que ja està a punt de carregar.
15: Hòstia, Arbeloa el va deixar ja perquè tothom el xiulés, suposo que ell es va emprenyar força. El va assenyalar. Això sí.
11: Res és casualitat, eh? I que surti sol Mbappé al canvi, ningú més. I va estar estona. I aquí tothom juga les seves cartes. Abans... que alguns van de cares, com Mbappé, i altres van per darrere, com Arbeloa.
4: O sigui, esteu, abans esteu Maroto, en l'equip no? d'Mbappé.
5: Sí, sí, sí. El Maroto deia que Arbeloa ja havia volgut assenyalar a Mbappé, i Mbappé,
4: home,
5: se la va tornar.
4: Aviam una cosa. Clar que ha volgut assenyalar Mbappé. O sigui, aquest tio ha estat allà amb l'Espósito, allà a Itàlia...
11: Oye, respeta l'amor, respeta l'amor, Cristóbal. Que tu seas una persona sin sentimientos y un psicópata de manual no significa que la gente no se pueda enamorar ni disfrutar. Y si tiene permiso de su jefe para poder irse de vacaciones, que se vaya.
1: Aplícate el cuento, Cristóbal.
15: Parecía anar de vacances, Mbappé.
5: No digueu de vacances, que ha dit que no estava de vacances, que s'estava tractant.
4: S'estava tractant, sí.
15: Pues ara ha trobat el millor massatxista, allà, a Roma.
4: Juan i tio Faja, i crec que ja no ens queda gaire temps.
11: Home, clar, perquè alguna... per culpa teva.
4: Juan, alguna cosa a afegir del tema Arbeloa a Mbappé? Et fa disfrutar les ganivetades?
16: Mbappé està loco por irse del Madrid y si pudiese fichar por el Barça, si saliera la oportunidad, está claro que lo haría. Pero yo tengo que decir...
11: Mbappé por el Barça... Mbappé por el Barça.
4: Sí, Mbappé es culé.
11: ¡Ah, que acaba de decir Mbappé por el Barça!
4: S'aixeca.
11: Por favor.
4: Per cert... No, va, Juan, però no marxin. Clar, avui hi havia esmorzar al Gelida. El titular, jo no he pogut estar, però m'han dit que hasta las trancas.
11: O sea, que viene...
4: Tío, faca, va.
15: Sí. Mbappé a l'Espanyol.
4: Tío, faca, va, que s'acaba el programa.
11: Ay, que de verdad lo mejor que he escuchado hoy.
1: Un abrazo muy grande a Vinicius, que es el que ha promovido toda esta reyerta, y también lo ha hecho que hasta estamos hablando de Mbappé, que es el tío que ha metido 50 goles. Después, es lógico que se vaya, cuando tú llegas a un club y ves que eso es un lupanar, lo más normal es que te
11: o sea, el culpable es Vinicius para ti de todo, a la sombra.
1: Sí, bueno, es el que va por ahí por los campos, de reyerta en reyerta.
11: Y el que echó a Xavi Alonso,
1: el mundo,
11: ¿no?
1: El que echó a Xavi Alonso, el que no soporta que haya alguien más... No.
4: Sí.
11: Esto es una broma.
4: Sí.
1: Es una broma de mal gusto, Willy.
4: Se nos ha salido.
1: Willy,
4: Javi, deja de pedalear que se nos ha salido la cadena.
1: Por cierto,
4: la
1: que yo no ya venía está, aquí a hablar de Mbappé. No quería venir aquí a hablar de Mbappé. Hoy creo que el programa tenía que haber sido íntegro hacia Florenvito. Y que no se nos olvide que el chorizo que dice que le han robado 7 ligas es el que la Comisión de Mercado de Valores ha multado por robar entre su constructora y siete más.
11: Está hablando de la Comisión de Mercado de Valores. Este señor es un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¿Qué Comisión de Mercado de Valores?
5: Gracias por escucharnos. Dilluns més.
4: Madridistas,
1: madridistas, no me robéis ni en el Capravo ni en el Condis. Sinvergüenza.
17: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump regresa de China con pocos logros y sin aclarar si va a cambiar en algo su posición respecto a la independencia de Taiwán, cuya soberanía, recordemos, China reclama. Trump acaba de hablar en pleno vuelo de regreso tras un encuentro con muy buenas palabras, pero como digo, con escasos avances en ese viaje a China. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes. Trump asegura que no ha adquirido ningún compromiso con Xi Jinping respecto a Taiwán, que solo escuchó los argumentos del líder chino y que no cree que haya riesgo de conflicto en esto, pero afirma que pronto tomará decisiones sobre la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Lo último que necesitamos ahora es otro conflicto, asegura, y tampoco ha querido comprometerse a defender la isla en caso de un conflicto con China. Pero sobre todo en este viaje de vuelta está insistiendo en la sintonía con Xi Jinping respecto a Irán. Ha anunciado que baraja levantar las sanciones contra las empresas chinas que compran petróleo iraní y desmiente al New York Times, que informó anteayer de que Irán había recuperado la mayoría de sus bases de misiles. De hecho, la ha emprendido con el reportero del diario que viaja en ese avión e insiste en que han destruido el 80% de las infraestructuras militares de Irán.
18: En ese avión, a Trump le han preguntado también por el incierto futuro de Keir Starmer en el Reino Unido y basta con escucharle para entender. Para entender que le da ya por amortizado, es difícil que sobreviva. El aspirante a suceder a Starmer, el alcalde de Manchester, está a punto de lograr su entrada en el Parlamento Británico, que es un paso previo y necesario para poder sucederle al frente de los laboristas. 2 y 2. Aquí en casa, la foto de la mañana es esta. Multitudinaria manifestación de los profesores en la Comunidad Valenciana en huelga indefinida desde esta semana. Una marea educativa que ha tomado el centro de Valencia para exigir mejoras en la educación pública. La marcha finaliza en la plaza del Ayuntamiento. Allí está Juanma Graner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, y siguen llegando manifestantes a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia a la espera de las palabras de los portavoces sindicales, de las actuaciones musicales previstas también aquí, donde principio y fin de la marcha de protesta ha coincidido. Manifestación histórica previa a un fin de semana que confían los organizadores, confían los sindicatos, haga reflexionar a la consellera, al gobierno valenciano, ante la reunión del lunes.
18: Luego volvemos a Valencia, protestas educativas también en Cataluña, y los profesores han focalizado sus protestas en Lleida. A y media contaremos las últimas horas de la campaña electoral en Andalucía antes de las elecciones del domingo. Esta tarde cierran campaña allí Pedro Sánchez respaldando a su candidata María Jesús Montero y Feijóo con 207 kilómetros de distancia respecto a Juan Manuel Moreno. Feijóo estará en Almería y Moreno en su tierra, en Málaga. Y actualizaremos también la última hora del brote de antivirus, el positivo español aislado en el Gómez Ulla, que evoluciona favorablemente y está casi casi asintomático. Mónica García, ministra de Sanidad, en declaraciones esta mañana a Televisión Española.
21: Pues se encuentra mejor. Es verdad que hace 2 días tuvo síntomas leves respiratorios, es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla, y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
18: La paciente francesa sigue ingresada en el hospital en estado crítico.
17: Hora 14, con Javier Casal.
18: Nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones informativas de este viernes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Muy buenas. Si no hay imprevistos, habrá acuerdo sobre presupuestos en Cataluña el próximo lunes. Acuerdo entre el PSC y Esquerra que debe validar antes el partido de Oriol Junqueras. Además, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo de la Generalitat Valenciana en la época de Mazón por filtrar una grabación manipulada de la EMET la tarde de la Dana. De manera que parecía restar importancia a la grabación gravedad del temporal, cuando en realidad la Agencia Estatal de Meteorología advertía de todo lo contrario.
18: El tiempo, de momento, sol, pero nos espera un fin de semana de lluvias y casi casi de invierno en algunos puntos del país. Información de Jordi Carbó.
0: La tarde se presenta más soleada que la mañana, pero aún así con nubes y chubascos, incluso alguna tormenta en el centro y la mitad este de la península, también en Baleares. Especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares, es aquí donde las tormentas dejarán más agua, en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Descenso generalizado de temperaturas se notará sobre todo en el norte, con ambiente un poco frío, y esta próxima noche las heladas ganarán protagonismo en gran parte del interior peninsular. El fin de semana en general va a ser soleado y con temperaturas que irán subiendo poco a poco, sobre todo las máximas.
18: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
17: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
2: Vaga Rodalies els mateixos dies que l'educació pública. Els maquinistes de Renfe Catalunya estan cridats a aturar-se el 27 de maig i el 5 de juny. Els convoca Comissions Obreres i UGT per l'incompliment del que asseguren es va pactar amb el govern després de l'accident mortal a Gelida.
3: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
2: Avui la vaga de mestres és a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
23: El que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
2: Hi ha protesta ara mateix en marxa davant la seu del PSC, la capital del Segrià. De seguida hi anem en directe. Avui que sabem que Oriol Junqueras ja té tancat un acord de pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Tots dos l'escenificaran dimarts, sempre que la cúpula d'Esquerra l'avali el dia abans, dilluns, en una reunió del Consell Nacional del Partit. De moment, el president català des de Califòrnia...
24: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
2: Vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, ara la condició és engegar el que s'anomena el tren orbital, un macroprojecte ferroviari de 5.000 milions que s'acabaria com a mínim el 2040. I Esquerra crea una guia per alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat, les ocupacions als municipis on hi governen o on hi tenen representació. L'ha elaborat l'alcaldable republicà a Vic, és Joan Ballana, que demana a la direcció del partit...
25: Els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
2: De seguida l'escoltem, diu que ja en molts pobles aquestes mesures contra la inseguretat, els alcaldes republicans ja les estan aplicant. En aquest informatiu també anirem a la Fira de Montjuïc, que és el primer dia del Còmic Barcelona, 44a edició d'aquesta històrica fira.
26: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
27: El còmic es una puerta de entrada a la lectura.
2: Fins diumenge s'hi ha convidat a més d'un centenar d'autors. Tot això en un divendres de mitjans de maig on, atenció, la neu ha tornat al Pirineu. De nou a les cotes altes, per sobre els 1.500 metres, les muntanyes s'han tenit de blanc. Temperatures que s'han situat avui sota zero, a menys 4 al port de la Bonaigua, fins i tot hi han sortit les màquines llevaneus. S'han recollit uns 2 centímetres de neu. Atenció a aquesta nit, que serà el moment amb les temperatures més baixes, Jordi Carbó.
0: Després d'un matí amb molts núvols, però que han deixat molt poca aigua, la tarda es presenta amb estones de sol i moments de núvols, però núvols més actius. De fet, entre aquesta tarda i el vespre, compta perquè algunes tempestes podran descarregar amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de Tarragona. En alguns casos, en calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. El Pirineu plourà sobretot a la cara nord, amb cota de neu que arribarà baixat dels 1.500 metres. I és que la temperatura durant aquesta tarda serà més baixa que les últimes tardes, ambient força fresc, i aquesta pròxima nit, també demà al matí, tindrem gelades a tot el Pirineu, però també a molts punts de la Catalunya central i àrees agrícoles del Pla de Lleida. El cap de setmana, en general, farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar de manera apreciable durant les tardes.
2: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins 2:15 us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
17: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
2: Què tal? Bona tarda. El 27 de maig i el 5 de juny també hi haurà vaga a Rodalies. Són els dos dies marcats pels professors per les dues vagues totals a l'ensenyament públic i ara també pels maquinistes de Renfe a Catalunya. Es convoca vaga exactament els mateixos dos dies. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Joan.
2: Els maquinistes denuncien que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida.
6: Sí, per això fa poc estona els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT han registrat la convocatòria prevista a les franges de matinada al matí de 6 a 9 i a la tarda de 5 a 8 per reclamar més personal, sobretot interventors. Segons els pactes que van aturar les mobilitzacions al febrer, n'hi hauria d'haver una cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint. Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres.
7: Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament. I els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
6: Les seves demandes també inclouen millores salarials, això sí, per resoldre-les abans d'arribar a l'aturada. Els sindicats també han demanat una mediació amb la Generalitat. Francisco Cárdenas, d'UGT.
8: La huelga es el fracaso de la negociación. Nosotros por ahora hemos intentado negociar. En la convocatoria de huelga hemos pedido la mediación del Departamento de Trabajo.
6: Pel que fa a CEMAF, sindicat majoritari entre els maquinistes, de moment no es planteja cap mobilització. Recordem que des de fa una setmana Rodalies torna a ser de pagament i que encara no s'ha recuperat tots els serveis d'abans de l'accident de Gelida.
2: Mentrestant, avui la vaga de professors és a l'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida. Ara mateix continua tallada la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Al matí s'ha fet una marxa també per la Nacional 240 cap a Lleida. I ara mateix la manifestació és al centre de Lleida, ha anat a la seu territorial de la Generalitat, però ara els manifestants estan ja a la seu del PSC. Allà hi ha la Maricel Benavarre. Endavant, Maricel, què ens pots explicar?
9: Doncs més de 2.000 persones, segons la policia, més de 4.000, segons els convocants, participen en aquesta mobilització que té a la consellera Esther Niubó, a la Diana de les Crítiques, i a qui li demanen que plegui. Més recursos per atendre la diversitat, reclamen, i un augment salarial important del professorat, que diu haver perdut el 25% del poder adquisitiu des de l'any 2009, que és quan es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya. Rosa Aguilar és la portaveu d'USTEC a Lleida.
10: Els docents han perdut l'equivalent des del 2009 al 2025, l'equivalent a haver treballat dos anys de franc. I el que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
9: A diferència d'altres manifestacions de mestres a Lleida, aquest cop hi ha hagut molta presència de policies i de furgonetes policials barrant el pas dels manifestants en totes les delegacions de la Generalitat, on s'ha volgut portar la protesta, així com també davant de la seu del PSC. Segons Ensenyament, el seguiment de la vaga aquí a la demarcació de Lleida ha estat del 15,5%, i alguns sindicats ja han anunciat que en properes convocatòries no descarten saltar-se els serveis mínims.
2: Doncs aquesta és la fotografia ara mateix de la protesta d'aquest nou dia de vaga a l'ensenyament, en aquest cas a Lleida. Gràcies, Maricel, que vagi bé.
9: Gràcies.
2: Dilluns la vaga, recordem, al Barcelonès. Dimarts, Maresme i Vallesos. Dijous, Tarragona i Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà la nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. Sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats.
17: Hora 14.
2: El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior arran d'aquesta polèmica. El govern ha decidit, però, mantenir-los en el càrrec. Així ho ha explicat la cúpula del departament als sindicats de Mossos en una reunió que s'ha fet avui per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villòria.
12: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explica en fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
2: I amb aquest context, amb aquests ingredients, atenció, perquè sembla que ja hi ha un acord per nous pressupostos a Catalunya, o almenys hi ha un acord tancat entre Oriol Junqueras i el govern de Salvador Illa, que ara caldrà que ratifiqui el partit, Esquerra Republicana. I és per això que l'acord no es farà oficial fins dimarts que ve, quan l'escenifiquin Salvador Illa i Junqueras. El president català continua, recordem, de viatge a Califòrnia.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
2: Això deia aquesta matinada a preguntes dels periodistes que l'acompanyen, però el més important és que abans que s'escenifiqui, dilluns caldrà que aquest acord l'accepti el Consell Nacional d'Esquerra. És l'òrgan de decisió del partit amb una 80 de membres. El cap de política d'aquesta casa, en Xavier Balló, ens ho explica des de Califòrnia.
4: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara: ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
2: Quina és aquesta estratègia que ha repensat Oriol Junqueras? Doncs vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, que recordem es va tombar al Congrés, ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital. És una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallesos, Garraf, sense passar per Barcelona i que costaria uns 5.200 milions d'euros. A més, Ferran Dalmau, si es construís, s'acabaria com a mínim el 2040.
5: És un projecte que fa anys que corre, fa més de dues dècades el va presentar el tripartit i des de 2010 hi ha la reserva de terrenys feta. El govern de Pere Aragonès va fer més passos per recuperar la idea i en els últims mesos tant socialistes com republicans l'han tornat a treure del calaix. És una proposta trencadora perquè s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró, creant una gran línia orbital que, amb nous intercanviadors, a més es connecti amb les línies de rodalies i ferrocarrils que ja existeixen, per arribar a una xarxa total de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, la meitat ja estan construïts, són part de l'actual traçat de l'R8.
2: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, carrega contra el pacte, en concret contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte com aquest. Salvador Vergés deia això fa poca estona.
11: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
2: Joan Serra, cap d'informatius de SER Catalunya. Com estàs? Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
2: Molts oients es preguntaran per què es desenterra de cop aquest macroprojecte ferroviari, aquest tren orbital, com a exigència per uns nous pressupostos.
13: Sí, Joan. Esquerra necessita una bandera per aprovar ara sí els pressupostos de Salvador Illa i entén que el projecte d'una línia ferroviària que connecti la segona corona metropolitana de Barcelona té prou envergadura per substituir la demanda del traspàs de la recaptació de l'IRPF. Oriol Junqueras va jugar fort quan va forçar el govern a retirar els pressupostos. No va transigir davant del veto del Ministeri d'Hisenda amb l'IRPF i aquell gest l'obligava a buscar una altra demanda que Illa pogués acceptar, i la solució ha estat recuperar un projecte ferroviari que el tripartit ja tenia el seu calaix i que Pere Aragonès també va voler rescatar. Esquerra trasllada així una idea, que després de la crisi de Rodalies és qui més s'esforça per millorar la mobilitat. Però això té dos problemes. Un, que l'Estat s'ha de comprometre amb el cost del projecte, uns 5.200 milions, i que faran falta 14 anys per construir tota la línia.
2: Atenció, perquè també per uns nous pressupostos cal el sí dels comuns, que avui han avisat ja que caldrà tornar a revisar l'acord que ja tenien. Ja sí que el Biac ha dit això fa pocs minuts.
14: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
2: I de moment, el pròxim escenari electoral a Catalunya són les municipals d'aquí exactament un any i això ja es nota. Hi ha guerra oberta per ser el candidat de Junts a Barcelona. L'actual portaveu del partit a la capital catalana, Jordi Martí, ha plantat cara a la direcció i es postula per ser el cap de llista per les municipals de l'any que ve. La cúpula de Junts ha estat intentant trobar un líder més conegut a l'estil de Xavier Trias, però no trobar-lo apostava per Josep Rius, diputat, portaveu del partit, home de màxima confiança de Puigdemont. Però segons ha avançat el Tot Barcelona i han confirmat fonts properes a la SER, ara Jordi Martí també es postula obrint la porta a unes primàries. En els darrers mesos, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat per ser candidat a Barcelona. I Esquerra Republicana també, en aquest cas, estan virant la seva estratègia electoral de cara a aquestes municipals. Estan formant, segons ha pogut saber Ser Catalunya, atenció, estan formant alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat o les ocupacions a cadascun dels municipis on hi governen o on hi tenen representació. En Joan Serra, cap d'informatius, continua aquí l'estudi. Joan, és interessant avui l'entrevista que li ha fet la Marina Fernández del programa L'Aquí Catalunya a Joan Ballana, que és candidat del partit per l'alcaldia Vic i que ha elaborat una guia, un full de ruta sobre això.
13: Sí, en Joan Ballana té molta documentació al respecte perquè ha liderat la confecció d'aquest discurs de seguretat. El partit ha repartit a candidats i seccions locals un protocol per actuar en matèria de seguretat on els alcaldables tenen una guia amb respostes a casos pràctics. Per exemple, què poden fer si una comunitat de propietaris pateix una ocupació delinqüencial? Com reforçar, per exemple, el patrullatge de la policia de proximitat? O quin marge hi ha per denunciar comerços que puguin infringir la normativa municipal? Com deies, avui a l'Aquí Catalunya hem entrevistat el candidat a l'alcaldia de Vic, en Joan Ballana, que és l'autor d'aquesta guia, de la qual Oriol Junqueras també ha donat el seu vistiplau. Ballana ha defensat que el nou full de ruta d'Esquerra ajudarà els candidats a ser resolutius en matèria de seguretat i discutir el discurs d'ordre a la dreta.
3: Jo crec que els alcaldes i alcaldesses, aquestes accions en molts pobles i viles i ciutats ja s'estan aplicant, no? El que passa que de vegades costa de dir-les, però el que està clar és que els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
13: Esquerra ja ha fet les primeres sessions de treball en una desena de ciutats i també han fet una guia similar, però sobre temes de cohesió i immigració. La formació entén que seran dos temes que marcaran l'agenda de les municipals.
2: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, moltes gràcies.
13: Un plaer.
2: Un minut i més notícies aquí a l'hora 14.
15: Ser Catalunya, Barcelona. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
16: Que t'hi jugues al migdia.
15: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
16: Que t'hi jugues.
18: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com.
19: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
15: Cadena Ser i Ser Catalunya, referents amb tu.
20: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
28: Algun dia tenir el meu propi piset.
29: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
30: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: A Capravo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Capravo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta'n les condicions a capravoacasa.com.
15: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Són les 2:22. Atenció, perquè gairebé la meitat de llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. És la principal conclusió d'un informe que s'ha presentat avui que alerta que l'economia catalana depèn massa de sectors com el turisme, el sector carni i els repartidors. Pol Valero.
32: Són treballadors altament subvencionats tots aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons l'informe Fènix, fet per un grup d'economistes catalans. L'economia del país aquest segle ha crescut gràcies a sectors amb nivells de productivitat i salaris molt baixos. Miquel Puig, economista, i Xavier Roig, enginyer i empresari.
33: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys són en sectors altament subvencionats.
34: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
32: L'informe també assenyala que el creixement general de l'economia catalana s'ha basat en l'augment de població gràcies a la immigració, però que, en canvi, la riquesa per habitant ha crescut més lentament i, de fet, s'ha allunyat de la mitjana europea.
2: Hi ha un mes per la selectivitat, un any més en l'àmbit mèdic es reavifa la polèmica del districte únic. Sabeu que el sistema universitari permet a tots els estudiants entrar en qualsevol universitat pública d'arreu d'Espanya, independentment de la comunitat autònoma on hagin superat les proves d'accés. I això per alguns perjudica els que estudien en universitats catalanes. Susana Ruiz, bona tarda.
0: Hola, Joan, bona tarda.
2: Els col·legis de metges de Catalunya, els degans de medicina de les universitats catalanes proposen canvis en aquest sistema per garantir l'accés just i equitatiu als catalans o a les places que s'oferten a la comunitat.
0: L'assignació de places es fa per nota d'accés, però aquesta qualificació s'estableix amb criteris diferents segons cada comunitat i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Per exemple, a Extremadura registra un 13% d'excel·lents, mentre que Catalunya només té un 3,6%. Col·legis de metges i degans de medicina demanen canvis. Roberto Elosua és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
1: Utilitzar un sistema de percentils, de manera que es prioritzin un percentatge concret, o el 3%, o el 4%, o el 2%, el que correspongui, dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
0: Segons dades del govern, al curs 2024-2025 els estudiants procedents d'altres comunitats autònomes van ocupar el 46% de les matriculacions de primer any a les facultats catalanes de medicina. En casos com la Universitat de Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, el percentatge puja fins al 70%.
2: I què passa? Que molts d'aquests estudiants, un cop acaben la formació, quan ja són metges titulats, marxen de Catalunya per treballar en altres llocs.
0: La majoria dels estudiants de medicina no catalans formats a Catalunya marxen per motius com l'arrelament o l'elevat cost de la vida. El problema es repeteix quan acaben al MIR, la formació com a especialistes. Elvira Bisba és presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.
4: Llavors ens trobem amb que com aquests metges que hem format se'n van a casa seva i la necessitat de metges a Catalunya és molt alta i mantingudament alta des de fa una dècada, doncs ens trobem que els hem d'importar de fora. És un contrasentit.
0: Amb l'agreujant que molts dels metges contractats en altres comunitats o en altres països no s'han format amb els mateixos nivells de qualitat que ofereixen les universitats catalanes.
2: I fa uns dies que en ple Passeig de Gràcia més d'un centenar de persones hi passen la nit amb cadires, mantes, fins i tot menjar. Per què? Doncs per ser els primers en comprar un rellotge d'edició limitada. Un rellotge que és una reedició molt més barata d'un de luxe. Hem parlat amb alguns d'ells, molts estan fent cua pagats per altres persones, com si fos una feina. D'altres admeten obertament que en volen comprar un després per revendre'l. Martí Ramírez.
6: Sí, tot i que els rellotges no es llançaran a la venda fins demà, hi ha desenes i desenes de persones que porten acampant des del dimarts en ple Passeig de Gràcia per no quedar-se sense. La majoria, però, estan fent cua per revendre'ls, com sol passar amb els articles d'edició limitada. Ens ho expliquen des de la mateixa cua de passeig.
7: Desde que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. Y ahí lo vuelven a revender.
6: També crida l'atenció que algunes persones que fan cua estan a sou i fan torns, ja sigui per col·leccionistes que no volen fer la cua o per pàgines de revenda que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
7: Típicos clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
6: I és que aquests rellotges formen part d'una col·laboració amb una marca de luxe. Els seus models solen superar els 50.000 euros, però aquesta edició limitada es vendrà per menys de 500. La diferència de preu és tan gran que a Wallapop ja es poden trobar a la revenda per 4.000 euros.
2: Anem pels esports. Ha estat una matinal intensa al circuit de Barcelona amb la disputa dels primers entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. L'expectació màxima, recordem, la categoria reina, tot i que no hi ha Marc Márquez. El fet més destacat, la caiguda de Jorge Martín. Però també hem d'anar a les Palmes. Ja ha arribat el Barça femení per disputar la Copa de la Reina demà a les 9 amb dues baixes importants. Des de la fanzone, al centre de les Palmes, Joan Tejedor, bona tarda.
8: Bona tarda. L'expedició blaugrana aterrat a Gran Canària poc abans de les 2 del migdia, hora catalana, sense Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, i també sense Caroline Gray amb Hansen, l'extrem noruega, arrossega problemes físics des de la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, i tot i que ja s'entrena amb el grup, encara no ha rebut l'alta mèdica i treballa per arribar en plenes condicions a la final de la Champions del proper dissabte contra l'Olympique de Lió a Oslo. L'equip blaugrana farà l'última sessió d'entrenament aquesta tarda a l'escenari de la final, l'estadi de Gran Canària, on ja s'han venut més de 23.000 entrades, més d'un 70% de l'aforament. Abans de la sessió parlaran en roda de premsa el tècnic culer Pere Romeu i la defensa Marta Torrejón. Els podrem escoltar a partir de 8:45 a la graderia del balcó. La final de la Copa de la Reina és demà a les 9 de la nit, hora catalana, i enfronta el Barça amb l'Atlètic de Madrid.
2: I aquest és el cap de setmana més esperat de l'any pels amants del còmic. Aquest matí ha obert les portes al Còmic Barcelona, l'edició ja número 44 d'aquesta històrica fira, que aquest any convida més d'un centenar d'autors. Anem fins al Pavelló 8, a la Fira de Montjuïc, on hi ha en Marcos Ferrer. Marcos, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix em trobo davant de la porta de la Fira del Còmic de Barcelona, aquí al Pavelló 8, a Plaça Espanya, perquè avui ha tornat un dels esdeveniments clàssics pels aficionats als còmics i al manga. Hem pogut parlar amb gent vestida de superherois i tota mena de personatges de ficció que han vingut a gaudir d'aquesta fira.
5: Yo vengo de Raven, de los Teen Titans.
9: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
10: Venimos con un grupo de alumnos. El cómic es una puerta de entrada a la lectura.
11: Tenemos que dar una vuelta, pero de momento guay lo que estamos viendo.
3: La directora del Còmic Barcelona, Meritxell Puig, ha dit que estan molt contents de poder seguir celebrant aquest esdeveniment únic a Europa i aquesta vegada esperen superar els números de l'any anterior quan van tenir 110.000 visitants. A la Fira del Còmic, autors nacionals i internacionals omplen els més de 200 estants, tot pensat per complir els aficionats del còmic aquí a Barcelona.
2: I també avui, però a Sabadell... L'esperança. Comença el festival Ambassat des d'avui fins diumenge al Parc Catalunya. Propostes amb indie, electrònica, pop-rock. Avui actuen Dan Peralbo, demà el Petit de Caralil i diumenge Greta, Mishima i la Ludwig Bank. Amb ells arribem a dos quarts. Continua la informació aquí a la SER, ja ho sabeu, demà, hora 14, cap de setmana, amb Gemma Alegrí i també diumenge. Que tingueu bon cap de setmana.

0: Què tal? Bona tarda a tothom. Esperem que estigueu passant un molt bon divendres. I aquí, al Llapis de Memòria, ja ho tenim tot a punt per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons de l'actor Xavi Mira, també de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont, de l'activista Carles Sagués i del músic i aristòcrata Alfonso de Vilallonga, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Som-hi, va!
1: A SER Catalunya i la cadena SER rebobinem el Llapis de Memòria.
2: Qui s'enfuit déjà.
1: Amb Jordi Manau.
2: Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi.
0: Mira que n'han arribat a passar de músics pel Llapis de Memòria, però amb l'Alfonso de Vilallonga ens vam estrenar en una nova subcategoria com és la de músic que alhora també és aristòcrata. I és que l'Alfonso, a més de ser cantant, cabaretista i, sobretot, un reconegudíssim compositor de bandes sonores, de fet, ell és el compositor de capçalera de les pel·lícules d'Elisabel Cuixet, també és el baró de Maldà i Maldanell i de Segur. I és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar amb un aristòcrata, vam aprofitar l'ocasió per preguntar-li què tal és això de criar-se a l'aristocràcia, en una infància, per cert, que ja apuntava maneres perquè mentre els nens de la seva època escoltaven cançons infantils, com, per exemple, les de la família Telerín, l'Alfonso optava per una música una mica més sofisticada, com per exemple aquesta que està sonant, Ne me quitte pas, de Jacques Brel.
2: Ne me quitte pas.
0: Ne me quitte pas, de Jacques Brel, sonant al Llapis de Memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quitte pas quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia passat una mica el discurs al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
3: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa, jo em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia perquè, clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès, bueno, ja l'entenia, com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
0: Que al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època.
3: No, que va. Bueno, hi havia, clar que hi havia catalans, però vull dir,
0: no s'ensenyava.
3: No, molt poc. Però, bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me'n recordo que la meva mare em va dir... Em vas posar a plorar, què te passa? I jo vaig dissimular, ja amb 5 o 6 anys, ja dissimulaven les nostres emocions, no?
0: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent, no?, de la teva generació.
3: Què cosa, no? Sí, sí, li vas dir, no, és que me duele... no sé què.
0: Me duele l'hombro, mama.
3: Me duele el braç.
0: Como la quería.
3: Sí, exacte.
0: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
3: Bueno, aviam, nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, i allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. El resta del dia de la setmana eren més normals. Saps?
0: Però com era aquell palauet? O sigui, si ens l'hem d'imaginar, és quasi un conte medieval?
3: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant on havia vingut Alfonso XIII i tota aquesta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia 3 o 4 llacs. Hi havia animals, tot. Després, l'any, una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
0: Clar, podia segmentar-ho.
3: Hombre, i per allà, clar, i estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues era molt més, diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant... bueno, industrial, bastant gris. Me recordo els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
0: Clar, era anacrònic.
3: Sí, sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... i els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, jo crec que els nens devien flipar allà. La marquesa, dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
0: Tu anaves tots els diumenges...
3: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que dijéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
0: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
3: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
0: Sí, ell el veies de tant en tant.
3: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir el Franco, aleshores el vas començar a veure més, a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí. Però sí, sí, no.
0: Bon feeling amb el tiet?
3: Sí, bueno... Sí,
0: era... Estàs pensant, eh?
3: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
0: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bona Nova. Mm. Quins records tens d'aquella Bona Nova i també de Barcelona en general de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
3: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer per la plaça Bona Nova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anàvem en autobús de l'escola, i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris, Tres Torres molt avorrit, un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava, els diumenges baixava a les Rambles al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, passava en metro i quan veia les Rambles i l'ambient... ostres, aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bona Nova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. Ni tan sols era... Si me dices que vives en Avenida Pearson, pues bueno, pues... També és avorrit, però bueno, és més... No sé, més com més residencial, de més tal. Però nosaltres, barri Tres Torres, eren... avorridote.
0: I a tu, quan de petit et deien Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
3: Jo volia ser torero.
0: Molt bé.
3: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit de moltes pel·lícules, José Luis de Vilallonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's, con Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galán, no era molt bon actor, però no calia.
0: Tenia planta, no? I
3: la planta, havia sortit amb Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor, però clar, la música, al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i, bueno, pues claro, ja fue lo que sempre hice.
0: I alguna cosa relacionada, jo què sé, crupier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
3: No, de ser crupier no, però sí que es jugava molt a casa nostra.
0: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, sí, que és la música
3: i els jocs.
0: I el joc.
3: Sí, és veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que es jugava molt bé a tot. A casa es jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
0: El campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
3: Havia sigut, sí, però no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, i al bridge també jugava. Passa que el meu pare, en un moment donat, va dir... Oye, esto de las cartas... Esto es que es la tumba de la música, me dijo. Porque estás todo el día... I sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
0: Però jugàveu amb cigrons? O jugàveu amb...
3: No,
0: peles?
3: Jugàveu amb peles.
0: Amb les setmanades, eh?
3: Amb les setmanades, sí. Tots ens devien pasta uns als altres.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
0: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
3: Clar, si fóssim tan llestos, però tampoc és veritat, perquè, jo què sé, els grans jugadors de pòquer, si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els hi diria de puta mare.
0: Sí, fer olins, anar a farol...
3: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
0: Saps? Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc,
3: desafortunat en amor,
0: a l'amor. Que, a més del backgammon, crec que he llegit, eh?, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
3: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
0: donat... Fins que vas comprovar.
3: Fins que vas conèixer a los del Club del Palíndromo Internacional, que són una gent de la qual formo part... És una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, en llengua castellana i també en català, també, que fan palíndroms i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada a l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi ha anat. I són gent que fan palíndroms.
0: O sigui, però tu tens el teu palíndrom estrella?
3: Jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat... Tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida. I clar, mi palíndrom està molt bé, però bueno, ara no t'ho sabria recitar.
0: Ni així llarg. Sí. I com dèiem, a casa de l'Alfonso de Vilallonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia, on cantava cançons com... El limpiabotas. Soy el...

0: això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare, a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no érem professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, ens portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11, i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que ens anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava, a ells ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del dematí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantos i tal. Però papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos a la 1:30, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: somiant. No és possible el que he vist. He vist un gip sense manies.
1: Seguim rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara canviem radicalment de terç perquè d'un aristòcrata com l'Alfonso de Vilallonga passem a un activista com el Carles Segués. El Carles és un dels activistes més emblemàtics de Badalona, ja que porta anys i panys dedicant-se en cos i ànima a intentar fer d'aquest món un lloc millor, sobretot per a aquelles persones sense recursos. Primer ho va fer des del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament i ara que ja està retirat tant de la política com de la seva feina de professor, ho fa des de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Això sí, el Carles no ha estat sol en tot aquest camí, l'han acompanyat un munt de persones i entre elles està la seva dona, la Carme, a qui el Carles va voler dedicar la cançó que està sonant, La meva estrella, de Quico Pi de la Serra.

0: llapis de memòria de l'activista Carles Sagués també hi hem trobat la meva estrella de Quico Pi de la Serra, que és un tema, Carles, que em consta que et connecta amb la teva dona, amb la Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: El que no sé és per què.
1: Bueno, una mica pel que... Quan vaig pensar-hi, també, torno a dir, que em podria dir moltes, aquesta és una que l'hem cantat junts, la Carme i jo, moltes vegades, anant amb cotxe o així, saps? Entens? I també em porta, em fa recordar tota aquesta escena d'una manifestació i tal, que descriu així, una mica irònicament, el Quico. Em fa recordar amb la que t'explicava abans d'aquella correguda que faig de la mà la Carme i jo, que en Joan ens vam trobar tots els grisos corrents amb les porres a la mà a davant nostra. A la cara.
0: Sí, la Carme està implicada en sí, política de tota la vida, també.
1: Som... Bueno, jo crec que som dos en uno. Això és una vinculació molt forta en tots sentits, no? Tenim i socialment, doncs, ella amb un cantó i amb un altre, i sempre, tota la vida, hem estat fent coses en aquesta direcció, no?
0: Quants anys porteu junts?
1: Em sembla que ara... Aviam, farà més... Que ens coneixem i que estem junts i tal, ja superem els 50.
0: Que festegeu més de 50 anys, eh?
1: Festejar és una paraula que no havíem festejat. Que sortíem.
0: Que sortíeu.
1: Vam començar a sortir junts, sí.
0: I com us vau conèixer?
1: A l'institut, diria jo.
0: Sí, des de l'època que els dos éreu alumnes.
1: Sí, jo diria que jo... Ella, ens portem 5 anys, eh? I jo la vaig conèixer que era molt jove, la Carme, i tenia 15 anys, i jo 20, o així. Si
0: tu ja no estaves a l'institut,
1: no,
0: hem
1: ja
0: dit.
1: No, ja estava a la facultat, ja és veritat, sí, sí. Però, vull dir, la coneixia, era d'amics de... Amics que de l'institut, que allò, doncs, ell era d'una colla, i a partir d'aquí ens hem...
0: Un recital.
1: Ens hem conèixer, un recital, un partit de la penya.
0: Clar.
1: I, clar, a Badalona, un punt de trobada és un partit de la penya, també.
0: Ja.
1: I a partir d'aquí, doncs, hi ha una cosa porta a l'altra.
0: Vas tirar un triple, va entrar...
1: I aquí estem des de fa uns quants anys, eh?
0: Que sí, tant sí. Com la Carme com tu esteu jubilats ara, però sí. Crec que els dos heu sigut professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu de quina matèria?
1: Jo estava de classe... soc llicenciada en Geografia i Història, i havia d'una classe d'això, i també de català i tal. I la Carme ha estat més anys que jo dedicant-se a l'ensenyament i pedagogia i tal. Ha sigut directora durant molts anys de l'Escola Pública de Badalona, de l'Escola Artur Martorell, i, bueno, ja sé, també ella és biòloga, però també de classe sempre de ciències, etcètera, etcètera. No? I llavors també vaig estar un temps fent classe, vaig estar implicat a la creació de l'Escola de Formació Sindical a Comissions Obreres, i a partir de la que s'ha posat en marxa aquesta escola, i també em vaig especialitzar una mica, bueno, que jo ja també era delegat sindical, anar a la feina, tot això, llavors de donar, fer cursos per formar delegats acabats de fer, diguem, amb tot, des dels drets laborals, de contractació, tècniques de negociació i de comunicació, coses d'aquest tipus així, i després també amb tema de salut laboral. I llavors vaig estar uns quants anys dedicat a fent de profe, també, però un altre tipus de formació i de docència.
0: Que, clar,
1: sí.
0: Els que sou professors de matèries més humanístiques, per dir-ho d'alguna manera, filosofia, història, crec que teniu com una responsabilitat extra, no? Perquè segons la passió que li poseu explicant-vos, feu que el xaval s'enganxi, no? Hi ha molta gent, alguns han passat per aquí, que diu, no, jo vaig estudiar filosofia perquè tenia un professor boníssim i em va agafar allà i em vaig entrar en filosofia. Tu com recordes aquesta època de...
1: Sí, jo, clar, no sé, explicant història o així, doncs, clar, posaves una mica de passió també en alguns moments, intentar explicar coses per fer entendre allò que dius, per entendre l'actualitat has de conèixer el passat, i també per no caure en barrades futures, també es vol conèixer el passat, i llavors jo sempre li he buscat molt amb la història que sigui no una cosa de batalletes i de no sé què, sinó al contrari, de conèixer situacions, societats determinades, com es viu en determinades èpoques, quines són les situacions i com en general la gent, les persones ens organitzem i ens movem i treballem per anar millorant les nostres situacions.
0: Hi ha un punt polític, també, en explicar història.
1: I tant.
0: Que també tu has de decidir si segueixes el llibre de text, si no el segueixes, perquè moltes vegades ens passava que no arribàvem a Lorca i no sabien que estava en una cuneta.
1: Exacte.
0: I passaven els anys i allà estaven. Tu eres dels que seguies el Tamari i deies, mira, és que això us ho he d'explicar.
1: Sobretot intentava centrar alguns grans temes socials, no? La Revolució Francesa, com a canvi importantíssim, intentar explicar què és la transformació aquesta cap a la societat burgesa, i després també la Revolució Industrial, era un altre aspecte molt important a explicar, i si ens sentéssim en la història de Catalunya i d'Espanya, doncs també, clar, fer entendre doncs, per què hi ha unes reivindicacions nacionals catalanes no surten perquè sí, no és el mateix l'autonomia de la Rioja que Catalunya, no? Són coses diferents, poder explicar tot això, i com les èpoques importants, que això del franquisme no
0: això
1: és...
0: estava molt al final del llibre,
1: sí, a vegades...
0: Havies d'estudiar fins a agost per arribar
1: sí.
0: a la Guerra Civil i al franquisme.
1: Havia d'explicar que no era una alternança política normal. Ara governa el PSOE, ara PP i ara Franco. No. Això és una altra cosa.
0: Vale, un alzamiento.
1: Exacte.
0: Però no estava al mateix centre educatiu.
1: No.
0: Menys mal, eh? Consorte.
1: No. Jo crec que hem tingut... ens ha anat molt bé tenir molts punts de nexes d'unió i també cadascú tenir les nostres vides i tenir activitats pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per ser tenir una vida
0: i després que, crec feliç. Que teniu fills també, anaven a la teva escola, a la seva...
1: No anaven amb cap dels dos. Va, també
0: això ho teníeu molt ben separat, eh?
1: Sí, de fills hem tingut dos, però un es va morir ara farà 9 anys, quan tenia 25 anys, i és un dels temes que ens ha afectat moltíssim, clar, i que a la vegada, bueno, també ens ha fet veure que al voltant nostre teníem una família, uns germans, uns cunyats, i això, molt, molt units amb nosaltres, i uns amics, molt amics, també, que ens han fet que tinguéssim aquesta tristesa i aquest problema, que no te'l treus mai del cap, lògicament, però que a la vegada hem pogut seguir vivint i tirant endavant i anar fent coses. Jo crec que ha sigut gràcies a tot aquest entorn, i també potser ens ha ajudat el tenir unes vides amb tantes activitats, no? Probablement, si haguéssim sigut més sedentaris, diguem-ne, potser hauria sigut més complicat tot plegat, no?
0: Clar, ara et podria preguntar com ho portes, però... Bueno, com pots, no?
1: Ho vas fent, sóc capaç de riure, de fer, de tot, i de passar-m'ho bé, no sé què, però constantment està present, una cosa que està present sempre. I qualsevol cosa que passa és una... porta la referència d'en Genís, diria, o què faria en Genís, o que... no sé què, no? I en Guillem, que és el que tenim, que també ens ha... és un nano, un noi, un home, va ser un home...
0: un senyor.
1: Molt bon. La Mary també ens ajuda molt.
0: Que suposo que hi ha un moment que aquest record també el pots fer en positiu, no? Que això ho hem vist, per exemple, en aquell documental de Luis Enrique, que ho explicaven, que hi ha aquest punt que ja fas el canvi i el record és des d'un altre punt, on sempre fa mal, però amb el que pots conviure.
1: Sí, és això. La cosa és aconseguir conviure, no? I poder anar fent la vida i conviure amb aquest problema, no? Amb aquesta situació.
0: Doncs ara, Carles, tu m'expliques com dono pas jo a una cançó d'un grup basc infantil, els Pirrits Porroig. Com ho fem, això?
1: En Genís li encantaria.
0: Doncs va,
1: li encantaria.
0: Que sonin els Pirrits Porroig. Sí.

0: Maite Saitut, del grup infantil basc Pirritx Porroig, sonant el Llapis de Memòria del Carles Sagués, activista, professor, expolític municipal, també.
1: També.
0: Que aquesta és una cançó que us pot sonar perquè l'Exam Buston va fer una versió en català, que traduïda és T'estimo molt, i tu la connectes amb la penya.
1: Sí.
0: I ara tu m'has de fer el link aquest entre la penya, l'equip de bàsquet de tota la vida de Badalona, amb una cançó infantil en euskera.
1: Sí. També és un... Com a cançó, per tant, no la triaria, no?
0: Però, és ben xula,
1: Sí, no, està...
0: Té el seu ganxo.
1: Entretinguda.
0: I entenc que amb tu i tu vol dir t'estimo molt.
1: T'estimo molt, sí. I, però vaja, jo la relaciono perquè a la... sonava molt a Gasteiz amb una fase final de la Copa de bàsquet que la penya va guanyar, crec que em sembla que era el 2009, no estic segur.
0: És una que guanyen pel pèl d'una gamba.
1: Sí, que la penya tenia, bueno, el Ricky Rubio, que el tornem a tenir ara, el Rudy Fernández, l'Aito d'entrenador,
0: Pau Ribas, el Malet.
1: El Malet,
0: sí, sí.
1: Bueno, un equipàs, i vam guanyar, guanyant el Madrid i en el Baskonia de
0: l'anfitrió
1: de Vitoria també, i aquesta cançó era la que sonava molt en allà constantment, i també per mi és un record molt bo perquè la penya va guanyar i tot això, però també una altra vegada el meu entorn aquest d'amics i de colla i tal,
0: tots allà
1: i ens ho vam passar molt bé, i llavors aquesta cançó la recordem quan la sonem sempre, amb quin tornem a guanyar la copa i tot això, no?
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.
3: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
0: Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, és una de les cançons que vam trobar al Llapis de Memòria del Xavi Mira. El Xavi és un d'aquells actors que, després de tants anys dedicant-se al teatre i també d'aparèixer sèries tan mítiques com Jet Lag, Vent del Pla o Física o Química, a tothom li sona, però molts no acaben d'ubicar-lo. De fet, ell mateix ens va explicar que l'han parat pel carrer unes quantes vegades per dir-li que el coneixien, però que no sabien ben bé si era de la tele, del poble o de la família llunyana. En tot cas, el que molta gent no sap és que abans de convertir-se en actor, el Xavi es dedicava a la perruqueria i a ser cantant d'orquestra. El tema de la perruqueria li venia per herència familiar, ja que tant el seu pare com la seva mare eren perruquers, i l'afició per cantar la va mamar des de ben petit a la terra que el va veure néixer, és a dir, al Coll, i precisament el seu primer gran ídol musical va ser un cantant també alcoià, Camilo Sesto.

0: ell ha vist la memòria de l'actor alcoià Xavi Mira, també hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto, que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, a veure... no em tocava per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh? Parlem de l'escapotable vermell.
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, era... També hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de 15 anys.
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canta al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar una mica...
1: Sí.
0: Defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, però amb dues copetes vas al karaoke i amb això, bueno, ho dones absolutament tot.
1: Ho dones tot, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, eh, amb el Camilo?
1: Sí.
0: Vas arribar a creuar paraula?
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan als 15 anys una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic, hòstia, presenta-me el tio que vull conèixer-lo. I sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries i jo li vaig explicar que cantava i em va dir, vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort d'anar a casa de la seva mare, perquè ella es quedava a casa de la seva mare, llavors, quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses, aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional. Era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer, i molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell. L'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, el Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil, vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple, no?, que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la, no?
0: Sí, anys més tard li podies haver dit que tenies una perruqueria. Podria haver vingut a... Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja... O sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell
0: que
1: te'l
0: deixaria allà,
1: no?
0: I se n'aniria i ara queda clar.
1: Sí, ja vinc cap a ella.
0: Del que estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern. Era...
0: Però tots a la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: Cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer. Ell era barber. el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur
0: i perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És tu... mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a un degradat...
1: Absolutament tot.
0: Alguna especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé...
1: Sí,
0: un...
1: bueno, van començar a portar-se els tossos molt, molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: això t'agradava tu,
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors, i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava. Sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar. No?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els teus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna coseta li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, et quedaran els pentinats tu et fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Ara,
1: sí.
0: Ja no es... ara si et fas això, sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol coses.
1: Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, amb la parella amb la que porto 32 anys. I és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bibi Rubina...
0: Avisa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada és diferent, però més forta i més intensa.
0: Com us vau conèixer?
1: Fent teatre. Ella vam coincidir ella com a actriu i jo com a actor en un muntatge...

0: Llorenç, amb el que surt moltes vegades al meu currículum, sobretot al principi, i allà ens vam conèixer. Tots dos teníem una relació a banda, és a dir, que ella tenia el seu nòvio i jo tenia la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions, es van acabar i vam començar... Primer vam començar com abans, he de reconèixer que primer érem abans, no? I a poc a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
1: Sí, no us heu equivocat.
0: No, no.

0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta con un signe. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins. M'agafa tu os que més estima.
2: I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de tota una institució en coneixement sobre l'islam com és la Dolors Bramon. La Dolors és doctora en llengües semítiques i en història i ha dedicat gran part dels seus 82 anys de vida a l'estudi de tot el que envolta l'islam. I parlant de vida, amb la cançó que està sonant, M'aclame a tu, el poema musicat pel gran Ovidi Montllor, marxem en aquella etapa de la seva vida, a principis dels anys 70, quan la Dolors va marxar a viure a València amb el seu marit d'aleshores, és a dir, amb l'Ernest Lluch, el polític que desgraciadament va assassinar ETA ara fa una mica més de 25 anys, i també amb les seves filles. En fi, anem a veure què més ens explica la Dolors.

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València. Com és que aneu a viure la família Lluc Bramont a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana, no pot ser.
0: A tu et va semblar bé, això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí. Vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot lo de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot lo d'islam, tot lo judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals... L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l van descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: a qui ens encanten les xafarderies? Ja si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat.

0: ha de sortir, perquè home, hi ha suplements. Però a la primera edició ens la vam descuidar.
1: No passava,
0: bueno, jo no, però...
1: Un altre.
0: Qui fora?
1: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
0: sí,
1: en Ciclopèdia.
0: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
1: Enric?
0: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
1: I què tal aquests 8 anys allà a València?
0: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a de dia, sortia, però quan arribava les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
1: I per què torneu?
0: Perquè perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
1: Sí, 78 estem.
0: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
1: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
0: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
1: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
0: No.
1: No?
0: Impossible.
1: Impossible?
0: Jo no ho he escrit mai. No
1: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
0: que
1: amb l'estil...
0: Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
1: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
0: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions? Que no sé ni on deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una agulla lliure i moguda.
1: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
0: No arribaven a 20.
1: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
0: No, fins al 84, jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
1: Sí, no, et vas tornar a casar, crec, no?
0: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
1: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
0: No les recordaré i em quedaré tan ample.
1: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
0: Cap problema.
1: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
0: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
1: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
0: I tant.
1: El dia que van assassinar l'Ernest?
0: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. Jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no... Naturalment.
1: Que fort.
0: Fortíssim, però ja està.
1: I, Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això, estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això,
0: terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
1: Doncs van molt de costat, les
0: massa,
1: posen molt
0: massa,
1: juntes.
0: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti. Eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
1: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
0: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, Terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
1: I que s'emparen en la religió.
0: Aquest és el doble mal.
1: A casa, jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
0: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
1: Bueno, qui vulgui entendre que ho entengui, ja ho has dit, no ho va fer públicament.
0: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
1: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però ja m'ho deixes aquí i dic, ja home, no jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
0: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però t'hauràs de quedar amb les molles.
1: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
0: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
1: Què és la xària?
0: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos, que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Sí, partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Si un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí, fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, oh, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
1: Ni amb un mòbil, no?
0: Ni amb un mòbil, exacte.
1: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat
0: al Corà... Que cada un retorna... No,
1: per
0: cada
1: fer manem, de dictador.
0: Cada persona, cada dictador, diu que xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat em dirà que seria una altra cosa. És una entelèquia.
1: I tant, i tant.
0: I fa molt de mal.

Doncs això és el que ha donat de si el rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Així que res, marxem a descansar una mica i ens retrobem dilluns a les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i el de sempre. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: Ser Catalunya, Barcelona.
1: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
2: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
3: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Mireu.
4: Com el tren.
0: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
5: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
0: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
5: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.

0: avui al balcó, ciència amb Salvador Massip, que ens explicarà com aprendre estant inconscients. I a les 8 els Otero ens parlen del JOMO i una mica també del FOMO.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7. Avui el balcó és a Nou Barris, en un centre cívic que es diu Can Basté, i hem vingut amb en Jordi Mir. Hola, Jordi Mir, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Perquè avui és 15 de maig i fa 15 anys del 15M. Per què aquí?
1: Per què aquí? Perquè aquí, avui, aquesta tarda, s'inaugura una exposició que és un projecte, crec que molt interessant, perquè durant aquell temps la gent de Nou Barris i des d'aquest espai van fer com una crida perquè les persones compartissin aquells documents que estaven elaborant, aquelles imatges que estaven guardant. En aquest centre cívic tenen una especial atenció per la fotografia, tenen un treball que fan quotidianament d'exposicions, de xerrades, de diferents tipus d'activitats, i és un exercici de memòria col·lectiva per recuperar 15 anys després aquelles imatges que es van generar en aquell moment i que jo crec que avui ens donen elements per pensar potser una mica diferent d'alguns altres tractaments que es fan sobre el 15M ara.
0: Són una seixantena de fotografies, Plaça Catalunya de protagonista. Hi ha també algun dels cartells que hi havia aleshores, deia si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir, democràcia real ja, i sobretot els del 15, del 15M. Estem parlant de 2011. No hem vingut sols. Hem decidit portar dos periodistes, activistes, ho eren i ho són, compromesos sempre amb la igualtat, amb tota la temàtica social, molt admirats. Els llegim a la directa, al crític. Anem a presentar-los. Qui hem decidit portar? Va, presenta'ls tu.
1: Hem decidit portar, o hem convidat a que vinguessin el Manu Cimarro i a la Montse Santolino, dos periodistes, però activistes i segurament moltes coses, vull dir, no sé si la figura del periodista els defineix només com a tal, dos persones que durant aquell temps van estar en les mobilitzacions, com tantes altres persones, però que també tenien una trajectòria prèvia i una trajectòria posterior, que jo crec que els fa interessants, o particularment interessants, per parlar avui del 15M des d'una perspectiva que potser no és la més habitual quan pensem avui el 15M, amb alguns dels tractaments que s'està fent, es fixa molt en la política institucional, on estan algunes de les figures que van a rebre la política institucional, però si ens fixem, per exemple, en les fotografies, aquí sobretot veiem gent mobilitzada, persones que van decidir anar a les places, en els carrers, per mobilitzar-se, i elles són d'aquestes persones.
0: Ha sigut molt bonic perquè han entrat aquí i de seguida s'han apropat a les fotografies. Jo crec que en Manu Cimarro s'ha buscat a la Plaça Catalunya. Manu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna, molt bé. Aquí, emocionat de, bueno, una mica flipat de que faci ja 15 anys d'aquestes imatges, perquè veient l'exposició és com que t'hi trasllades automàticament i sembla mentida que faci 15 anys, la veritat.
0: Quants anys tenies?
2: 21 anys, i ara que dèieu, no, recordo d'on venia tot això, és a dir, ens hem de traslladar a una crisi que esclata el 2008, una gran onada de retallades, de desnonaments, d'acomiadaments, de molta indignació. Jo recordo que va haver-hi una vaga general, que fa que ara la paraula vaga general ni existeix en un repertori perquè no se'n fan, però va haver-hi una vaga general al setembre del 2010, és a dir, veníem d'un moment de gran efervescència social. I bueno, llavors en aquell moment va haver-hi unes manifestacions hipermassives, recordo que era el diumenge 15 de maig, però tota la gent que ens veníem organitzant, no?, moviment estudiantil, moviment contra la crisi, que la crisi la paguin els rics, no?, recordo totes aquelles manifestacions de l'1 de maig, vam dir, escolta, hem d'aprofitar aquestes manifestacions per anar una mica més enllà, per organitzar acampades. I bueno, jo crec que lo fort d'aquelles pensades, no?, d'anem a liar-la una mica més, vam comptar amb una cosa que es deia Twitter, que ara mateix està en mans de l'extrema dreta i en mans d'unes grans corporacions, i ho està aprofitant una altra gent, però en aquells moments ho vam aprofitar nosaltres. I llavors tota aquella organització primigènia va connectar a través de les xarxes socials amb una ciutadania indignada. Una ciutadania indignada que és que jo recordo perfectament, el no hi van parar tanto chorizo, si pensem que el 2011 esclata el cas Nos, esclata el cas Gürtel, el cas dels ERES es comença a instruir, llavors hi havia una indignació social de, hosti, ens estan dient que ens retallen la sanitat i per l'altra banda estan robant. Llavors a través de Twitter vam connectar, jo crec, amb tota aquella gent.
0: Montse Santolino, tu estàs fent que sí, t'he vist fent fotografies de les fotografies, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta. I una mica, com diu el Manu, recuperant una mica aquella efervescència, aquell bon rotllo que ens va donar tot això. Jo era bastant més gran, vull dir, clar, aquesta...
0: No t'ho he demanat, però si tu ens va...
3: Jo puc dir, però clar, jo venia, o sigui, igual que jo venia de la campada del 07, vale? Dels anys 90. Jo havia començat ja a activar-me als anys 90. De fet, jo ja era d'una generació que pensava que això ja no ho tornaria a veure, que em jubilaria sense veure-ho. I, hòstia, aquella mania del 15M, quan vam veure tot allò, quan vam veure tota aquesta gentada, i molta que no coneixíem, o sigui, no era la gent organitzada de tota la vida, tot i que la gent organitzada efectivament va ajudar a tot això, però tanta gent que no coneixíem, llavors va ser com un uau, una altra vegada ho hem aconseguit, no? Una altra vegada la gent s'està movent, i va ser bestial. I ara mirant les fotos, doncs clar, recuperar aquell sentiment d'aquella mani de uau, això serà gran, és increïble.
0: Vas dormir-hi a la plaça?
3: No, no vaig dormir-hi, però no vaig dormir-hi perquè jo prèviament, o sigui, nosaltres, igual que hi havia més mobilitzacions, la gent de les ONGs estaven fent unes altres manis, perquè també les retallades ens estaven afectant moltíssim, i llavors estava en un altre espai i fent manis. Mm-hmm. I la primera nit, el primer matí que va dormir algú a Plaça Catalunya, ja ens hi vam apropar a dir, podem venir amb vosaltres, podem traslladar la nostra mobilització. Mm-hmm. I crec que això va ser la tònica general, no? De que tot el que s'estava movent va acabar confluint a la plaça.
0: Manu, tu hi vas dormir.
2: Jo hi vaig passar moltes nits, però no vaig tancar els ulls. És a dir, jo me'n recordo d'estar amb el Jesús Rodríguez, per vista la directa, que aleshores sí. Érem companys, treballàvem junts, vetllant, perquè és que, clar, o sigui, hem de pensar que és una acció que no estava autoritzada. Jo recordo la primera nit que hi vam arribar amb les tendes, que era la nit del dilluns, no?, que ja començava a haver-hi a Madrid, a València, la idea de posem tendes, ens quedem, venia la Guàrdia Urbana cada nit. I recordo amb una tendresa la nostra determinació...
0: De no ens mourem d'aquí.
2: De no ens mourem, és a dir, jo recordo de parlar amb la Guàrdia Urbana i dir, bueno, perfecte, desallotgeu-nos, que ens portareu a Pla de Palau? Bueno, doncs posarem allà les tendes. Llavors jo recordo aquesta determinació i també aquesta incertesa de cada nit de dir, bueno, avui podem venir a desallotjar. Finalment, bueno, només cal veure les imatges, la massivitat, l'assistència, cada tarda l'assemblea era tan heavy que al final, bueno, va haver un desallotjament molt violent, però va trigar molts dies en arribar.
0: Clar, per un professor d'humanitats com tu, Jordi Mir, tu dius, ho entenc perfectament, tenia una lògica amb el context que estàvem vivint, allò que estava passant a Plaça Catalunya. Tu com a teòric...
1: Tenia una lògica, però no està escrit que hagués de passar. És a dir, ara quan la Montse deia, bueno, jo vinc de les acampades del 07, no?, i pensàvem que això no ho tornaríem a veure, a mi m'ha vingut un flash del meu pare dient-me, quan el Barça va guanyar la Copa d'Europa del 92, dient-me, això no ho tornaràs a veure, eh? Aquesta idea de que les coses bones passaran poques a la vida i no les veurem. I llavors dius, bueno, el Barça doncs, ha guanyat altres Copes d'Europa també, fins i tot ja han tingut equips més interessants, i dius, bueno, i això ho hem tornat a veure, no? I ho podem tornar a veure. Aquí, jo crec que la qüestió clau aquí estava en que molta gent es va mobilitzar, va sintonitzar amb aquest malestar, perquè això venia de lluny, hi havia una gent activista que estava intentant, diguem-ho així, fer avançar la mobilització, però una gran part de la població, que no necessàriament era activista, que es va polititzar, gent que potser ho havia estat i que ho havia deixat d'estar i que va tornar a polititzar-se i que va entrar en aquell escenari. Nosaltres ens va agafar el 15M fent justament una recerca que ens havien donat l'any anterior sobre el malestar dels joves amb la democràcia i com creaven formes de participació alternatives. Això ho havíem proposat juntament amb un grup d'estudiants de la universitat. I va ser com, bueno, això que vosaltres esteu proposant és el que altra gent ja està fent i ara de cop i volta ens ha aparegut aquí al mig de Plaça Catalunya.
0: I ho expliquen a casa, que tinc joves, què era el 15M, la pregunta va ser, home, però si ara va tot de pena, mare, per què no hi ha un altre 15M?
2: O sigui, jo crec que el que hem perdut és l'optimisme i la determinació de dir les coses poden ser d'una altra manera. És a dir, jo és que ja et dic, la mateixa determinació de no mourem les tendes més enllà, hi havia un gran optimisme en el futur, de el futur pot ser d'una altra manera. Jo recordo estar votant amb un amic dient aquí comença la revolució, aquí comença, i el meu cervell en aquell moment creia que era possible la revolució. Ara em veig amb certa tendresa, perquè ja et dic, jo pensava, bueno, doncs aquí hem d'anar ara als centres de treball, després als centres universitaris. Hi havia una confiança amb l'utopia, amb les coses poden ser d'una altra manera. Jo crec que el que ara tenim malestar, ara tenim disgust, tenim ràbia, però el que se'ns està robant una mica és l'horitzó. I jo crec, o sigui, el que deia la Montse, de sense acampar del 07, no hi hagués hagut 15M. Sense 1 de maig no hi hagués hagut 15M. Llavors jo estic convençut que tornarà a haver-hi un 15M, que serem més, que arribarem més lluny del que ha arribat aquest 15M. El que passa és que ens cal, o sigui, no deixar que ens robin l'esperança, que és el que està passant.
0: Montse, ens han robat l'esperança, doncs?
3: Sí, i l'ultradreta està treballant fortament per això, diguem-ne. I llavors, o sigui, primer que estic absolutament d'acord amb el Manu, que hi ha un fil de mobilitzacions, vull dir, perquè aquella mobilització del 07 al 190, si mirem la gènesi, igual que el que hem comentat, o sigui, corrupció, manca de treball, els joves que tampoc no trobaven feina, uns nivells d'atur, o sigui, el que està passant durant dècades ja és que aquella nova democràcia en aquell moment ja estava fallant i s'estava trencant, i s'està trencant de moltes maneres, però després ja vam veure el moviment antiglobalització, després UB de vivienda, perquè això va començar molt abans de la PAC, que es va impulsar justament amb el 15M, després el procés, després les onades feministes, això segueix, o sigui, això va passant. El que passa és que per això, o sigui, un dels temes que hi havia el 15M molt fort era sense por, sense por, i una mica el tema és que ara, justament, què treballa la ultradreta? La por permanent a tot i a tothom. Llavors, el canvi climàtic, que llavors no era una preocupació encara com la teníem allà, llavors justament sí, el que hem de recuperar és aquesta idea de que és clar que si ens organitzem, que és una altra cosa que ens estan robant, o sigui, la capacitat d'acció col·lectiva, és clar que podem canviar les coses.
2: I crec que hi ha una altra cosa de les acampades que reforça això, que és que érem quatre matats, no és com dir-te, és a dir, el fet de veure'ns 20 persones...
0: 16 la primera nit.
2: 16 la primera nit, i per Twitter necessitem, recordo aquelles llistes que corrien, necessitem cordes per penjar pancartes, papers, gent amb cartrons, és a dir, no calen grans recursos. És que no calen grans recursos per mobilitzar-se i per canviar, jo crec, el sentit comú durant aquests 15 anys. Jo crec que el 15M, molts cops, no, ara quan llegeixes els anàlisis després de tots aquests anys, és, bueno, no han aconseguit el que volien, els indignats han perdut. No es puc estar més en contra. És a dir, jo crec que, evidentment, no s'han aconseguit tots els objectius que volien que volíem els indignats, però, hòstia, hi ha hagut un canvi de sentit comú en tants àmbits. Ha girat, jo crec, en moltes coses la societat a l'esquerra, no? Llavors, amb molt poques coses, amb pancartes de cartró, amb quatre tendes de campanya, però amb determinació i optimisme vam aconseguir això.
0: Ell no ho dirà perquè és molt humil. Jordi Mir, tu precisament en Nació Digital esbosses 15 punts del que sí que va aconseguir el 15M. Per aquests que deien, Manu, que diuen doncs va ser una utopia fallida.
1: Sí, per les converses que teniu a casa, no? O sigui, jo entenc per una banda la frustració i fins i tot el desencís de dir no vam aconseguir tot allò que voldríem aconseguir, perquè el Manu estava pensant en la revolució i en la revolució tot ha de canviar, i ara el que et trobes és un govern de coalició, per exemple, la política institucional, i suant per poder fer una llei d'habitatge o per intentar fer una moratòria de desnonaments. I clar, hi ha una gran paradoxa quan pensem en la política institucional, que és, per una banda, la gent que es mobilitza vol grans canvis, i els canvis culturals, els canvis, per exemple, de sentit comú que hi ha el Manu, tenen a veure amb això, el tema de la por, per exemple, que deia la Montse. Però després, els canvis legals s'han de fer les institucions, i llavors el trasllat del carrer, de la plaça a la institució, és un trasllat sempre complicat, i la gran paradoxa actual és que alguns dels projectes polítics que van sorgir vinculats al 15M ara estan governant amb qui governava quan va emergir el 15M, perquè qui governava quan va emergir el 15M era precisament el PSOE. Llavors, aquells que van dir no ens representeu, feu unes polítiques en favor dels poderosos, ara són amb qui has d'intentar arribar a acords, i aquest té una gran dificultat. Dit això, com a element també a valorar, si fem una mica de record o per la gent més jove els expliquem que quan hi va haver la crisi del 2008-2009, sí, les mesures que es van prendre, que van ser en part les que van animar la reacció del 15M, eren unes mesures molt d'austeritat, salvar els bancs, la Sareb, aquest banc dolent,
0: sí,
1: acomiadaments. I després, quan hi va haver la crisi del coronavirus, en part el canvi generat pel 15M, les mesures no van ser iguals. Va ser intentar que la gent no perdés els llocs de treball, que poguessin haver mesures per fer un escut social. La gent que s'estava mobilitzant el 15M no es mobilitzava per això en concret, però aquestes mobilitzacions, això ho van fer possible.
0: Jo vull parlar una mica del paper dels periodistes. jo ho era, jo estava a la SER, allà hi havia gent a la plaça, acampada, no sabíem què era, perquè ara tu parlaves de Twitter, Manu, però realment no sabíem què hi havia. Va haver-hi molta por, també, hem de fer un mea culpa a tots els mitjans, perquè ningú s'atrevia a explicar ni a preguntar per què això, Montse.
3: Jo el que recordo justament era que la gran mani, ningú confiava en que fos una gran mani, els grans mitjans no la van, o sigui, a correcuit el dia següent van començar a dir què ha passat aquí, perquè no esperaven, o sigui, realment el que demostrava això és que bona part dels grans mitjans havien desconnectat absolutament amb aquest sentit justament, no?, que estàvem parlant, amb aquest malestar en tot el que estava passant, i bueno, d'alguna manera hi havia un periodisme blanc de classe mitja que s'havia desconnectat del carrer, vale? Uh-huh. Llavors, clar, durant la crisi també van començar a fer fora periodistes, recordo, sí, molts, sí, periodistes van ser en aquella època, no, de les retallades, va ser la debacle també per la professió, i aquí va haver un canvi de xip també per molts companys i companyes, però jo recordo el dia següent del 15M, uh-huh, quan s'estava organitzat a la plaça, periodistes molt famosos trucant a telèfons de gent de la directa, mm-hmm, i de gent que sabien que estaven en organitzacions, de amb qui parlo, qui és el jefe, una altra, clar, cosa que
0: hem... Ja. Qui era el jefe?
3: Clar, no, bueno, però és un dels canvis,
2: sí, no hi havia.
3: És un dels canvis que s'han produït. Ara és normal que tu a un periodista li diguis, no tenim portaveu, són diversos, i és normal. Llavors no, llavors buscaven un jefe per tot arreu, un portaveu, qui us representa, i nosaltres no us representa ningú. Vull dir que aquí va haver-hi un canvi cultural també dels propis mitjans en, mm-hmm, molts sentits.
2: Bueno, és l'època de la... es comencen a financiaritzar, no?, les estructures dels mitjans de comunicació, els bancs, després de la crisi del 2008, caiguda de publicitat, comencen, mm-hmm, a guanyar molta presència, i per tant, segurament a trucar, no?, als directius, a dir, bueno, això no es pot tractar. Jo crec que els mitjans segueix passant una mica, no? Jo crec que hem evolucionat molt, però hi ha una gran desafecció. O sigui, jo crec que el 15M, el Jordi podrà explicar millor, però és el reflex d'una gran desafecció ciutadana. El crit de no ens representeu, no ens representen. Els polítics no ens estan representant, els mitjans de comunicació no ens estan representant. Jo recordo amb l'Ibai Arvide, des de la comissió de comunicació de la plaça, clar, no teníem portaveus, però alhora sabíem de la importància dels mitjans. Mm. Jo recordo en algunes tertúlies, a Can Basté, per exemple, jo crec que seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores, els matins de TV3, jo crec que ara mateix seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores. És a dir, hi havia una desconnexió, no?, del sentit comú de la ciutadania.
0: Té gràcia que diguis Can Basté, que estem aquí a Can Basté, en el centre cívic.
2: No, em referia al centre cívic, ja. Vull aclarir-ho. És a dir, em referia en tot moment al centre cívic. Però jo crec que aquesta llunyania entre ciutadania i sistema polític, sistema mediàtic, quan és massa gran, al final la cosa esclata, no? És a dir, surt com la lava, i en aquell moment jo crec que va emergir per Plaça Catalunya, per Puerta del Sol, etc. I a tot el món, Jordi, perquè jo crec que hem de recordar que l'esclat d'indignació va ser a nivell global.
1: Clar, va ser un any en què havia començat a finals del 2010 amb Islàndia, si recordem, després del que es va anomenar les primaveres àrabs, no? En alguna... aquí podríem trobar imatges d'algun cartell fet amb aquests cartrons que deia el Manu, que deia Plaza Tahrir, que era com una vocació de dir, bueno, allò que està passant a Egipte també és el que està passant aquí. Després van arribar, per exemple, a Occupy als Estats Units, no? Va ser un moment, sí, de grans mobilitzacions, que tots tenien uns elements en comú, que és aquesta crisi de la representativitat, que ara, 15 anys després, és interessant veure com l'està intentant aprofitar l'extrema dreta, el feixisme, per dir, com que no us han representat aquests que van dir que vindrien a representar-vos, us han enganyat, nosaltres som els que veritablement us representarem. Jo recordo que el 2020 fins i tot Vox va fer un acte amb gent que presentava com gent del 15M per dir, nosaltres Vox som el veritable 15M, som els que volem canviar això.
3: I no només això, sinó que han copiat les formes de mobilització i organització i d'estar al carrer.
0: Clar, el 15M, o sigui, un referent mundial.
1: I és que tot el que triomfa, encara que et diguin que has perdut, després és copiat. I Elon Musk compra Twitter perquè sap que Twitter ha fet possible coses que ell no vol que existeixen. I ell ho diu obertament. Elon Musk no té cap problema amb dir obertament. És que Twitter ha fet possible mobilitzacions, l'expansió de determinades idees que jo no comparteixo. I llavors jo ho compraré, no per fer un negoci, sinó ho compraré perquè això sigui una altra cosa.
0: Jo us volia preguntar, per anar acabant, en títol personal, què va representar per vosaltres? O sigui, quan tot això acaba, és a dir, com us ha marcat aquest 15M de manera personal, ara que seguiu sent tan compromesos com ho éreu aleshores?
3: Bueno, jo ho he dit al principi que, bueno, quan portes molts anys pensant, ai, estem, no passa res, estem baixos de moral, i n'hi ha, no?, aquests moviments socials, Jordi ho sap millor que ningú, que són molt cíclics, no? Llavors és el reencantament, després del desencant polític, el reencantament. I com deien també al principi, el 15M no són ni molt menys els líders polítics que van arribar al poder institucional, sí, no, no sé què, no té res a veure amb això, té a veure amb tota una nova generació que es va polititzar i que continua al peu del canó de moltes diferents maneres a molts llocs, no? I per la gent que ja veníem una mica, no?, de lluny, doncs una mica, doncs això, una injecció d'energia i de dir això tornarà a ser possible. No sabem quan ni com, però tornarà a ser possible.
2: Jo em quedo amb el si se puede. És a dir, jo em quedo amb el concepte si se puede, és a dir, estic intentant transmetre aquest optimisme, ho podem fer, podem fer-ho junts, juntes ho podem tot. És que recordo molt aquesta sensació d'estar a la plaça, nosaltres companys, companyes, no som nadie, no tenim els mitjans de comunicació, no som els partits, de fet, me'n recordo, a part és que hi ha com una gran distància, no? Perquè jo recordo que a les municipals del 2011, que van ser, si no recordo malament, el 13 de juny, és a dir, com poc, un mes després, va guanyar el Partit Popular, per golejada. En canvi, al cap de 5 anys, doncs, diguem-ne que els ajuntaments del canvi, doncs, es van obrir pas. Llavors, jo el que em quedo i el que m'ha quedat a mi personalment és...
0: I el que transmetràs al teu fill petit?
2: El que transmetré ja quan m'entengui sobre aquest tema és, escolta, sí que es pot, en el sentit, optimisme. Els resultats potser triguen, no? Perquè els canvis, tu quan els generes, en aquell moment potser no estàs recollint els fruits, però jo crec que gran part de les coses que estem vivint ara són fruit d'aquell estat d'indignació.
0: Mir, quantes vegades treus 15M d'exemple a les teves classes?
1: Home, ara el que passa és que els estudiants ja no el coneixen, el 15M, no han viscut. Llavors,
0: raó de més.
1: Hi ha un element d'explicació en alguns casos, però també, i això ha sortit durant la conversa, i ara podríem anar un moment cap allà perquè també podreu veure unes imatges una mica particulars, entendre que això... Jo m'agrada plantejar-ho com una mena de cursa de relleus, és a dir, pensant en l'atletisme, diguem, les mobilitzacions es van donant al relleu unes a l'altre,
0: sí.
1: I també ara les generacions.
0: Ara hem canviat de sal, eh? El Mira doncs, ens està portant
1: en aquí. Record, jo crec que ho han fet molt bé, han plantejat que el 15M...
0: Aquí hi ha fotografies de nou barris.
1: També té a veure amb les lluites veïnals, amb les lluites polítiques que van tenir lloc a dècades anteriors, de la mateixa manera que el 15M també tindrà a veure amb mobilitzacions actuals. Per exemple, no entendríem la potència del moviment pel dret a l'habitatge, el sindicat de llogateres, els diferents espais mobilitzats en favor del dret a l'habitatge sense el 15M. Clar. El 15M va posar en el centre del debat polític el tema de l'habitatge com mai abans havia estat. Però el tema de l'habitatge ve de molt lluny, ve dels anys 70 també, dels anys 60, a Nou Barris ho coneixen perfectament, i està molt bé que vinculem les mobilitzacions, per exemple, del 2011 amb les mobilitzacions...
0: Amb les lluites veïnals a Nou Barri del 70 i 80.
1: Quan es va ocupar la planta asfàltica per aconseguir l'Ateneu Popular, la reivindicació de transport... La gent
0: dels hospitals de barri, ambulatori...
1: Doncs totes aquestes lluites estan connectades.
0: Com sempre, Jordi Mir connectant. Avui hem fet la connexió aquí al Centre Cívic Can Basté, a Nou Barris. Ha estat un plaer, Montse Santolino, Manu Simarro, que hagueu refrescat els vostres records d'aquell temps i que hagueu dit... Escolta, que pot tornar a passar i no perdem l'esperança. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Mir, gràcies.
1: A tu.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Bona tarda, Anna.
2: Què ha passat i què recollim del dia?
1: Doncs la vaga de mestres a les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ara mateix hi ha una nova manifestació que està tallant la C-16. Els docents estan bloquejant el trànsit a la boca nord del túnel del Cadí en els dos sentits de la marxa. És una altra de les moltes mobilitzacions que han fet avui els mestres. Educació ha xifrat en un 18% el seguiment d'aquesta vaga, mentre que els sindicats l'han apujat fins a un 60%. La jornada de vaga l'està seguint durant tot el dia la Mercè Marc.
3: Una mobilització avui a Lleida tancant la setmana de protestes educatives i que ha començat amb talls a la Nacional 240 de bon matí amb contenidors que han volcat a la via i també han portat mobiliari d'escola com taules i cadires que han acabat cremant en una foguera. Tot per cloure en una manifestació davant la Casa dels Gegants al costat de la seu del PSC amb unes 4.000 persones, 4.200 segons l'USTE, que els Mossos es rebaixen a la meitat i al punt de mira. La consellera d'Educació.
4: La consellera té algun problema de comprensió o de dèficit d'atenció. Avui volíem evitar haver de tornar a fer una altra jornada de vaga, però no ha estat possible davant de la inacció absoluta i de la manca absoluta de compromís amb el col·lectiu.
3: I si algun càntic ha estat el protagonista, aquesta versió d'un dia de partit. La jornada de vaga ponent a l'Alt Pirineu i Aran ha tingut un seguiment d'un 15%, segons Educació, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 60%.
1: Gràcies, Mercè. Les aturades de professors seguiran. Dilluns la vaga serà al Barcelonès, dimarts al Maresme i Vallesos i dijous a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. I sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats. El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior, però el govern ha decidit mantenir-los. Així ho ha explicat la cúpula del Departament als sindicats de Mossos, els que ha citat a una reunió per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villoria.
5: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explicant fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma, els ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
1: Gràcies, Andrea. I el 27 de maig i el 5 de juny són dies marcats a l'agenda per les vagues de professors. Aquests dos dies seran els de les dues vagues totals de l'ensenyament públic, però és que avui també hem sabut que hi haurà també vaga a tot el servei de Rodalies. Els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, han convocat aquests dos dies denunciant que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida perquè no s'han incorporat el personal. Pol Valero.
6: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
7: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
6: I és Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
1: Gràcies, Pol. I en política, avui ho ha detallat SER Catalunya, el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana han arribat a un acord per signar pressupostos. Es ratificarà dimarts, això sí, sempre que la militància d'Esquerra el validi dilluns en la reunió del Consell Nacional, que és l'òrgan de decisió del partit, que té una vuitantena de membres. Xavier Abelló.
8: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
1: Gràcies, Xavi. L'estratègia que ha repensat Oriol Junqueras és renunciar a la recaptació de l'IRPF i al Consorci d'Inversions després que es tombés al Congrés, i ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallès i Garraf, sense passar per Barcelona, i que costaria 5.200 milions d'euros, però que, això sí, no arribaria fins al 2040. I notícia d'aquesta mateixa tarda. Recordareu el Dino Marcelo Miller, l'assassí de 56 anys, que fa un mes va sortir de la presó de Lleida després de complir condemna, tot i que el propi centre va considerar que no estava rehabilitat. Doncs ha estat detingut aquesta tarda després d'haver intentat atracar a punta de pistola un supermercat de Lleida i amenaçar una de les treballadores. La Guàrdia Urbana l'ha pogut localitzar i detenir al cap de poques hores dels fets. Marisol Benavarre.
9: Ha estat cap a les 4 de la tarda. En Dino Marcelo Miller, sense cobrir-se la cara, ha entrat en un supermercat del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes de Lleida, i amb una arma curta ha amenaçat una de les caixeres. La dona, segons han explicat els Mossos, s'ha posat a cridar i l'atracador ha marxat corrents sense fer mal a ningú ni agafar res del supermercat. Per les càmeres de videovigilància i per la descripció dels qui han vist els fets, Mossos i Guàrdia Urbana han deduït de seguida que es tractava d'aquest individu, l'assassí no rehabilitat, que va sortir de la presó fa un mes després de complir condemna. Al cap de menys de dues hores l'han trobat i detingut. No és el primer cop que aquesta persona assalta de forma violenta supermercats.
1: Gràcies, Marisol.
2: Teje, agradaria del balcó avui des de Gran Canària. Com estàs?
10: Hola, Ana Puigvoltes, molt bé.
2: Quin temps
10: clima
2: fa,
10: clima tropical.
2: Ja? Clima tropical, sí?
10: Clima tropical, sí, sí.
2: Després vindrà el carbó a dins de tot el contrari, eh?
10: Ha fet ventet durant el dia. Clar, soc a recer, perquè ara soc a la universitat a veure si aprenc alguna cosa, perquè hi havia un acte amb el president de la federació, amb el senyor Rafael Lozán, i també amb el president del comitè tècnic d'àrbitres, Fran Soto, amb la màxima responsable de les àrbitres, Yolanda Parga, aquesta dona que compagina el càrrec amb ser la dona del delegat arbitral del Real Madrid.
2: Sí.
10: Hi havia també Monera Montero, que és àrbitre andalús internacional, i sabem que és la setmana que és després de les entrevistes i rodes de premsa que ha ofert el president del Madrid, Florentino Pérez.
2: Clar.
10: I hem avui de dir que l'han
2: denunciat. Hi havia ambient.
10: L'han denunciat davant del comitè de disciplina de la federació, en aquest cas el sindicat d'àrbitres, no el comitè tècnic d'àrbitres, no, que és el que depèn directament de la federació, sinó el sindicat d'àrbitres, que va aliar a l'ens regulador del futbol estatal, el que ha demanat al comitè de disciplina de la federació que obri expedient al president del Madrid, que estudiï sancions, a banda d'obligar-lo o fer-li un requeriment perquè de manera immediata demani disculpes, indemnitzi per danys als àrbitres com a col·lectiu i cessi de fer aquest tipus de declaracions. És una de les notícies de la tarda.
2: Sí.
10: A Florentino també l'ha respost Fermín, el jugador del Barça, a una entrevista al que t'hi jugues que ha sigut fantàstica, que ha entrat a la broma amb les imitacions dels seus companys que fa l'Albert Bermúdez, que ha entrat a respondre a Roncero, que
2: fantàstic,
10: va dir que si pogués fitxaria Fermín pel Real Madrid. Per tant, amb tota l'actualitat del dia i amb tota la prèvia que ara mateix està parlant
2: Pere Romero, que demà tenim final.
10: Barça, doncs, de la final de demà,
2: Copa
10: doncs
2: de la
10: farem
2: Reina.
10: Una graderia del balcó des d'aquí.
2: Escolta, deixa'm explicar que ahir arribo a casa, cansadíssima, però poso el carrusel i passa això.
11: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del de siempre de Cristian Estuani para el Girona! La jugada de Arnau Martínez por banda derecha, el centro y dentro del área aparece el de siempre, la
2: tremenda leyenda. No sé si en parlaràs avui una mica. Infiltrat i altre cop l'heroi,
10: eh? Sí, ja us ho vaig dir, que jugava infiltrat, però
2: sí,
10: que això no volia dir que anés de camuflatge. Vol dir que s'havia d'injectar un calmant muscular, un calmant per calmar el dolor.
2: I va i marca, eh?
10: Sí, el de sempre, ho cantava molt bé la Núria.
2: Emocionant, emocionant la Núria.
10: El de sempre, com sempre, on sempre i fent el de sempre, no? Es torna una vegada més. Mira, la gran notícia és que els tenim els dos fora del descens, l'Espanyol que ja hi era i ara també el Girona, depèn de si mateix per salvar-se, i la jornada unificada, la penúltima de Lliga, és diumenge, per tant avui no hi ha prèvies, òbviament hi passarem també per sobre, perquè s'ha de remarcar que tot i no aconseguir la victòria, el Girona doncs va aconseguir aquesta posició que ara el situa en bona disposició de salvar la categoria.
2: Teje, doncs acaba de disfrutar aquest clima clima tropical, que aquí fa una rasca que flipes, i que vagi bé demà.
10: Sí, no, gaudir poc, perquè al matí hem començat amb les fanzons i després entrenament de l'Atlético, després el del Barça, ara aquesta taula rodona, ara ens anem al sopar de directives, perquè quan venim venim a pencar. Però escolta'm, ens farem dentetes perquè com a mínim no ens mullarem.
2: Vinga, Teje, que vagi molt bé. A quarts de nou l'agradaria. Fins ara. Carbo, com estàs?
12: Gaudint de què bé heu precisat que era un clima tropical el de les Canàries.
2: Home, és que increïbles avui les estampes de la Vall d'Aran nevada. I aquesta matinada, tu vas dir que seria una mica Mordor, tot congelat.
12: Una mica Mordor. Pensa que ahir a la nit ja em vaig discutir amb l'Aimar Bretos, perquè ell és molt amant de la calor. Mordor, no, això és fantàstic. Pensa que d'aquí una setmana ens estarem queixant de la calor i tindrem molta calor per tot l'estiu. Ara és moment per refrescar les cases i afrontar l'estiu, que sí, així ens afectarà. Dius neu a alguns punts del Pirineu, però també a les parts més altes del massís del Montseny, a part de moltes comarques que han quedat blanques per la calamarsa. Ha estat molt efectiva en calamarsa aquestes tempestes, que encara estan actives, però aniran desapareguent al llarg de la nit. I el cap de setmana, primer de tot, destacar aquest Mordor que deies, que en realitat es traduirà amb gelades, malauradament, a àrees agrícoles demà al matí. Sí. No seran moltes hores sota zero, però hi haurà les condicions favorables. Després, demà, en general, farà sol. A la tarda, ja, temperatures més agradables, màximes al voltant dels 20 graus. Alguns xàfecs demà a la tarda, també, a les comarques de Girona i Barcelona, però més locals que avui. I diumenge, temperatures una mica més altes i de nou sol, però amb alguns xàfecs, de nou sobretot a les comarques de Barcelona i Girona.
2: I com deies, ja ho concretarem dilluns, però pujaran les temperatures.
12: Passaràs calor. La setmana vinent et queixaràs, ja veuràs tu, et queixaràs de calor.
2: Gràcies, Carbó. Descansa. Bon cap de setmana.
12: Igualment a tots. Salut.
2: Salut. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:35 d'aquest divendres 15 de maig. Joan, què ha de sonar?
13: Shakira i Burna Boy.

0: És que volia que arribéssim a aquest moment de la cançó. És la nova cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any, Estats Units.
1: Ja m'està enganxant, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Recorda que comença d'aquí exactament 28 dies. Mm-hmm. I avui s'ha publicat, fa aquesta mitjanit, s'ha publicat aquesta cançó. Per tant, tenim a la Shakira un altre cop protagonista del Mundial, artista que fa l'himne. Quan fa de l'últim? 16 anys. Fa 16 anys, de l'any 2010 a Sud-àfrica. L'hem passat del Waka Waka de Sud-àfrica, que va donar la victòria a Espanya, doncs ara és el Dai Dai. Aquest,
1: diries que enganxarà tant? El Dai
0: Dai. A mi m'agrada molt aquesta, eh? És veritat que l'estribillo aquell de Waka Waka, sí. Samina... Bueno, allò, sí. Ara no me'l sé, no, però
1: Samina
0: és molt...
1: Way,
0: és, Samina Way enganxa, enganxa molt. En fi, no només és mèrit de la Shakira, eh? Perquè és que jo t'he dit que hem esperat a un vers d'un home que estava cantant, perquè és un tema que ha fet conjuntament amb els meus, un dels meus artistes preferits, que és el nigerià Burna Boy, que si no l'heu reconegut, us recomano moltíssim que ho feu.

0: havia parlat d'en Burnaboy, sí o no? És una meravella, aquest senyor, que ha fet més àlbums amb Beyoncé, a la banda sonora de Lion King. És molt recomanable i forma part d'aquesta cançó que jo li crec que li dona el toc, el toc així més de...
1: Que de fet es nota molt la seva presència, no?
0: Es nota moltíssim que ho ha fet Burnaboy. I un últim detall, perquè aquesta cançó és una cançó que ha composat Ed Sheeran. Però, una altra cosa important... La FIFA vol una mica copiar la Super Bowl i està preparant aquest any per primera vegada un mega halftime per la final del Mundial. Aquesta final del Mundial, que serà el 19 de juliol al New York JC Stadium, i volen fer un halftime.
1: Que crec que hi ha polèmica, no? Perquè clar, volen, em sembla que allargarà una mica el halftime, precisament.
0: Clar, hi ha la cosa aquesta de que, clar, normalment el halftime de la Super Bowl dura 13 minutets. Doncs la mitja part ha de ser una mica més llarga. Ara la mitja part són de 15 minuts de futbol. En fi, l'últim detall, aquesta cançó, durant la meitat del partit d'aquest espectacle hi actuarà, a banda de Shakira, la banda de K-pop BTS i també, atenció, la Madonna. Recorda que una setmana abans d'aquest Mundial, d'aquesta final del Mundial, 19 de juliol, publica Confessions on a Dance Floor, per tant, moltes ganes de veure aquest halftime.

0: escolteu. No em prendreu mai més el pèl, dóna'm ja la clau.
1: 7 i 43. T'he triat això, Salvador Massip. Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, m'agrada, m'agrada. No
1: t'agraden, eh? Dan Peralbo i el Comboi. És que avui a l'Embassat.
2: Ah, molt bé.
1: Però ja, jo no dono de si ja de tants concerts.
2: Hi ha més coses avui, eh?
1: A mi hi ha més coses. I demà també. Després en parlem. Doncs això, avui comença l'Embassat. Toquen Dan Peralbo i el Comboi. Crec que pot estar bé. Són de Torelló. Són fantàstics. I anem avui, va. Temps per la ciència. No ets a l'Èster, que bé, quan estàs
2: sí,
1: aquí.
2: Ja vi que venia aquí, a veure si fa una mica de sol, i ja veig que la previsió aquesta setmana...
1: Ja ho has
2: malament,
1: vist,
2: eh?
1: Que he dit en Carbó. No. Escolta, que la setmana passada vam començar parlant de l'antivirus i aquesta setmana hem tingut un nou virus que ha obligat a confinar el port de Bordeus a 1.700 passatgers d'un creuer afectat per un brot de norovirus. Norovirus? És una gastroenteritis.
2: És una gastroenteritis de tota la vida. El que passa que

0: norovirus? És una gastroenteritis.
1: És gastroenteritis de tota la vida. El que passa que això passa sempre als vaixells, ho ha passat tota la vida, i no n'hem parlat. No se'n parla gaire. Els primers interessats que no se'n parli són els creuers. Però el creuer, imagineu-vos, clar, és un lloc molt petit, durant uns dies estan tancats, moltes persones, fent-ho tots junts. Clar, si algun virus entra per allà, s'escampa com la pólvora, és evident.
0: Clar, Clàudia Matas, com estàs,
2: Què tal? Bona tarda.
0: Clar, que siguin un creuer. Vol dir que tornen a ser aquest ambient tancat.
1: Sí.
0: 1.700, que de quants es poden acabar contagiant?
1: En aquest cas és un virus que es contagia molt bé, és el contrari de l'antivirus, i també el contrari de l'antivirus té una mortalitat molt baixa. Ah. Llavors, és més possible que hi hagi centenars, en aquest cas, de contagiats, molt diferent de l'antivirus. Mortalitat, hem vist que s'ha mort un senyor de 90 anys, clar, aquests virus afecten, són més greus sobretot pels nens i per la gent més gran, o la gent amb patologies. Llavors, és el risc. En principi, no hauria de transcendir massa més que això. Una gastroenteritis, que és una putada, sí, però...
0: Ara direm norovirus, ara ja hem après,
1: directament. No? Quan... Jo crec que això és important. Primer, el que l'antivirus ha posat sobre el mapa és el fet que aquests virus que circulen en vaixells, que normalment eren virus entèrics d'aquests, de diarrea i vòmits i poca cosa més, que bueno, ja és prou greu, però poden ser també virus més agressius com l'antivirus. O sigui, es pot generar un brot d'un virus bèstia com és aquest virus, és un virus que pot causar una mortalitat molt elevada en un vaixell. I això jo crec que hauria de portar-nos a revisar una mica els protocols de què passa amb un vaixell, perquè en aquest cas, una mica com amb la pandèmia de la Covid, que al principi no sabíem què fer, doncs amb el vaixell aquest es nota que tampoc sabíem molt bé què fer, estàvem més acostumats a brots de gastroenteritis i no sabíem molt bé, no, aneu, et van deixar sortir gent, clar, no pots fer això si és un virus tan bèstia com aquest.
0: Jo he visualitzat el típic no, la safata anar passant i allò que et posa una mica el ranxo.
1: I el ranxo i el virus al costat.
0: Clar, i anar repartint, va així, no? Pot ser
1: així.
0: Qualsevol menjar...
1: No, és, a veure, és que és molt difícil evitar-ho. A veure, s'ha d'anar amb totes les mesures de seguretat, però de la mateixa manera que els virus a les escoles circulen com bojos o els quartels circulen com bojos, els creuers és l'altre entorn. Llavors, precaució i sobretot protocols. En aquest cas, si heu vist, a diferència d'altres casos de brots en un vaixell, la primera que ha fet ha sigut tancar-lo.
0: Però clar, és que tenim la psicosi
1: ja. Doncs, però això és que és el que s'ha de fer, perquè no saps si aquest virus serà un virus que pot ser greu. A veure, dintre la gravetat aquest és el que menys, no?
0: Sí.
1: Doncs anem a fer protocols d'aquest, de si apareix un brot d'alguna cosa que no saps què és amb un creuer, tanca'l i després parlem després. Aquí xoquem, ho hem vist aquests dies, amb el tema legal. No tots els països, de fet, la majoria de països no tenen una normativa que permeti tancar la gent. Llavors has de deixar que la gent faci la quarantena a la seva, pròpia voluntat.
0: Mira, és que de fet tenim les quarantenes que estan seguint els afectats de l'antivirus, però cada país són diferents, els protocols.
1: Sí,
0: però bastant diferents,
1: molt,
0: no?
1: Sí. Si heu vist, l'OMS va recomanar molt clarament, i el nostre protocol, que l'OMS es basa en científics, no en polítics, ni en lleis, el protocol científic hauria de ser 42 dies, que és més o menys el període màxim d'incubació, i a partir d'aquí segur que ningú el té. A partir d'aquesta recomanació, cada país ha fet el que ha pogut, el que ha volgut i el que ha pogut. Té les dues coses, no? Depèn dels polítics.
2: Sí, perquè... estava a Països Baixos, fan 6 setmanes de quarantena a casa dels afectats. Els 5 francesos afectats d'antivirus estaran 3 dies a l'hospital i després 45 dies a casa. Els nord-americans entraran a unitats de quarantena a Nebraska, suposo que un búnquer sota terra on ningú salvarà què passa amb
0: ells. No, però hi ha un detall divertit, no? Bueno, que disposen de llits i equipaments com bicicletes estàtiques.
2: Bicicletes estàtiques. Això indica que estaran aïllats, de veritat.
0: I els britànics?
2: I els britànics aniran directament a un hospital del nord-oest del país.
1: Clar.
0: Que, poca broma, ara, abans de baixar, estava veient el virus de l'èbola, que ha rebrotat al Congo, que deia que podria ser un dels més greus de la història. Espero que no n'haguem de parlar divendres que ve.
1: Torna a ser un brot d'aquests d'un virus molt agressiu, de família similar, de família diferent, però més propera a l'antivirus, diguéssim, que no als altres virus. Transmet malament, però molt, molt, molt mortal. I aquest sí que et donarà, doncs, segurament, com sempre, un brot amb desenes de casos i o pot arribar a centenes baixes i amb una certa mortalitat.
0: Però, com sempre, se'n parla poc, no?
1: Se'n parla poc, perquè aquest no ens arriba aquí. No està un vaixell de gent rica que s'ha anat a mirar els glacials de la Patagònia. Doncs,
2: sí, les últimes notícies crec que parlàvem de 64 morts ja.
1: Sí, sí, és aquest,
2: en molt pocs dies.
1: És d'esperar que la classe serà diferent. Però, bueno, si tot això serveix per prendre consciència una mica... Perquè sobretot això, si legalment no podem obligar a fer quarantena, a fer coses, almenys que la gent prengui consciència de com és de greu, perquè n'ha enganxat un que s'havia anat a la discoteca, no? Que estava en quarantena i estava allà de festa. Home, a veure, una mica de serietat.

0: No, perquè...
1: anem a parlar del clima. Ara que estàvem dient que aquí fem molt fred, s'han obtingut dades climàtiques de la Terra de fa 1,2 milions d'anys. Com s'han aconseguit aquestes dades?
0: Han agafat la màquina del temps, que havia que ja s'ha anat endarrere amb una estació. No, a veure, de fet, és una màquina del temps, això, perquè el que fan és anar a l'Antàrtida amb uns d'aquests aquestes broques immenses, foradar el gel i anar baixant fins a emportar-se un cilindre de gel, que és l'equivalent a això, a 1,2 milions d'anys. O sigui,
1: els... I a quant de profunditat?
0: 2,8 quilòmetres han hagut de baixar per agafar això. El que passa
1: però quina
0: gel...
1: broca hi ha de...
0: Pues, doncs en tenim, els científics fem aquestes coses, inventem broques d'aquesta mena.
2: I que no troben terra, vull dir, que això és tot gel. Són quasi 3 quilòmetres de gel.
0: Per això se'n van a l'Antàrtida, perquè és un lloc on el gel, clar, si us ho penseu, un gel que està a 3 quilòmetres de profunditat...
1: És que és la neta, això.
0: Clar, sí, és que no l'ha tocat ningú des de fa molt de temps, clar. S'ha anat acumulant gel i es va una capa, fins que fas, doncs, 4 quilòmetres o més de gel.
2: I què llegeixen d'aquell gel? O sigui, quines dades poden treure?
0: Allà poden treure moltes més dades del que penses, sobretot la composició de l'atmosfera de la Terra en un moment donat. Si calcules l'edat que té aquell gel, en funció de tots aquests paràmetres que fan els experts, i a partir d'aquí, fent una composició de, per exemple, mirar quant de CO2 tenia, sí, poden deduir, en funció del percentatge de CO2 que hi ha en aquell gel congelat allà sota 3 quilòmetres, saben quin CO2 hi havia a l'atmosfera en aquell moment. I amb això va molt bé, perquè poden predir coses com o calcular què passava quan hi havia aquestes edats glacials. A la Terra hi ha hagut uns canvis molt radicals. Hi ha hagut èpoques glacials.
1: Fulminaven tot, no?
0: Fulminaven tot. De cop i volta tenies una edat glacial que durava 1.000 anys o el que sigui, fins que es va estabilitzar una mica, diguéssim, el temps. Però això és habitual a la Terra. Llavors això poden lligar-ho a les concentracions de CO2 que hi havia a l'atmosfera i deduir per què podia haver passat això. Per què de cop i volta hi ha una època en la qual les edats glacials eren molt freqüents, després es para, i després hi ha algunes que són menys freqüents però més llargues. Això va passar fa 1 milió d'anys i així.
2: Sí, que he vist el paper, deien que havia una edat de gel cada 40.000 anys, cada 40.000 que anys. Trobo que és molt sovint.
0: Molt sovint, sí.
1: Però quan ens tocaria ara?
2: Un milió d'anys, vull dir.
1: Clar, quan ens tocaria ara?
0: Quan ens tocaria la propera, no?
1: Clar, és que bueno, això és el que...
0: De fet, ja va haver-hi, a l'edat mitjana ja va haver-hi una mini edat de gel i ja havies de tirar més enrere, encara es creu que els humans hem patit algunes molt diferents d'aquestes que estem dient, algunes mini edats de gels que el temps era anormalment això de Winter is Coming, no? Que ve l'hivern
1: de
0: Joc de Trons. És una mica això, no? En principi, clar, això se suposa que ha canviat. Això era al principi de fa 1 milió d'anys o i més. Es creu que era per canvis de l'eix de rotació de la Terra, petites inestabilitats.
1: Però això està passant, no? Sempre hi ha un
0: canvi del camp magnètic, per
1: sí,
0: exemple, que també ha anat canviant. Ara, a veure, jo crec que si hem d'esperar 40.000 anys potser no ho veurem ningú dels presents.
2: No arribarem.
0: Bueno, no ho sé, perquè els que estem investigant amb envelliment potser aconseguirem alguna cosa, però al principi no crec que ens hagi de preocupar una edat glacial. El que ens ha de preocupar és el canvi climàtic que estem forçant.
1: Clar, és que ja estem prou preocupats amb el que tenim. De fet, anem cap a la inversa. No?
0: Sí, sí,
1: més
0: sí,
1: que edat de gel.
0: Anem cap als climes
1: extrems.
0: Edat de l'infern. I bé, sobretot extremes. Ara estem parlant molt del superniño aquest que ve. El sí, niño és aquest sí, fenomen meteorològic que ve de tant en tant en funció de l'escalfament de l'aigua de Sud-amèrica, que després canvia doncs, el corrent del golf, etc. Ens podríem anant cap a un estiu o cap a un any de temperatures extremes, per dalt i per baix, yeah, i això tenir uns mesos well, bastant intensos.
1: Ja les viuen així a l'Àfrica, no?, de fet.
0: Doncs això.
1: Massip, la capacitat del cervell per processar informació.
2: Sí, perquè se sap que les persones a les quals se les administra anestèsia general cauen en un estat semblant al coma, en què la memòria i la percepció del dolor queden desactivades. Però un estudi ha demostrat que podem aprendre quan estem inconscients. Noves dades revelen que una part del cervell es manté sorprenentment activa, analitzant gramàtica, significat de les paraules parlades i fins i tot anticipar què es dirà a continuació
1: d'aquella no
2: conversa,
1: això,
2: mentre estàs anestesiat.
0: Estàs subat i estàs totalment fora.
1: Això
0: vol dir que el cervell no desconnecta al 100%. Estem parlant
1: com
0: això,
1: els taurons, que no dormen, que no sempre funcionen.
0: Passa que no ens n'adonem, però hi ha una estructura que és l'hipocamp, en aquest cas, que és el que estan mirant, que està molt relacionat amb la memòria i tot això. Tenen ara una manera, uns electrodes per mesurar l'activitat neuronal milimètrica, gairebé neurona a neurona, i pots veure què s'activa, què no s'activa. Han agafat pacients doncs, que estaven anestesiats.
1: Demanant permís, no?
0: Jo, evidentment, no, aquestes coses s'han de fer amb molt de...
1: Mira, estàs molt preocupat per l'operació que et farem, ara t'anestesiant, i també observarem què aprens.
0: Ja que hi som. I, bueno,
1: ja que hi som.
0: La gent, si mai us pregunten si voleu participar en un estudi clínic, penseu que podeu acabar sortint en un programa de ràdio, perquè és important que ajudeu a la ciència. Doncs en aquest cas, feien coses com, per exemple, posar una sèrie de tons musicals i llavors un fora de to. Per exemple, un nascut entre Blanes i Madrid, saps? Una cosa que no quadra. I el cervell detectava que allò no quadrava.
1: Com? O sigui, com es nota?
0: Tenies una activitat neuronal i cop i volta, quan hi havia la nota o la paraula que no era, miec, sortia i s'anava...
1: Quin exemple has posat,
2: que raro. El cervell està esperant una altra cosa,
0: perquè
2: no?
0: El cervell està esperant...
2: Havia una previsió.
0: Entre Blanes i Cadaqués, i en lloc de Cadaqués li poses Madrid o una altra nota diferent, el cervell preveu el que ha de venir i de cop i volta veu que allò no és. I ho interpreta, ho sap, i sap que l'estàs enganyant. O sigui, tu estàs dormit, no te n'enteres, tu no te n'assabentaràs mai d'això, però el teu cervell està conscient, fins a cert punt conscient del que està passant.
1: Que em fa pensar, no té res a veure estar anestesiat amb estar en coma.
0: No. Bona pregunta, perquè podria ser que hi hagués uns punts en contacte. Al principi no, perquè l'anestèsia és una cosa controlada i no tan profunda, però precisament aquests estudis... obren la porta a pensar que la gent que està en coma potser pot tenir alguna manera de comunicació, d'entendre el que està passant, o es pot potser arribar a aquesta gent. Ara que tenim eines que permeten mirar més finament l'activitat neuronal, podríem veure-ho. Això està lligat a un altre estudi, també, que s'ha fet aquests dies, que s'ha publicat, en el qual el que fan és agafar persones que tenen somnis lúcids, aquests són les persones que quan dormen i somien, saben que estan somiant. De fet, a mi alguna vegada m'ha passat això.
1: Que fins i tot et lleves i pots continuar el somni
0: per exemple, no? O que estàs somiant i dius això és un somni, parem-lo que m'està convertint en un malson, això és el somni lúcid. Gent que té historial de somni lúcid, que vol dir que té un cert control o una certa sensació del que està passant, i els hem posat això, música, els hem posat un podcast, els hem posat coses per veure que si estan, si poden processar-ho. I, sobretot, el que els hi feien era, abans de dormir-se, feien un trencaclosques i no l'acabaven, un trencaclosques molt difícil, no? I els deien, vale, ara te'n vas a dormir, i el feien, mentre feien el trencaclosques, hi havia una música de fons. I te'n vas a dormir, i si somies amb aquest trencaclosques, intentes resoldre'l. Llavors, quan estaven dormint, els hi posaven la música del trencaclosques. I molts d'ells, un percentatge important d'aquests, començaven a somiar amb el trencaclosques i començaven a intentar resoldre mentre somiaven i sonava aquesta música. Totalment dormits, eh?
1: O sigui, una mica Pavlov, no? Allò que deien...
0: Totalment, condicionat, el reflex condicionat a pensar en això mentre estàs totalment dormit. L'endemà s'aixecaven, s'anaven a fer el trencaclosques i els que havien somiat amb el trencaclosques havien avançat. O sigui, el resolien més ràpid perquè durant el somni havien processat. El cervell estava treballant amb el trencaclosques estimulat per la música.
2: Bueno, quantes vegades no hem somiat amb un problema que tenim i hem dedicat tota la nit a resoldre allò.
0: L'endemà, pam.
2: I el dia següent potser no és la solució del somni, però vas molt ràpid.
0: Sí.
1: Ei, ara, no sé si t'has equivocat, tu has dit havíem... No, ho vas fer tu, no t'has posat...
0: No, dic havíem per als científics.
1: Dels científics.
0: És plural majestàtic, això.
1: Això podria plural, clar, he pensat, ara és quan ell s'ha sotmès, però no s'ha volgut posar de protagonista. El que queda claríssim és que del cervell encara per descobrir.
0: És claríssim, això, sí. Perquè, clar, tot això s'ha parlat moltes vegades de que si pots aprendre mentre dorms, tal i qual, fins que no tenim ara les eines per mesurar-ho, no podem estar segurs de que tot això està passant. És fascinant.
1: Mira què t'estem posant, mira. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Tu somiaves amb anar a veure el sopar de cabra,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Era un somni lúcid i real.
0: Lúcid i real. I
1: on vas demà?
0: Vaig veure el sopar de cabra, evidentment.
1: Home, que els vam entrevistar a balcons, ho vam passar.
0: A més, per mi és tornar al que era el Celeste abans, a veure el sopar després dels 30 i tants anys.
1: Doncs disfruteu, Massip.
0: Gràcies.
1: Bon cap de setmana. Nosaltres, res, una pausa i ja estan aquí els Otero.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: I ara a les 8 en punt comença aquí Hora 25.
4: Sí, a les freqüències que esteu escoltant ara, però si voleu seguir escoltant aquest programa, al balcó el que heu de fer és, per exemple, si aneu amb el cotxe o a través del mòbil a la ràdio, ara ho veureu cercat, heu de canviar a SER. Al transistor, les freqüències per seguir escoltant al balcó, teniu a Tarragona al 97.1, a Girona al 98.5 o a Barcelona al 96.9. I també podeu seguir escoltant al balcó canviant a l'aplicació mòbil de la cadena SER.
3: al balcó.
5: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
1: Marco Polo volvió de su gran viaje a Extremo Oriente con las manos llenas de sedas, de productos exóticos, de relaciones comerciales, de rutas de conocimiento. Donald Trump retorna de su visita a China inundado de adjetivos. Que si su visita ha sido exitosa, que si un hito, que si ha trabado múltiples acuerdos, consensos importantes y soluciones a muchos problemas. Pero hombre, más sustantivos y menos adjetivos, concrete, ¿cuáles? Parece que uno sí, la venta de chips de última generación de la multinacional Nvidia a China y quizá la exportación de 200 aviones Boeing, pero ni esta compañía ni los chinos lo han confirmado. O sea, ¿acuerditos? Ni nadie ha dicho nada tampoco de momento sobre la guerra de aranceles, ni ha añadido nada sustantivo de Taiwán. Así que lo máximo que se puede asegurar es que iremos viendo, quizá con la próxima visita de Xi a Washington. Luego Trump ha dicho que Xi Jinping y él tienen una opinión muy similar de Irán, que ambos quieren el final de la guerra, que se abra el estrecho y que Irán no tenga armas nucleares. Pero no es tan claro que sea tan similar. Xi no quería la guerra y Trump la empezó por su cuenta y riesgo. China es una perjudicada, aunque no demasiado, por la dificultad de aprovisionamiento de petróleo a causa del bloqueo de Hormuz. Y Estados Unidos es el que se ha inventado ese bloqueo. Pero bueno, ojalá pase algo que no sean más desgracias.
0: Minuto 25 de hora 25.
2: Ser Catalunya.
3: Què tal? Molt bona tarda. La primera cita la tenim a la C-16, on un grup de 200 persones manté tallada la circulació en tots dos sentits de la marxa a l'alçada del túnel del Cadí. Pau Puig.
4: El tall ha començat a 6:45 de la tarda i en principi els professors tenen intenció de mantenir-lo fins d'aquí a mitja hora. Segons el Servei Català de Trànsit, en el punt del tall hi ha una cua de cotxes que fa un quilòmetre per banda i banda. Per evitar el col·lapse dins del túnel, Trànsit ha evitat una via alternativa i això fa que la circulació sigui lenta i hi hagi al voltant de 3 quilòmetres de retenció entre Guardiola de Berguedà i Bagà.
3: El dia, per tant, acaba com ha començat amb protestes dels professors que avui han fet vaga a les escoles de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran per exigir al govern que atengui les seves peticions de més recursos i de més sou. Rosa Aguilar és una de les portaveus d'Usteca Lleida.
5: Els docents han perdut l'equivalent des del 2009 al 2025, l'equivalent a haver treballat dos anys de franc. I el que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
3: Com s'havia compromès, el govern enviarà dilluns als sindicats un document marc dels temes en què podrien fer noves propostes de millora, propostes que, segons que explicava aquest matí a l'Aquí Catalunya, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no es limitarà només als sous perquè subratlla al carrer els docents prioritzen altres coses.
6: No focalitzem en aquest cas amb les retribucions. Jo crec que
7: amb
6: una lectura atenta del que està passant al carrer, amb les reivindicacions, això tampoc no és el que ens estan demanant.
3: I els que també amenacen de fer vaga els dies 27 de maig i 5 de juny, coincidint amb dues de les aturades convocades pels docents, són els maquinistes de Rodalies. Els sindicats minoritaris Comissions Obreres i UGT denuncien que no s'ha incorporat el personal que es va acordar al febrer després de l'accident mortal de Gelida. Falten, sobretot, segons que diuen, interventors. Pau Mercè és portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres.
8: Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordres. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
3: Les aturades seran parcials al matí de 6 a 9 i a la tarda de 5 a 8. I una nova línia orbital de Rodalies que connecti les ciutats del cinturó metropolità de Vilanova i la Geltrú a Mataró, passant per Martorell, Terrassa i Granollers, i que costaria 5.200 milions d'euros, podria ser la clau que desbloquegi l'aprovació dels primers pressupostos del govern d'Illa. La decisió definitiva l'ha de prendre dilluns al Consell Nacional d'Esquerra Republicana, però el pacte està en la recta final. Ens ho explica des de la gira americana del president de la Generalitat, el cap de política de Ser Catalunya, Xavi Abelló.
9: El president vol evitar que l'acord pugui descarrilar l'últim moment com fa uns mesos, tot i que hi ha més optimisme a Palau perquè aquest cop la situació no es descontroli. En tot cas, Illa vol mantenir l'hermetisme i la discreció sobre la negociació fins que no quedi tot segellat.
7: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
9: Una prova de com encarrilada està la situació és que aquesta recta final de la negociació s'està fent amb el president a Califòrnia i sense que hagi d'estar en contacte permanent amb el govern i amb els republicans per rubricar-ho tot. Avui el president volarà cap a Los Angeles, on es reunirà amb algunes productores audiovisuals com Walt Disney, intentant buscar col·laboracions amb el Catalunya Media City.
3: I dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per ratificar que el govern espanyol està disposat a comprometre la inversió necessària per fer aquesta infraestructura, que hauria d'estar acabada d'aquí a 14 anys. Per aprovar els pressupostos, el govern necessita també els comuns, amb qui també s'està revisant ja el pacte que s'havia signat. Jessica Albiach és la líder dels comuns al Parlament.
10: En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura, i que per tant ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
3: I recollim encara una notícia important per al sector porcí. Filipines aixecarà la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. Ho ha anunciat a les xarxes socials fa una estona el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que subratlla que és el cinquè mercat global i el tercer més important a l'Àsia per les exportacions catalanes. Acabem amb una nota de cultura. El dibuixant Esteban Maroto ha estat reconegut amb el gran premi de la 44a edició del Còmic Barcelona, que ha obert les seves portes aquest matí. I, a més, l'obra Contrapasso, Mayores con Reparos, de Teresa Valero, s'ha alçat amb el premi a la millor obra espanyola. És la primera vegada que una dona guanya aquest premi. Una altra autora, Natàlia Velarde, ha estat distingida com a autora revelació.
2: La graderia del balcó amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Avui a cavall entre les Palmes de Gran Canària i Barcelona, perquè demà el Barça femení juga aquí la final de la Copa de la Reina a l'estadi Gran Canària, a les 9 de la nit de dissabte, hora catalana, contra l'Atlètic de Madrid. Busca l'equip de Pere Romeu el tercer títol de la temporada, just una setmana abans de la final 2-1, on esperem poder somiar amb completar el pòquer perfecte. Però és divendres, també hem de jugar una mica al qui signa, avui disc dedicat històric, i a més ens hem de posar al dia de moltes coses que han passat avui divendres 15 de març. El Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: El primer que hem de fer, però, és marxar cap a l'estadi de Gran Canària, perquè allà encara està en marxa l'entrenament del Barça, l'última abans de la final, i abans hi ha hagut roda de premsa del tècnic Pere Romeu i d'una de les capitanes, Marta Torrejón. Ana Palet, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, TG, des de l'estadi de Gran Canària, on el Barça ara mateix està acabant d'entrenar per última vegada abans de la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, un escenari que demà estarà gairebé ple. S'han venut 25.000 entrades, un 80% de l'aforament. El Barça, que només té dues baixes, les de Graham Hansen i Laia Alexandri, Pere Romeu ha dit que Aitana Bonmatí està per sortir d'inici en una final, i de fet podem escoltar les sensacions del tècnic a la prèvia i les d'una de les capitanes, Marta Torrejón, que ha guanyat 8 de les 11 copes que té el Barça.
2: Dos semanas súper, súper importantes para el desarrollo de la temporada. Son dos finales, nos debemos centrar claramente en la final de mañana. Mañana hacer un gran partido. Tenemos muchísimo respeto al Atlético de Madrid por el historial que tienen, por la cantidad de buenas futbolistas que tienen, por el juego desarrollado durante toda la temporada, porque es un equipo agresivo sin balón, es un equipo muy rápido arriba. Por lo tanto, mañana deberemos hacer un partido impecable.
3: El equipo es ambicioso, yo creo que bien lo sabéis. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final, y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene. Nos ayuda a preparar la que viene y ojalá sea poder levantar el título.
0: Demà vindran per la final les dues baixes, les lesionades Graham Hansen i també Laia Alexandri. Abans que el Barça, s'ha entrenat l'Atlético. El seu entrenador, José Herrera, i la italo-argentina Fiamma asseguren que tenen un pla per intentar derrocar el totpoderós Barça.
4: El Atlético de Madrid es un equipo que puede manejar varios registros. Ya no es solo lo que pueda o deje de querer el entrenador, sino saber entender que dentro del partido de mañana hay muchos partidos diferentes. Nos gusta en buen fútbol y lo que vamos a hacer es tratar de jugar, dar un buen espectáculo y por supuesto, como no puede ser de otra manera, intentar ir a ganar el partido. Que
5: es una final, son partidos únicos. Creo que las dinámicas o lo que es el entorno, pues bueno, no influye tanto, y bueno, mentalmente tenemos el plan en la cabeza, ser responsables con lo que nos toca, que tampoco nos tire demasiado la emoción. Sí que jugar con ese coraje y corazón como representa el club.
0: Riu Fiamma, pero el Atlético no hay terres a perdre. ¿Se lo creen de verdad? ¿Cómo lo preparan esto? ¿Cómo llega el Atlético? Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, TG? Buenas noches. Pues la palabra en el Atlético de Madrid es casi. Saben que la misión es casi imposible, pero precisamente esa esperanza es la que alberga el cuadro colchonero, que no descarta dar el campanazo mañana frente al FC Barcelona. Sobre todo apelando al lema del Atlético de Madrid, que no es otro que coraje y corazón. En lo deportivo, la única baja que tiene José Herrera es la de la central Silvia Lloris, porque ha confirmado que la guardameta y capitana Lola Gallardo está en convocatoria y la hemos visto entrenar bien, así que todo apunta a que será titular mañana en la final de la Copa de la Reina.
0: Per tant, Lola Gallardo l'esperem entre pals. En futbol masculí, fins diumenge no hi ha partits de primera divisió. Penúltima jornada de Lliga, un horari unificat a les 7 de la tarda amb el Girona fora del descens gràcies a l'empat d'ahir contra la Real Societat amb un gol una vegada més de Cristian Estuani. Estuani Coix és mig Girona. Diumenge a les 7 de la tarda tots els partits, excepte el Barça-Betis, que serà a un quart de nou del vespre. Avui el que t'hi jugues, hem passat una bona estona de ràdio precisament amb un futbolista que va arribar del Betis, en Fermín. De seguida l'escoltarem perquè ha contestat Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que ha sigut protagonista aquesta setmana per la roda de premsa que va fer dimarts i l'entrevista que va concedir dimecres. I la notícia de la tarda és que el sindicat d'àrbitres, la ESAF, ha denunciat el president del Madrid davant del comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol per les declaracions que va fer en roda de premsa i a l'entrevista parlant de corrupció sistèmica, de lligues robades i d'enriquiment il·lícit dels àrbitres. Són els tres conceptes que assenyalen els col·legiats que, a través del seu sindicat, com dic, han sol·licitat a competició que obri expedient sancionador al president del Madrid i, a més, en paral·lel, de manera cautelar, li faci un requeriment perquè deixi de fer aquest tipus de declaracions, perquè indemnitzi els àrbitres com a col·lectiu i, a més, perquè demani perdó de manera pública per aquestes paraules. El president de la Federació, Rafael Louzán, va dir abans d'ahir dimecres que no volia polèmiques amb el Madrid, però que estudiarien amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres i els serveis legals haurien de decidir si valia la pena endegar accions. Fons del més alt nivell del Comitè Tècnic d'Àrbitres diuen a Ser Catalunya que amb la denúncia del sindicat ja és suficient com a mobilització dels àrbitres perquè s'emprenguin accions i que no s'hi afegiran mantenint el perfil baix com a òrgan d'una federació que no vol polèmiques. Hi ha hagut un acte aquesta tarda en què hi havia el president del CTA, Fran Soto, també el president de la federació, Louzán, que no han volgut fer més declaracions perquè diuen fora de micròfon que això només alimenta el soroll i que l'important que és que s'estudiï si són sancionables les paraules de Florentino ja és en mans del comitè de competició per aquesta denúncia del sindicat. Com us deia, Fermín López, aquest migdia, el que t'hi jugues, el migcampista del Barça, ja ha advertit que Florentino s'havia equivocat.
7: cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. No pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi. Era impossible que hagin robat 7 lligues, i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí, no ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar, i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar.
7: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. Si nosaltres diem això, també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir, de fer el que vol.
0: Recupereu l'entrevista, que val molt la pena. Parla de que es veuen molt a prop de jugar una final de Champions, que ha de caure més aviat que tard, que és molt divertit el moment que el Bermúdez imita companys de vestidor, jugadors del Barça, i Fermín va endevinant qui és. Respon Tomàs Roncero, que fa poc ens deia que és el Catalunya que se l'enduria al Madrid. Ho teniu totes les xarxes del que t'hi jugues i també al web de Ser Catalunya. I a Can Barça, avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la minya mal de les crítiques del ministre de Defensa d'Israel per mostrar la bandera palestina a la rua de celebració de la Lliga. Sánchez acusa el ministre israelià de perdre el seny o d'estar cegat per la ignomínia si el que fa és acusar Lamine d'incitar a l'odi, i destaca que el jugador del Barça només expressa la solidaritat de milions d'espanyols i que és un motiu més per estar orgullós del futbolista català. Del club no hi ha hagut cap defensa, no hem sentit res més d'aquest assumpte des que Flick va renyar en públic Lamine dimarts. A Madrid, Mourinho ha dit avui que el seu agent ja té una oferta de renovació del Benfica, però que ell no se la vol mirar fins que acabi la competició. I s'ha deixat preguntar pel divorci entre Arbeloa i Mbappé, que van veure escenificat ahir a la zona mixta i a la sala de premsa del Bernabéu, i, disfressat de defensa de l'entrenador, s'ha encarregat de recordar que ell té un vincle emocional amb el Madrid i que, a més a més, té experiència en gestionar aquest tipus de situacions.
9: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador, y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien. Pero nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis ex jugadores que después son entrenadores. Les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás.
0: Arbeloa no n'ha agafat ni una de cana entrenant al Madrid aquests mesos. Mourinho deixant-se estimar, primer no volen saber res de l'oferta del Benfica i després fent aquestes declaracions del vincle amb el Madrid. Per cert, aquí a Canàries, l'exfutbolista merengue Fernando Morientes ha donat normalitat, igual que Florentino, als cops de puny entre companys, i també, a diferència del president, a que aquestes coses es filtrin.
10: ¿Cómo se puede filtrar eso? Pues eso es más antiguo que el hilo negro. O sea, siempre se ha filtrado, se filtra y se filtrará por conveniencias de unos, de otros.
11: ¿Es verdad que todos los años se peleaban dos? Como decía.
10: No todos los años, pero siempre hay algún roce. Siempre ha habido. Yo he visto puñetazos en el vestuario del Real Madrid que no han salido.
0: En bàsquet, si parlem de futur d'entrenadors, el Barça ha desmentit avui de manera contundent que estigui sondejant tècnics per si li cal buscar un substitut de Xavi Pascual aquest estiu. Xavi Saissó, bona tarda.
12: Bona tarda. El Barça de bàsquet ha emès un comunicat en el que afirma que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte de la temporada vinent. Hi ha qualsevol amb Ivonne, com s'ha rumorejat els dies. També ha fet una nota Misko Raznatovic, representant d'Ivonne Navarro, desmentint que ni ell ni l'entrenador vitorià hagin parlat-se. Veurem com acaba tota aquesta història que ha esclatat a les portes dels play-offs de la Lliga CB.
0: Gràcies, Xavi. Esperem que no desestabilitzi, que prou complicada està sent la temporada del Barça de bàsquet, ara que ve l'última opció de que hi hagi miracle i guanya un títol. En motos, avui hem tingut els primers entrenaments del Gran Premi de Catalunya del Mundial a casa nostra. Pol Riera, bona tarda.
8: Bona tarda, TG. Doncs sí, Àlex Márquez ha fet el segon millor temps als entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, i el més ràpid ha estat Pedro Acosta, en una sessió accidentada per Jorge Martín. El segon a la classificació general, a només un punt de Marco Bezzecchi, ha caigut fins a dues vegades i haurà de fer la repesca per entrar a la Q2. També hauran de fer aquesta repesca els catalans Maverick Viñales i Àlex Rins en un Gran Premi on, recordem, no hi és Marc Márquez per lesió. El seu germà Àlex podria ser una de les sorpreses en la carrera de casa, i Aprilia parteix com a favorita, tot i que també està entre els candidats Pedro Acosta. L'acció a Montmeló pels pilots de MotoGP tornarà a partir de demà dissabte, quan passin uns 10 minuts de les 10 del matí, amb l'última sessió de lliures, i a 10 minuts de les 11 del matí es farà la Q1, seguidament la Q2, i a les 3 se celebrarà la cursa sprint. La cursa llarga ja serà diumenge.
0: Per tant, estarem molt pendents del que passi a casa nostra amb les motos aquest cap de setmana, i també ha començat el boi millor al Giro d'Itàlia. Avui, primera etapa en final en altura a la muntanya i primera victòria del gran favorit, el danès Jonas Vingegaard, al final en alçada al Blockhaus. Li ha tret 13 segons al francès Félix Gall, que ha sigut segon en aquesta etapa. Per tant, ja comencen a posar-se al capdavant de la classificació els que estan cridats a endur-se aquest Giro d'Itàlia. Vingegaard, de fet, és el gran favorit després d'haver guanyat ja dos Tours de França. I acabarem amb futbol català, perquè aquest cap de setmana n'haurem d'estar molt pendents. Nàstic i Europa es troben per fugir del descens i buscar el play-off, respectivament, a Primera Federació, categoria a la qual vol ser l'any que ve el Reus. Jan Wiedemann, bona tarda.
13: Així és, Nàstic i Europa es veuen les cares amb dues realitats completament oposades. Quan només falten dues jornades per acabar la Lliga, els graciencs arriben amb l'objectiu de fer un pas gairebé definitiu cap al play-off descens a segona divisió. Ara mateix l'Europa és cinquè, amb només un punt de marge sobre el sisè classificat, el Cartagena. Per tant, els de David Benítez que necessiten sumar per continuar depenent d'ells mateixos i mantenir viu aquest somni de disputar la fase d'ascens a la categoria de plata. El panorama és ben diferent pel Nàstic. Els tarragonins que aspiraven a aquest ascens a inici de temporada del curs no ha anat com esperaven, i els de Pablo Alfaro arriben a aquesta jornada 700 en posició de descens, a dos punts de la salvació que marca el Tarassona. De fet, una victòria dels aragonesos combinada amb una derrota gran a demà podria certificar matemàticament el descens del Nàstic a segona federació. S'espera una gran entrada al nou estadi municipal amb prop de mig miler d'aficionats escapolats desplaçats. El partit demà a les 9, un horari unificat de la jornada. I com bé deies, demà també a partir de les 6... Ourense-Reus amb un bitllet per a la final del play-off d'ascens a Primera Federació. Resultat d'anada 0-0.
0: Per tant, cor dividit a la Primera Federació i tots amb el Reus a la segona. Dit això, un cop informats, juguem una mica al qui signa, va.

0: Nois, convindreu amb mi que la temporada s'acaba massa aviat.
1: On vols anar a parar amb això?
2: Vols dir?
1: On vols anar a parar amb això?
0: No, que ja tenim la lliga guanyada, ja està tot decidit, ja està... Sí, que...
3: No tens ganes de Mundial?
0: Saps allò de em sobra molt de mes al final del sou?
1: Ja. Yeah.
0: Doncs em sobra molta temporada sí. al final dels campionats, no? La temporada de Ser Catalunya acaba el 2 de juliol i... La lliga des de mitjans de maig decidida, escolta'm.
1: És veritat.
4: Deixeu-me
2: esgobon. No, això de decidir està bé. Està de bé, això de
0: decidir. Gemma, el teu micròfon et boicoteja, s'està...
2: Per favor, saps allò
1: com a punt de caure.
0: Quan se t'esllenega el mitjó, perquè ens estigui veient en vídeo al YouTube.
2: Per favor, sisplau.
0: Saps allò que tu te'l poses a mig canyell, però al cap d'una estona el tens ja...
2: Ha passat exactament això.
0: A dintre la sabata.
3: Però és que la goma no apreta bé, eh?
0: Clar.
2: La lliga decidida està bé, sobretot quan és pel Barça. El que necessito ara són 10 partits més, com a mínim. Perquè només en queden...
0: Res, sí.
2: 3, 2, 3.
3: Tantes ganes teniu. Ja. La temporada que ve ja passem.
0: Sí, que comenci la temporada.
4: Sí, ja estaria, no?
1: Volem jugar a la Champions de nou.
2: Això sí.
0: Clar, això ens dona temps lliure.
3: Un minut avui ha trigat a sortir la Champions.
0: I la gent amb el temps lliure té temps per pensar.
2: Però aquesta setmana n'hem tingut gaire, temps lliure.
0: Vosaltres penseu quan teniu temps lliure?

0: gaire de temps lliure.
1: Vosaltres penseu quan teniu temps lliure?
2: Sí, què?
3: En general, què penseu?
1: Si s'ho de pensar, de donar-li volta. Així va néixer la filosofia, eh?
3: No, la veritat és que no.
2: Sí.
1: Els aristòcrates que tenien temps lliure hi pensaven.
3: Intento desconnectar i no pensar...
1: Dic perquè avui...
2: És
1: perquè...
2: difícil mantenir la ment en blanc, és més difícil que pensar.
3: Sí, i reps molts whatsapps que tampoc et deixen...
2: Això és la més veritat.
1: És que he rebut moltes suggerències per aquesta secció nostra tan ben acollida entre l'audiència i els companys de la redacció de Set Catalunya.
2: Envia ara el teu tema.
1: Avui és un disc...
0: Quina emoció.
1: Avui és un disc dedicat.
2: Vale.
0: Ai.
1: El contracte d'avui és un disc dedicat per Carles Couso, el company de Ràdio Girona.
3: Hosti, està tot arreu.
4: No em diguis que hem de parlar del Girona.
1: No,
0: per favor, perquè sóc capaç de plorar.
1: Me'l va demanar al dinar de Nadal.
2: Hosti, si em fa de temps...
3: Al dinar de Nadal?
1: Imagineu-vos si porta temps al calaix, però clar...
2: Doncs te n'havies recordat.
1: No, sí, el que passa és que clar, la temporada, l'actualitat et va demanant debats. Ara que tenim ja dies més així, més lleugers... El Carles us ofereix un contracte.
2: Vinga.
0: Carles Couso, no et passis.
3: No vull res de Carles Couso.
2: Oh! Ui, espera, espera't el contracte, que potser sí que t'interessa.
1: Has de marcar una creueta.
0: Ai.
3: Obligat.
2: Vinga.
1: Sí. El contracte diu... No ha passat mai pel Barça, en la seva història, hi ha dues caselles.
0: No, pot ser, ja sé quines dues diràs.
1: Una és Johan Cruyff...
0: I l'altra és Leo.
1: I l'altra és Leo Messi.
2: Pues el Johan Cruyff, marco que no...
1: Quina creueta marqueu?
2: El Cruyff que no passi pel Barça.
0: No, però això, aviam.
2: Però tu quan has gaudit el Johan Cruyff exactament?
0: No, és que no seríem on som sense ell. No seríem on som sense ell. Carles Couso. La meva mare diu que crido, però Carles Couso, ja n'hi ha prou.
4: Jo sóc el veterano d'aquesta taula i jo no he vist jugar a Johan Cruyff.
2: Doncs pues està, però tant, el fas fora.
0: No, Pep, no seríem on som sense ell.
3: Però no només, és a dir, la figura de Cruyff no es resumeix només en la part com a futbolista.
4: Ja comença amb la seva càtedra.
0: Avui aprovo la càtedra i la firmo.
2: A vosaltres us posen YouTube, entreu a YouTube i aneu a veure recopilatori de gols. Quins gols busqueu? No busqueu els de Johan Cruyff, busqueu els de Messi i els de Ronaldinho.
3: Que et contesto el mateix que el Bartomeus. Que probablement la figura de Cruyff ja va ser important com a futbolista, però és més important per el que deixa com a entrenador.
2: Total. Vale, doncs fora el Johan Cruyff, ja.
0: Com a entrenador i com a tot.
1: És a dir, sense el que instaura Cruyff a nivell de Masia i a nivell d'aire de joc,
2: existiria
1: el recopilatori de 600 gols de Messi?
0: És que sense Masia i sense estil de joc, és que no som res, saps què et vull dir?
4: És el que va representar Cruyff.
0: I el que representa avui.
4: Sí, però també.
0: I el que representa avui, Lamins, Cobercís, Fermins, Gavis, és el que representa avui, també.
2: O sigui, el Barça és qui és per ell. El Barça és qui és per ell, per tant, aquí no us moveu. No? És això.
3: El Barça és el que és per ell. El Barça actual és el que és per ell. El Barça va ser abans de Cruyff, ha estat després de Cruyff i ha estat abans de Messi i serà després de Messi. Però el Barça actual no s'entén sense la figura de Cruyff. I crec que hi ha un canvi a la història del club, des de que Cruyff és entrenador del Barça, guanya 4 lligues, porta la primera Champions, implanta una filosofia de futbol que després ha anat passant any rere any i que ha construït, com deia el TG, productes com la Masia, productes com els Messis, com els Cobercís, etc. Que Messi és el millor jugador de la història i que no passi, és a dir, que no hagi passat pel Barça. Sí, com seria la història del Barça sense Messi? Clar. Aquesta és una gran pregunta, també, però...
4: Sí.
2: Implica que potser hauria passat pel Madrid. O pel PSG.
0: Està passant.
2: O pel PSG. Bueno, a veure, podria haver passat, perquè si no ha passat pel Barça, però no hagués passat aquest senyor.
0: Però Messi, amb
3: aquesta pregunta, Messi ha existit.
1: Clar
2: que ha existit.
3: Però no ha passat pel Barça.
2: I no has jugat al teu equip.
3: Però no ha passat pel Barça.
2: Jo ho sento molt, no entenc el Barça sense Messi.
4: Jo tampoc.
2: Ho sento. No ho puc dissociar. No puc, perquè per mi el Barça també ha sigut... O sigui, per mi Messi és la figura més important en l'època contemporània aquests últims anys que hem viscut. És veritat que el Cruyff... Ho entenc, eh? Entenc el que esteu dient. Entenc. Llavors, no sé, tinc el cor dividit també una mica, però... Ai, però jo no puc treure Messi d'aquesta equació, de veritat.
4: Jo tampoc.
2: No ho sé. Però no sé, és veritat, no sé què hagués estat el Barça. O sigui, el Barça de Messi sense haver viscut abans això. Johan Cruyff, no ho sé. També potser hagués estat una altra cosa i també Messi hagués estat un geni, no ho sé. No ho sabrem mai. Pues també hauríem guanyat...
0: Clar, i si Messi va a un altre equip i no és el que és el Barça?
3: També. Home, a veure, el talent futbolístic de Messi és indiscutible. Sí que és veritat que l'època d'hora de Messi ve acompanyada amb tios de la Masia, com són Xavi, com és Iniesta, com és Busquets, com és Piqué, com és Valdés, com és Nayar Gallista, com és Pedro...
1: Potser Messi seria Mbappé sense haver passat per la Masia. Molt bon jugador ell.
0: Clar, és que és el que he pensat jo.
1: Però la França d'Mbappé
2: clar,
1: és avorridíssima de veure jugar. El Mundial, però és avorridíssima de veure jugar. El PSG d'Mbappé era...

0: avorridíssim de veure jugar, el Madrid d'Mbappé.
1: I mira el PSG.
0: Poseu vosaltres els adjectius.
2: Bueno, i que ha marxat Mbappé i el Paris Saint-Germain porta dos Champions consecutives a la final, no?
1: Qui entrena el PSG? Sí, sí.
3: Luis Enrique.
2: Luis Enrique, que no és producte de la Masia, això sí que és veritat.
4: Jo és que a dia d'avui encara em ve una mica el dol per la pèrdua
1: també,
4: de Messi.
1: Pep, a mi
4: aleshores,
1: també.
4: És que no concebo un Barça sense el Messi. No puc.
3: Però clar, és veritat, estic pensant, és que penso meva volta, però també és veritat que és el que diuen, que...
1: Clar.
3: Si no haguéssim tingut la història que hem tingut i el Barça... O sigui, no imagino tampoc que el Barça estigués jugant com un equip de mequetrefes que no es passa la pilota, que és un desastre. Encara que haguessis tingut Messi, és el que dèieu, no? Una flor no festiu, que encara que només sol Messi no hagués fet potser el Barça el que coneixem avui com a club, no? I clar, esborrar la història és veritat que, és delicat.
1: On es va formar Messi? On es va formar? La Masia.
4: Sí, sí, sí.
2: Sí, tant.
0: Però si Messi no hagués marcat...
1: I l'Arnau i jo no vol dir que l'Arnau i jo no estimem Messi i no plorem. Bueno,
2: no.
3: Jo crec que si no
2: fóra... L'he plorat molt a Messi.
3: I si els hi poguéssim preguntar al Cruyff i al Messi aquesta pregunta, jo crec que Messi diria, no, heu de salvar... O sigui, jo
1: m'esborro... Es salvarien mútuament.
3: Jo crec que Cruyff seria conscient de dir, no, jo sóc el que realment...
0: Tu creus que els dos votarien Cruyff?
3: Sí, jo crec que el Cruyff diria, Messi, ets molt bo. M'agrades moltíssim, però és veritat que no series fet sense jo. Saps què vull dir?
4: Però és que Cruyff tampoc... sabies mai per on sortiria.
3: Però és veritat que... Però la història l'ha avalat, en el fons. O sigui, crec que el Cruyff sap i jo crec que ha de ser conscient del que ha generat i el que és i el que ha sigut el club gràcies al seu pas per aquí, no?
0: Jo crec que si Cruyff sentís aquesta pregunta em diria no m'hagas perdre el temps con estas mierdas. No dedicaria mig segon a plantejar-s'ho,
1: Sí, segur... Vull dir, no l'hem gaudit... No l'hem gaudit com a jugador, no l'hem vist, però ostres, és que és el llegat, i el llegat és intocable.
0: Però sense el camí que ha marcat Messi, que ha demostrat que és possible als 20 anys a aquest nivell, i cada 3 dies i ha trencat rècords que ningú s'imaginava, tindríem tan clar el camí que pot seguir Lamine?
1: És que hem de comparar Messi amb Lamine.
0: Sense un pioner que t'obri aquest camí, no és tan difícil. És a dir, no sé si... Ara tenim molt clar És a dir, Lamine sap que això es pot fer. Que no vol dir que pugui fer qualsevol, però dius, ostres, es pot estar 20 anys a aquest nivell, amb aquesta ascendència, amb aquests números i amb aquest... sense que ho hagués fet Messi abans, no tinc tan clar que algú es pogués imaginar que això era possible. És a dir, ja donàvem per vol que havien sigut Ronaldo, Romario, Ronaldinho, un any, dos anys, tres anys, molt bons, però escolta'm, impossible de sostenir. Que el mateix Neymar, tot i tenir l'exemple de Messi, va estar també tres anys i un parell més al PSG i més enllà de cinc anys no ho va sostenir. No sé si sense l'exemple de Messi també podríem estar... imaginant-nos o projectant el que pot ser el següent talent de la Masia.
1: És que en Couso, agafa les dues persones més importants per la història del club, no? Crec jo.
3: Sí, sí.
1: Vull dir, aquí els tens. És entre triar entre el papa i la mama, una mica. Carles Couso,
4: No feia falta.
1: És que és dolorosa la decisió, és dolorosa. No vull escollir entre un o l'altre.
2: No.
1: Vull dir, és que no, és que Messi... Pues sí, el que diu la Laura, quan busquis a YouTube, òbviament buscaràs els gols de Messi o quan ens vam emocionar quan Rashford va marcar de falta perquè l'última que havíem vist era... O sigui, és evident que amb les edats que tenim hem gaudit Messi i el que ens emociona és Messi. Però mai no ho sé, és molt difícil. No sé on vull arribar.
0: Clar, és que un t'instaura el software... No, t'instal·la...
1: I l'altra és l'execució perfecta, no, perfectíssima.
3: Són les
1: actualitzacions. De la història, del software i d'absolutament tot.
0: L'altra és per l'optimització màxima.
1: Clar.
2: I vosaltres creieu que Messi també hagués estat el que va ser si pel Barça no hagués passat la figura de Pep Guardiola?
0: No.
2: No hagués estat el mateix?
0: No, jo crec que no.
2: Per arribar al punt on vaig. I Guardiola, d'on mama? De Cruyff. No, la filosofia de Cruyff. Per tant,
3: sense Cruyff no hi ha Barça.
2: El que entenc és que Messi es converteix en la figura que és perquè pel seu camí es creua un tio que es diu Pep Guardiola que reinventa el que Cruyff, és a dir, la llavor la posa Cruyff, Guardiola la rega, diguem-ne.
0: L'actualització del software.
2: Arriba, i Messi es converteix en el que és gràcies a Guardiola.
3: Doncs llavors estem tots d'acord. Jo canvio el vot.
0: Heu començat dos Messis, dos Cruyffs.
3: Bueno, pues adéu. Pues adéu, Messi.
0: És l'hora de marcar una creueta.
3: M'han obligat Messi.
4: Jo em quedo amb la creueta Messi.
3: A tu et quedes,
4: Sí, Messi. Jo em quedo.
1: No t'he discordant.
3: Jo no, a mi m'han convençut.
1: No, jo no... Ara, aquesta vegada, no em mouré.
4: A veure,
1: aquesta vegada.
4: El relat de l'Arnau és molt vàlid.
1: És de càtedra, un dia més.
4: Però, escolta'm, el Messi no era coix. saps? Vull dir que
2: no.
4: Saps què et vull dir?
2: Messi és
1: el millor, de
2: el millor jugador de la història i serà el millor jugador de la història del Barça. Probablement és que no, ningú veurà un altre com Messi.
4: És evident que Cruyff,
2: nosaltres com a mínim.
4: És evident que Cruyff i Guardiola han sigut fonamentals en la seva carrera, però és un autèntic astre. És que no...
0: Arnau, Creueta?
2: La Cruyff.
0: Laura?
3: Jo també, vinga, va.
0: Gemma?
1: Jo també.
4: Doncs jo Messi.
1: Sentint-ho molt, perquè estimem en Messi.
0: Al final, segurament hi ha gens preguntant-se quin és l'objectiu d'aquest debat.
2: Truca a Couso.
1: Per favor, que entri directe.
0: No, jo us el dic quin és l'objectiu d'aquest debat. És adonar-nos que l'èxit ha de tenir molts pares, perquè no hi ha un èxit monoparental, i que cadascun ha de portar la seva llavor, que no s'entén el que porta un sense com ho recull l'altre i com ho retroalimenta l'altre i com així es va construir un relat, que és una cosa que no es pot perdre, que el Barça, quan s'ha perdut, hem tingut dues travesses pel desert que han sigut molt dures.
2: Totalment.
0: I la sort que tenim de ser-ne conscients, de gaudir-los, de reivindicar-los amb estàtues, amb el que sigui, amb homenatges i amb viure's cada dia. És simplement aturar-nos a reflexionar de la sort que tenim de que siguin figures que han passat per aquí, que han construït el camí perquè segueixin trepitjant-los els que venen. Arnau, carai. Laura, Gemma, Josep, que feu bondat.
2: Visca el Barça, visca Messi.
1: Adéu, gran, sempre.
0: Adéu-siau.
4: Adéu.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Tu madre siempre tiene razón.
8: ¿Me compro un coche nuevo?
9: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
7: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
10: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Occident.
11: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
12: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico al Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
5: Ser Catalunya, Barcelona. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena Ser i Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
13: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena Ser.
5: Tots els nostres continguts.
13: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la Cadena Ser.
13: Tot això passa aquí.
14: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
15: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.